0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvitge.
1: Escoltes i cants.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït la número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, pels errors en les proves PISA. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que fins ara era gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó va admetre ahir que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. També va reconèixer que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades que s'estaven excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era del 5%. L'advertència, però, no va arribar als centres, com explica Niubó.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
1: Un mea culpa que ha agraït al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra.
3: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
1: Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
4: Israel i Rússia desmenteixen Pedro Sánchez i neguen cap implicació en l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El president del govern espanyol els va acusar ahir d'amplificar a les xarxes les crides a creuar la frontera i en va exculpar el Marroc. Sánchez també va anunciar que el rei Felip VI visitarà Ceuta, però no va concretar quan.
1: L'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi Narendra Modi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. Modi i Vladimir Putin s'han reunit en el marc d'una cimera euroasiàtica en què també hi són la Xina i l'Iran.
4: Torna l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg.
1: Ha mort als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Ha estat un dels grans intèrprets del teatre, el cinema i la televisió a Catalunya i a l'Estat. I les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Rose. En cinema va treballar en títols com Barcelona 1714, Mar Adentro, Smoking Room i Balandrau. Els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dosset, entre d'altres.
4: El director dels teatres La Gleva i La Fàbrica, Albert de la Torre, no ha fet cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019 i s'ha mostrat molt satisfet de comptar amb ell.
5: Farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. Estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
4: Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent.
1: A esports, el Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades. Aquest dilluns els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'un altre en pròpia porta del Rayo.
4: Aquest dilluns s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga. Osasuna 1, Getafe 0.
1: El davanter brasiler Gabriel Jesus ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça i avui es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables.
4: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials assegura que s'ha buidat i que que ja no té més per oferir.
1: I a l'Open dels Estats Units de tenis, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Safiulin en 3 sets, de manera que ha avançat en segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'argentina Bone. Al quadre femení, la barcelonina Oksana Selekmenteva s'ha classificat per a la segona ronda, ja que ha eliminat la japonesa Ito en 2 sets.
0: Fins aquí les notícies.
6: Escolta'm, Àlex Bosch, com has pronunciat això?
1: A veure...
6: És que, escolta'm, quina pronunciació. És que com es nota l'ofici.
1: Oksana Selekmenteva.
6: Caramba, m'has deixat paradíssim.
1: És allò que ho assages un parell de vegades abans de dir-ho, ja t'ho dic ara.
6: Ben tornat, Àlex Bosch.
1: Igualment.
6: Un cafè i a saltar del llit.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 1 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que es mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu i a la resta del país, sol. Arribada directament des de Ceuta. Marta Viana, molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Com han anat les vacances, Marta?
1: Ui, les vacances em queden molt lluny, eh?
0: Ja fa dies que t'has incorporat.
1: Home, ja fa un mes i una setmana, et diria jo. Però bé, no. Escolta, xulíssim aquest estudi.
0: Has vist que no ho hem dit, que avui estrenem l'Estudi 3 de Catalunya Ràdio. Un aplaudiment per l'Estudi 3.
1: Molt bé.
0: Ajudeu-me.
1: Ah, m'agrada molt tots aquests llums, totes aquestes pantalles, fantàstic.
0: Ara ens falta que el que hi ha als estudis habitualment, que són càmeres de tele, que això és una cosa que fins ara no teníem, però que crec que no trigaran molt a instal·lar-les. En tot cas, Marta, com tenim el sol avui?
1: Doncs mireu, avui a Vilafranca del Penedès el sol sortirà a les 7:19 del matí i aquí el dia durarà exactament 13 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 1 de setembre, engeguem el dia amb aquest fragment de Mercè Rodoreda, Jardí vora el mar. Ja havíem enterrat el mes d'agost i ningú no deia res de marxar. Els dies passaven ara l'un, ara l'altre, i el setembre va fer cap dolç com un raïm.
0: Quina meravella, com sempre, les frases, o en aquest cas, les paraules de Mercè Rodoreda. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, repassarem les reformes que hi va a plantejar la consellera d'Educació i les dimissions pel caos a PISA. Ho parlarem amb un membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, pendents de si es fa la vaga o no el dia 8 de setembre, i també amb les famílies que han de portar els nens el primer dia a l'escola. També repassarem que fa 5 anys que no paguem peatges, que no paguem la majoria de peatges, i si els hauríem de tornar a pagar. Tindrem a Jordi Évole a la secció de Rafa Vila Sant Juan parlant de la seva malaltia, la cataplèxia, i després a Sergi Pàmies repassant les retransmissions esportives ara que fa 50 anys.
0: Serà d'aquí uns moments, vaja, d'aquí uns moments, d'aquí una hora, encara queda estona, amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. Avui és dimarts. Bé, fins aquí tot bé. Però el que fa diferent aquest dia és que avui deixem enrere l'agost i entrem de ple al mes de setembre.

0: Els de Constantí ho deixen clar. La lletra setembre del disc dels Pets Som diu: i aquest sol trencat i rabiós que s'amaga al fons de la platja, despentina el mar a l'horitzó, i fa fred, però fa calor. I si ho diuen els Pets, nosaltres només podem dir amén, perquè ells són com una petita religió, on l'església vindria a ser un escenari i engabaldar Déu Totpoderós. Setembre, un mes per tancar portes i obrir alguna finestra.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, generalment saps que intento buscar alguna notícia que sigui una mica simpàtica o alegre, però avui la que plantejo no ho és gaire, però aquests dies hi ha encara molta gent que encara està de vacances i fins i tot que poden estar a l'estranger. Avui hi ha hagut una petita tragèdia o una gran tragèdia al mig de Nova York, a Times Square. Aquesta matinada hi ha hagut això, una dona apunyalat aleatòriament dos vianants, un d'ells ha mort, i després que ha passat l'agressora era una dona de 49 anys. La policia l'ha encerclat al mig de Times Square, tot plegat, mentre ella mostrava un ganivet a cada mà. L'ensenyava, els policies li han dit que llancés les armes, però no ho ha fet. No només no ho ha fet, sinó que ha començat a córrer cap als agents. Han disparat una pistola Taser, però un dels agents ha obert foc real. Ho ha fet a boca de canó i l'agressora ha mort pràcticament a l'instant. Com et pots imaginar, les imatges de tot plegat,
0: des
2: de
0: totes les armes
2: possibles, es poden veure a les xarxes socials perquè realment està absolutament ple des de molts angles. Si a algun lloc vols algú amb telèfons i filmant, amb la camereta a punt,
0: evidentment
2: és al mig de Times Square. En tot cas, hi haurà polèmica. Per què? Perquè la dona en qüestió tenia 49 anys, només tenia dos ganivets i estava envoltada per una desena de policies, tots armats.
0: Tornarem a posar en qüestió l'altra vegada la seguretat americana, en aquest cas.
2: Exacte. En tot cas, l'alcalde Joram Mamdani ja ha tancat files amb els agents a defensar la seva actuació i després hem sabut detalls sobre l'agressora. Resulta que és una dona de Queens, veïna de Queens, de Nova York mateix, i que tenia problemes mentals.
0: Doncs avui, mentre dormíem, ha passat això que ens acaba d'explicar ara mateix l'Àlex Bosch. Gràcies, Àlex.
2: Vinga, fins ara.
0: I alerta, perquè avui el món serà un lloc una mica millor pel redescobriment. Alerta, d'una espècie d'abella que teòricament estava extingida. Andreu Merino.
3: Ha passat a Irlanda, on aquesta espècie d'abella s'ha deixat veure, atenció, per primera vegada després de 26 anys. De fet, només hi ha hagut 7 avistaments en tota la història. Segons explica el diari irlandès The Journal, l'han detectat gràcies a un esquer en concret, una planta que crida especialment l'atenció d'aquest insecte. El descobriment és rellevant perquè manté l'esperança sobre la supervivència d'un animal polinizador molt destacat, malgrat les amenaces diàries a les quals ha de fer front. Entre altres, per exemple, l'agricultura intensiva.
0: Les 5 i 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Marta, una bona notícia per engegar el dia és saber tots els festius, home, que tindrem aquest any, que això és una meravella.
4: Traieu l'agenda. Avui és el segon dia que treballeu després de les vacances, sí. Doncs us portem aquestes bones notícies que segur que us agradaran. Aquest any tindrem dos caps de setmana llargs i un pont, allò que es diu pom-pom.
0: Un aplaudiment.
4: Sí, molt bé.
0: Que tenim vacances.
4: Sí, jo ja hi començava, eh? A veure, anem a pams. La diada, que això és ja, sí? Serà divendres, dia 11 de setembre, això és la setmana vinent. Després tenim el 12 d'octubre, que serà un dilluns. Nadal caurà en divendres, també passarà el mateix a Any Nou. Reis cauen dimecres, i a banda d'això, doncs tenim divendres sant i dilluns de Pasqua. Això, evidentment, no canvia. I a tot plegat, hi hem d'afegir dos festius locals més. En el cas de Barcelona, un, el tenim aquí a tocar, que és la Mercè. Això serà el dijous 24 de setembre.
0: Aquest el treballem nosaltres, ja us ho dic ara. No cal que aplaudim.
4: Ai, no passa res, però que podríem treure el despertador. I l'altre és dilluns de la segona Pasqua, que cau en 17 de maig. I quan arribem allà, doncs ja quedarà poquíssim per l'estiu.
0: M'encanta, és que som optimistes de mena aquí als matiners. Exactament. Per cert, que la Federació Espanyola de Futbol facilitarà que les jugadores, alerta, puguin congelar òvuls. Ot Serra.
5: L'exfutbolista del Barça, Alexia Putellas, explicava en una entrevista al País Semanal aquest cap de setmana que era una inquietud que tenien les integrants de l'equip. Allargar la trajectòria esportiva va en contra del rellotge biològic de les dones, diu, i veu un avenç molt important l'acord de la federació amb una clínica de fertilitat. Podran congelar òvuls mentre estiguin en actiu fins que els necessitin.
0: Bones notícies per engegar aquest dimarts 1 de setembre. Per cert, m'està comentant, com sempre, Maiol Roger a través de WhatsApp, dos dies i Sant Joan.
4: Clar, ja ens tenim a tocar.
0: És que Maiol Roger ens va contar, nosaltres Sant Joan, com molts dels oients que ens estan escoltant, ho celebrem efusivament des de Vilassar de Mar i estem esperant el de l'any que ve. En tot cas, per cert, una altra bona notícia és que la calor també té alguns efectes positius. Per exemple, la collita de poma que s'ha avançat i els pagesos preveuen que sigui molt millor que la de l'any passat, Lara.
4: La collita de poma Golden ja ha començat a Ponent entre 5 i 7 dies abans del que és habitual i aquest any és un 20% més abundant que els darrers 5 anys i atenció perquè les pomes també són més dolces, ho explica Pere Roquer, president de Saja.
6: La qualitat i sobretot els nivells de sucre són excepcionals, són molt bons donant també aquesta temperatura i a nivell de calibres el que és el set tan aviat que estiguem començant a collir també s'ha de tindre en compte de que serà de tot el mes de setembre, per tant la poma encara va creixent, però a nivell de calibres jo penso que oferirem dos productes com cada any molt.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: quart de 6 del matí, un minut, i alerta perquè tal dia com avui Marta Oma naixia la meravellosa Gloria Estefan.
1: Ho feia a l'Havana l'any 1957. La seva mare era mestra d'escola i el seu pare exsoldat i guardaespatlles de l'esposa de l'expresident cubà Fulgencio Batista. Als 2 anys, però, es va haver d'exiliar als Estats Units. Va començar a estudiar música amb el seu cosí del seu pare, qui, per cert, va acabar abusant d'ella quan tenia 9 anys. Des de molt jove, Gloria Estefan sabia parlar castellà, anglès i francès, i atenció, perquè es veu que la CIA la va voler contractar. Una curiositat més, té un rècord Guinness de la línia de conga més llarga feta mai. Va aconseguir que 119.000 caderes seguides, una darrere l'altra, ballessin alhora.

0: des dels matiners de Catalunya Ràdio, recordant a Gloria Estefan. I alerta perquè, res, escolta'm, en 11 minuts arribem a 6:15. I molta atenció perquè de convertir-se en una de les frases de l'estiu, també a convertir-se, alerta, ara en una cançó. Lara, de qui estem parlant?
1: Doncs de la nena que el 12 d'agost va explicar com havia viscut l'eclipsi. Segur que la recordeu.
2: Una cosa mai vista.
0: Mai vista.
2: Mai vista.
0: Mai vista.
2: Mai vista. Mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista. Una cosa mai vista.
1: A través del compte del David Ordinas, que és un actor, cantant i compositor, hem descobert el que nosaltres hem batejat com una cosa mai vista, la cançó.
0: Ah.
1: I sona així.
2: Una cosa mai vista. No ho sé. Mai vista. No me'n queden paraules per dir. No ho sé. Mai vista. Una cosa mai vista. No ho sé.
0: Mai vista. No ho sé.
2: No me'n queden paraules per dir. No ho sé. Mai vista.
3: A mi m'ha encantat.
2: No ho sé.
0: Alerta, que ve la tornada. Que ve la tornada. Sí,

0: M'encanta, per favor.
1: Hòstia, m'era bé jo. Boníssim.
0: 10 minuts, pràcticament 2:45 del matí. A veure, i atenció, oients dels matiners, qui sap si hem descobert el nou hereu de Catalunya, Marta, en Francesc.
2: Sí, és un restaurador de l'Eixample que reivindica el comerç de proximitat, els bars de tota la vida i el bon menjar. L'hem descobert gràcies al compte de TikTok Sos Català.
3: Que aprenguin a menjar d'una puta vegada. I per poder menjar d'una puta vegada, s'ha de menjar a casa una escudella, uns cigrons, unes mongetes, unes llenties, i no obrir el congelador, escalfar el micro i ara.
4: Què hauríem de fer perquè tota aquesta gent jove volgués tornar?
3: Valors, valors, valors, molt senzill, no fa falta anar a la universitat, valors. Un dia li vaig dir amunt de l'Ajuntament, a què collons ve? Esteu fent propaganda que la gent vagi al comerç de proximitat. Si us el veu carregat, sou cabrons. Gràcies a aquesta pandèmia de fills de que no esteu en el cap. Canvieu de camí, home. Busqueu una ferrada de qualitat. No veus que només dieu que tonteries.
0: Ja ho he escoltat en Francesc, escolta'm, ho té claríssim, ho té claríssim. I a aquestes hores del matí també volem saber quin so ens deixa la ràdio, i això ens ho explica... No? On anem? Perdona, el cor... Ah, espera, que m'he liat jo, sí, tens tota la raó, encara no, obrim la revista del cor, tens tota la raó. Ens estem habituant a la nova escaleta dels matiners. Bé, obrim la revista del cor dels matiners, avui alerta, la protagonista és Mercedes Milà, que en una entrevista al País s'ha mullat sobre la monarquia i sobre Aznar.
5: Milà ha confessat que durant la primera legislatura d'Aznar el va defensar perquè considerava que ho estava fent bé. Ara, amb el temps, diu que Aznar li sembla una altra persona. Sobre la monarquia, la presentadora ha defensat la reina Letizia i ha assegurat que ni en 200 anys podran pagar-li tot el que ha fet per la Casa Reial. Recordem que Milà no ve precisament d'una família senzilla, tot al contrari, així li recordava Marc Giró quan Milà el va entrevistar en l'últim capítol del programa Me meto en un jardín.
6: Venimos de familias, no te diré, la mía es un poco más aristócrata que la
7: tuya. No, la tuya, perdona, no, eso es que no. Venimos de familias completamente distintas porque la tuya sí que es aristócrata y nosotros somos, pobres de nosotros, pues unos buzos. Vosotros sois la padrera, el todo, periodistas. Tú has sido original, los rollos son los aristócratas, bueno, en general, las que no son originales, pero tú hubieras sido la típica que actúan con libertad. Con libertad porque pueden y luego porque quieren y porque, ¿sabes? Profundizan eso de la libertad, del libre albedrío.
0: I alerta també perquè Letizia Dolera ha confessat quin és el seu barri preferit de Barcelona.
2: Ho ha fet en una entrevista amb el compte d'Instagram de l'altra ciutat. El barri que més li agrada és Sants i aquests són els motius.
8: Crec que el barri de Sants és un barri que en aquest sentit a mi m'inspira això, no? Em dona esperança, força, veure que té una història de lluita obrera, de cooperativisme, petites grans victòries pel barri que crec que ens han de... Bueno, a mi em donen com una lliçó, un aprenentatge.
0: Els matiners. En 8 minuts arribem a 6:15 del matí. Ara sí que és moment de saber quins sons deixa la ràdio, com cada matí ens ho explica l'Ot Serra. Ot, molt bon dia.
9: Al matí de Catalunya Ràdio hi vam estrenar temporada entrevistant el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. Ara que el seu partit ha trencat la lògica de blocs, independentista i no independentista, i pacta amb el PSC, diu que fa política útil.
10: Però intentem ser molt explícits en aquesta voluntat de ser útils, de col·laborar, d'ajudar, de remengar-nos cada dia, de que no ens dol intentar arribar a acords amb qui sigui, sempre que siguin bons pel nostre país.
11: Ser útil.
10: Ser útils.
11: És que... Abans eren inútils.
10: No, home, no. Abans també ho eren. I ara també. I volem que quedi clar que ho som. I com més clar quedi, millor.
9: A la tarda, el periodista Antoni Bassas va revelar una novetat personal. Serà avi.
12: Va ser, com et pots imaginar, un moment emocionant.
13: Sí, és l'últim estiu sense net. O neta.
12: Sí, si Déu vol, serà l'últim estiu sense net. És un nen, bé un nen.
13: Tenim nom ja o no?
12: Tenim nom.
13: I el sap tothom?
12: No, més aviat no. No el sap ningú.
13: No es pot dir, suposo.
12: Sí que es pot dir.
13: Atenció, serà?
12: Guillem.
13: Molt bé, aquesta és la primera exclusiva de la tarda, el nom del net d'Antoni Bassas.
12: Què et sembla?
13: Home, em sembla que és una manera de començar sensacional. No podíem tenir millor inici.
12: Doncs ja ho veus.
9: I més enllà d'aquesta casa, i Carlos Herrera, la cadena COPE, va arrencar el curs des de Ceuta. Va especular sobre si el Marroc envairà o no les dues ciutats autònomes espanyoles en territori africà.
14: Marruecos jamás va invadir, creo, Ceuta y Melilla con un ejército. No le hace falta. Marruecos tiene toda la gente que quiera para invadir divididamente Ceuta y Melilla. Y para conseguir que ustedes se harten ante un gobierno que no lo defiende y se vayan. Y abandonen la plaza. Y entonces se queden con la plaza. Ese es el plan.
0: I quan falten 6 minuts per arribar a 6:15 del matí, volem saber com estem energèticament parlant. És moment de connectar-nos, estimades, amb les astres, amb els astres, i de saber quin dia ens espera precisament energèticament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
1: Bon dia, matiners. Comencem setembre amb Mart en quadratura amb Saturn. Una tensió entre allò que volem fer i tot el que sentim que hem de sostenir. A vegades, cuidar els nostres pot acabar frenant la nostra individualitat, i fer-nos responsables de qui som també pot incomodar més d'un vincle. La clau per començar el mes és no confondre responsabilitat amb renúncia, posar límits, ocupar el nostre lloc i avançar sense deixar que la por al conflicte decideixi per nosaltres.
0: Doncs vinga, intentarem, com sempre, avançar fent camí cap a 6:15 del matí, i també volem saber, avui dimarts 1 de setembre, qui li diem l'ara anys i anys per molts anys.
5: Doncs avui tenim tres noms arribats de punts ben diferents, ja ho veureu. Engeguem felicitant a Barry Gibb, l'únic membre viu que queda pobre de la banda dels Vigis. Avui en fa 80. També fa anys l'espectacular actriu Zendaya, números rodons, perquè li toca bufar 30 espelmes, i acabem dient anys i anys per molts anys a Carlos Sainz Jr., que no sé si l'heu vist, però és exactament una fotocòpia del seu pare.
0: És que és clavat al seu pare. És a dir, és que sembla Carlos Sainz fa...
5: Els confons.
0: 20 anys, 30 anys, és a dir, són exactament iguals.
5: Doncs el pilot d'automobilisme en fa 32. Que tingueu un bon dimarts i un meravellós dia d'aniversari.
0: Benvinguts a Catalunya Ràdio, també a través d'ICAT, que no me'n vull oblidar. Ja sabeu que aquesta temporada, cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
5: Bon dia, matiners!
11: Núria Marín, periodista, creadora de contingut i presentadora de l'Està Passant de TV3.
5: Mira, la cançó que us proposo per despertar-vos aquest matí és Let Me Entertain You, de Robbie Williams. Jo us garantitzo que aquesta cançó us despertarà moltíssim. I si no funciona, em veniu a buscar a casa, que us donaré explicacions. Que passeu un dia meravellós! Abraçades!
11: Els matiners som pura cafeïna.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 1 de setembre. En Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït la número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, pel desgavell en les proves PISA.
1: La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que fins ara era gerent de l'àrea de drets socials a l'Ajuntament de Barcelona. La consellera ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer.
0: El govern espanyol aprovarà avui un paquet d'ajudes per Ceuta de 165 milions d'euros.
1: Aquest pla d'emergència servirà per revitalitzar l'economia de la ciutat autònoma afectada per la crisi migratòria. També reforçaran serveis com l'educació o la sanitat. Pedro Sánchez ha assenyalat Israel i Rússia d'estar implicades en l'entrada massiva de migrants propagant informacions falses. Els dos països ja han negat cap vinculació. El president espanyol, un mes després, i en declaracions a la cadena SER, ha exculpat el Marroc de la crisi.
3: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
0: Donald Trump adverteix que atacarà amb duresa l'Iran.
1: Sí, ho ha dit aquesta matinada en una conferència de premsa a la Casa Blanca després que Washington i Teheran hagin reprès els atacs mutus. El president dels Estats Units insisteix que l'Iran és un estat fallit i que el seu exèrcit està molt debilitat. Però com que el conflicte sembla enquistat, avui una periodista li ha preguntat si descartava l'ús d'armament nuclear contra Teheran. I Trump s'ha ofès.
4: Quina pregunta tan estúpida és aquesta, en realitat? Estan totalment derrotats militarment. Per tant, ara que els he derrotat, hauria d'utilitzar una arma nuclear contra ells? Quina pregunta tan estúpida.
0: Mentrestant, tots plegats en paguem les conseqüències quan fem benzina.
1: Aquesta nova escalada en les tensions s'ha traslladat al preu del petroli. El barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 91 dòlars. El dièsel s'ha encarit tant aquest estiu que el govern espanyol torna a bonificar-lo a partir d'avui. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. Per tant, es bonificarà amb 20 cèntims al litre, mentre que la bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre.
0: La policia de Nova York ha batut a trets una dona de 49 anys que havia apunyalat dues persones a Times Square.
1: Sí, les víctimes són una dona de 32 anys que ha mort a l'hospital i un home de 68 que està ingressat i estable. Als vídeos publicats a les xarxes socials es veu com la dona s'acosta a un grup de gent brandant dos ganivets i ells la disparen a boca de canó.
0: El Nepal alerta que el canvi climàtic pot estar darrere de la tràgica enriuada de l'Himàlaia.
1: El primer ministre demana a la comunitat internacional que prengui consciència de l'augment d'aquests fenòmens extrems. Els científics, però, diuen que encara és massa aviat per arribar a aquesta conclusió. La catàstrofe ja ha deixat més de 950 morts i prop de 4.500 desapareguts entre el Nepal i la Xina.
0: Shane no convenç en el seu debut a la borsa de Hong Kong.
1: No, les accions de la plataforma xinesa de moda ràpida han arribat a caure prop d'un 10% poc després de començar a cotitzar. Els inversors valoren la companyia en uns 26.000 milions de dòlars, molt lluny dels gairebé 100.000 milions que va arribar a assolir el 2022. Els analistes atribueixen l'atavió d'aquesta estrena a la pressió reguladora i als aranzels, especialment als Estats Units i Europa.
0: I nova victòria del Barça a la Lliga.
1: 5-2 contra el Rayo al Camp Nou, amb doblet de Lamine i de Rafinha. El Barça és líder amb els mateixos punts que el Real Madrid.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:15 del matí, 4 minuts, Marc Jurado i Maria Fernández Noguera. Bon dia a tots dos.
5: Bon dia.
0: Avui amb la crisi educativa en totes les portades dels diaris catalans.
6: Sí, el fiasco de PISA força una purga a la Conselleria d'Educació, titula La Vanguardia. Educació destitueix la secretària general i obre expedient a tres funcionaris després dels errors de PISA. Llegim a El Periódico un tema que també treu al cap a l'Ara, que explica que l'Estat va avisar en 7 ocasions de l'error de PISA.
7: A la premsa de Madrid, protagonisme per a Pedro Sánchez, que ahir va fer la seva primera entrevista des que va esclatar la crisi de Ceuta. Sánchez anuncia que el rei visitarà Ceuta per primer cop, si titula El País, que acompanya el text amb una gran fotografia de Sánchez davant dels micròfons de la SER. En canvi, El Mundo destaca que Sánchez ha protegit el Marroc, l'ha protegit i l'ha eximit de cap responsabilitat.
6: Altres temes de portada, el rebut de la llum registra l'agost més car en 4 anys. Ho llegim a El Periódico, que també explica, atenció, que la renovació del DNI s'encalla a Catalunya amb cites a 2 mesos vista.
7: I Barça, per per acabar, la Min s'afegeix a la festa de Rafinha, ho diu La Vanguardia, que relata el 5-2 d'ahir amb el Rayo.
0: Repàs també els articles d'opinió a aquestes hores del matí. Evidentment, l'escàndol de Pisa també té un paper destacat en les pàgines d'opinió dels diaris.
7: A La Vanguardia, la periodista Susana Cuadrado critica que Educació segueix sense aclarir com és possible que només 5 dels 51 centres educatius interpretessin bé les instruccions de les proves Pisa.
6: I subratlla que persisteix un dubte inquietant i va haver una intenció expressa d'excloure els alumnes amb un pitjor rendiment escolar per evitar uns mals resultats.
7: L'editorial de l'Ara exposa que la gestió dels expedients disciplinaris que s'han obert a un alt càrrec del departament i a dos funcionaris es pot allargar fins a 2 anys.
6: Per això el rotatiu considera que el fiasco de Pisa hauria de servir per accelerar la reforma de l'administració de Salvador Illa per agilitzar aquest tipus d'expedients.
7: Per la seva part, el periòdico fa una crida a repensar l'educació, ara que el sistema educatiu de Catalunya viu un moment convuls.
6: El diari assenyala que el silenci inicial sobre Pisa és inacceptable i que va fer la sensació que hi havia una voluntat d'ocultació.
7: A la premsa espanyola, Ceuta i segueix tenint un paper destacat. El Mundo titula l'editorial Desídia, distopia i confrontació.
6: El diari critica que la imatge que dona el president Pedro Sánchez és la d'un dirigent que s'està de braços plegats.
7: A El País, l'activista contra la pobresa Gonzalo Fanjul diu que estem davant d'una tragèdia en què els migrants són les víctimes.
6: I recorda que aquesta crisi humanitària està passant en un país amb recursos i capacitats.
0: Pràcticament ja 6:45, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Estrenant també aquest flamant estudi dels matiners, l'estudi 3 de Catalunya Ràdio.
5: M'agrada molt.
0: Hosti, què, molt mar, xulo, quina meravella.
5: Molt.
0: Que això surti a la premsa digital, ara, amb un titularet, alguna cosa així.
5: Estrena.
0: Vinga, anem-hi. El jacuzzi està darrere de la mort del matrimoni irlandès a Cullera.
7: Sí, l'autòpsia apunta que la principal hipòtesi és que el sistema que aspira i fa funcionar l'aigua en els espais jacuzzis va fallar i va desencadenar la fatal situació. Apunta que el més probable és que morissin per un accident cardiopulmonar, ara sí, per l'esforç extrem del marit d'alliberar-se de la succió i de la dona d'ajudar-lo. Encara s'esperen els resultats protoxicològics. Els Estats Units van comptabilitzar entre el 2013 i el 2017 11 víctimes per aquest fenomen. Ho recullen diversos digitals.
0: Boca aigua, perquè si sou fan del Cabral, espereu l'orella.
7: Un restaurant de Gijón, apunta.
0: A veure.
7: Ha pagat 37.500 euros en una subhasta per la peça de formatge Cabrales, guanyadora del 54è certamen d'aquesta varietat, que és de la formatgeria Ángel Díaz Herrero. Aquesta quantitat de rècord supera encara en 500 euros el que es va arribar a pagar l'any passat pel millor Cabrales. Si teniu intenció d'anar a Gijón o ho coneixeu, el restaurant en qüestió que ho ha pagat és la sidreria La Montera Picona. Ho recullen diversos digitals.
0: 37.500 euros, Déu-n'hi-do, eh?
7: Sí.
0: Tot allà amb els cucs. Obrien tots els cucs. 3.000.
7: I l'ho que és?
0: Qui ja has considerat un heroi, Sílvia?
7: Doncs el director d'una escola que va salvar 900 alumnes després d'evacuar el centre 10 minuts abans de la gran riuada mortal del Nepal. Es tracta de Rajendra Dagwadi. Llegim la seva història a La Vanguardia. Explica que va rebre l'alerta de diverses persones, una d'elles des d'una ciutat riu amunt.
0: I tanca per falta de relleu.
7: El restaurant Can Xus, una antiga masia emblemàtica d'Hort a Barcelona. L'establiment havia obert el 1988 i ara baixa la persiana perquè els propietaris actuals es jubilen. Feia mig any que s'havia anat acomiadant de la clientela i ara ha tancat definitivament. El restaurant està en venda amb la idea que pugui tenir una nova vida com a negoci o com a casa familiar. Recull BTV.
0: Pràcticament ja en 6 minuts que arribem a 6:45 del matí. Avui, 1 de setembre, aquest dimarts 1 de setembre. Marc, quin temps ens espera avui, que canviem de mes?
6: Arrenquem setembre, Canalies, amb calor, però de fet més que en tindrem, sobretot de cara al cap de setmana. Avui màximes més altes que vorejaran els 34 graus. El temps serà assolellat amb plogims matinals a les Terres de l'Ebre. A la tarda creixeran núvols al Pirineu i no es descarta algun ruixat puntual al Ripollès.
0: Esteu escoltant Els Matiners, com cada dia, de dilluns a divendres, a Catalunya Ràdio, també per ICAT, fent el primer programa de la ràdio en directe a Catalunya, i amb la Marta. És moment de repassar alguns apunts culturals per avui, 31 d'agost, no, en aquest cas,
7: ai,
0: per
7: no.
0: Avui,
7: 1 de setembre.
0: I avui, malauradament, hem de començar amb un adeu.
8: Però què ets tu, Gàstigues? Què ets? La gossa dels amos, disposada a tot. Mires al teu voltant i dius, Aquest té això.
9: Aquest és l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys d'un infart. Ho vam saber ahir a la tarda. Ha estat un dels grans noms del teatre i del cinema català. També ha tingut molts papers destacats en sèries de televisió. I, de fet, l'últim espectacle de teatre va ser just la temporada passada al Teatre Lliure amb El Mestre i Margarita. En una entrevista ahir al Catalunya Nit, el director Àlex Rigola parlava així d'ell.
10: Et donava grans lliçons de vida sense haver-te de fer grans demostracions, no? Era un líder de companyia, però en cap moment necessitava imposar cap tipus d'autoritat.
0: I alerta la notícia, també aquestes últimes hores hem sabut que Josep Montero, líder, cantant, un dels compositors d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del piromusical de la Mercè 2026.

0: musical que es farà el proper 27 de setembre a la platja de la Nova Icària de Barcelona. Abans, recordem que també havien fet aquest piro musical aquesta selecció Rosalía o Estopa, i tot plegat doncs arribarà pocs dies abans del concert del comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Ja ens podem preparar per plorar, perquè clar, aquells dies de l'Estadi Olímpic del comiat toques grasses, serà tothom plorant a llàgrima viva.
0: I tant.
1: Jo sé, però com ho farem, això? I parlant de l'Estadi Olímpic...

0: Ai.
1: Si encara esteu de vacances o voleu anar de festa major, us ho voleu passar bé, doncs avui concert d'Al·lèrgiques al Pol·len a Vilafranca del Penedès a partir de les 9 del vespre.
2: L'amor està en flames, cariño meu. Sé que no són hores per pensar-te.
0: Arribem en 2 minuts a 6:15 del matí. Maria, estàs preparada?
3: Preparadíssima.
0: I es va estrenar. Ah, escolta'm, a veure, per favor, que Sara Llobet, ara no la tinc aquí a l'estudi, que vingui Sara Llobet, que la necessito, jo. Arriba la dada, Maria. Us proposem, com cada matí, oients dels matiners, que participeu a la dada Maria. Ah, mira, que ve la Sara, que ve la Sara. Gràcies, Sara.
1: Ja estic no són trapes, eh?
0: Gràcies. A partir d'aquesta temporada, la Maria Fernández Noguera ens farà la dada cada matí. I avui per on anem?
3: Avui anem per visites de Reis a Ceuta.
0: Ahir, Pedro Sánchez... Visites de Reis a Ceuta.
3: Sí,
0: bé,
3: ahir Pedro Sánchez va anunciar que Felip VI visitarà Ceuta, tot i que no va concretar quan ho farà. Per tant, aquesta és la dada sobre visites de Reis a la Ciutat Autònoma.
0: I la pregunta de la dada Maria és...
3: Quantes vegades ha visitat Ceuta un monarca espanyol en els últims 100 anys?
0: A veure, que és que mai el Roger també s'està apuntant per aquí. A veure, en els últims 5 anys, eh?
3: 100.
0: Ah, 100?
1: 100,
0: molta. Escolta, Maria, a veure, hem de baixar una miqueta al nivell, carinyo, que aquí arribem fins on arribem a aquestes hores. 5?
1: 3.
0: Sara Elias, diem 5.
1: No, jo volia dir 3.
0: Espera, un moment, anem per ordre. Sara Elias, 3.
1: Jo, 2.
0: Sara Elias, 3. Un moment. Anem a poc, anem a fer interessant. Sara Lía, 3. Lara García.
1: 2.
0: 2, que això t'està ajudant mai el Roger, t'ho dic ara. Tu, pobra, Marta, no, ningú t'ajuda, carinyo.
1: No, ningú m'ajuda. L'únic que anava a dir que era el número 3, perquè és el meu número preferit.
0: Ja no ho pots dir.
1: No el puc dir?
0: No, home, ja ho hem dit nosaltres.
1: Però ella l'ha dit morro, jo l'he dit abans.
3: Primera.
1: Tu estaves dient 5, guapo.
0: Escolta'm, Sara Lía, canviem a 4? És igual. Quatre Sara Elias.
1: Marta, 3.
0: 2. Lara García.
1: 2.
0: Marta Diana, 3. I qui guanya la dada Maria d'avui és...
3: Lara García.
0: Molt bé, a veure, explica'ns això.
3: Mira, en els últims 100 anys només hi ha hagut aquestes dues visites de monarques espanyols a Ceuta. L'última va ser el 2007, fa gairebé 20 anys, quan Joan Carles I va visitar les dues ciutats autònomes, Ceuta i Melilla, juntament amb la reina Sofia. En aquell moment la visita va desencadenar una crisi diplomàtica amb el Marroc. I la visita anterior va ser 80 anys abans.
0: Imagina't.
3: El 1927, quan el rei Alfons XIII, que és l'avi de Joan Carles, va anar a la ciutat després del final de la Guerra del Rif i la consolidació del protectorat espanyol al Marroc.
0: Gràcies, Maria. Fins demà.
3: A vosaltres.
0: Bé, 6:15 del matí, 1 minut. Demà més dada de Maria, que escolta'm, ens està posant dada de Maria.
1: Maria, ja parlarem.
0: Ja parlarem.
1: Que tinc el
0: bastant
1: nivell.
0: No, més tant. Ja parlem després. Per cert, moment de moure el dial cap a l'any 2005. En aquella època, la Lloll Bertran presentava un programa els dissabtes al migdia que es deia Quin món de mones. I aquesta era la promo del programa.
4: Dissabtes al migdia, la Lloll Bertran presenta un programa d'actualitat...
5: No, talla, Ramoneda. Ah. És que d'actualitat en parlem, però jo no ho diria així.
4: Tornem-hi. Dissabtes al migdia, la Lloll Bertran fa un programa d'entrevistes amb...
5: No, talla, Ramoneda. No és ben bé així, fem entrevistes. Però no, és diferent.
4: Molt bé. Tornem a dalt. A Catalunya Ràdio, dissabtes al migdia, un programa d'autor...
5: No sona massa seriós, això.
4: Ai, nena, doncs què feu?
5: Fem una mica el mico.
4: Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Quin món de mones.
5: Això sí.
0: A menys de res, mira, pràcticament 13 minuts comença el segon programa del matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell d'aquesta quarta temporada.

0: Noi, el Roger, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: I avui quin menú ens heu preparat?
1: Doncs mira, d'aquí una setmana els nens tornen a l'escola,
0: sí,
1: teòricament en vaga dels mestres. Ahir la consellera d'Educació va anunciar algunes noves mesures i va anunciar dimissions. Veurem com ha sentat tot això a la comunitat educativa. En parlarem amb l'Assemblea Educativa de Catalunya i també amb famílies. Aviam com preparen aquesta setmana prèvia i com estan els ànims després d'aquest curs passat de vagues i aquest curs d'aquest any, que veurem que comença amb una vaga, en teoria, si no es resol d'aquí una setmana, i veurem com acaba. Després anirem a Ceuta, no per parlar de les visites reials, perquè ja veurem si Felip VI hi va, sinó per parlar de la collida de menors. Ahir la ministra Sira Riego parlava d'uns 2.000 menors en situació complexa a Ceuta, però la Marta ho va comprovar de primera mà, i parlarem amb el director executiu d'UNICEF Espanya, el Xema a veure, perquè ens expliqui quines accions s'estan prenent. I després parlarem de peatges. Fa 5 anys que els catalans no paguem peatges, o la majoria de peatges de Catalunya. Va ser una campanya llarga, tot i que en alguns casos s'està replantejant què es fa, perquè, per exemple, com en el cas de l'AP7, diguem-ne que molts conductors troben a faltar pagar per un servei una mica millor. A la secció de Ciència de Rafa Vila Sant Juan rebrem Jordi Évole, que ens parlarà de la cataplexia. Després amb Sergi Pàmies parlarem de 50 anys de retransmissions esportives, com eren les... retransmissions abans i com ho són ara, i després els temes pendents que tornen amb els nostres invitadors de referència per acabar amb una mica d'alegria i joia. Aquest segon programa de la temporada d'hivern, perquè es diu així, temporada d'hivern, tot i que passi totes les estacions del matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell, i com sempre els convidem cada matí els oients més matiners a participar en directe al 93207474. D'aquí uns moments parlem amb els primers matiners que a aquestes hores ja estan desperts. Res, dos minuts i tornem.

0: tarda? A la tarda encara més cafè.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
0: Amb les veus habituals.
2: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
3: A un boomer li poses això i surt disparat.
4: És que està com un llum.
2: No sé què faran.
0: Però més i millor.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Com sempre, la millor hora del dia.

0: del matí, quan falten 10 minuts per arribar ja a les 6 del matí, saludo el meu Eloi Cordomí. Eloi, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, què tal? Com estàs?
0: Molt bé, i tu?
1: Doncs bé, mira, aquí preparant per aquesta nova estació que comencem avui.
0: Ai, em fa una mica de mandra, la veritat. A mi al setembre, ara que marxi l'estiu i tot això, no em va gaire bé, eh? Què t'he de dir?
1: Bueno, mira, tinc una bona notícia per tu, i és que la sensació d'estiu s'allargarà durant força dies. No sé si això a aquestes altures és bona notícia o no.
0: Bona notícia, per
1: però,
0: mi boníssima.
1: Tu que t'agrada.
0: Sí, sí.
1: Doncs vinga, doncs ja
0: aquí
1: està.
0: Aquí la taula
1: ho allargarem
0: tots tres, eh?
2: Sí, sí, ja està bé, ja està bé.
0: Bé.
1: Ho allargarem durant força dies. El que sí que és veritat és que avui en meteorologia comencem el que considerem la tardor. La tardor climatològica o meteorològica comença avui. El que volia explicar és que aquí mateix, aquí a muntanya, ara mateix no hi ha cap indici d'aquesta tardor. Perquè malgrat que ha anat plovent aquests últims mesos, perquè el Pirineu, que el tempestre, ha fet tanta calor que els prats de muntanya continuen estant rostits, que no refresca la nit. Ara mateix, per exemple, aquí a 1.200 metres estem a 16 graus. Amb això no surten bolets, és a dir, els bolets, el sol, el terra ha d'estar entre 10 i 15 graus, perquè si no, no fructifiquen.
0: Sí, sí.
1: Així que, de moment, aquí no hi ha absolutament cap indici de res que s'assembli a la tardor, tot al contrari. I més avall, tampoc, perquè mira, avui he tingut temperatures que en aquests moments s'acosten als 25 graus en molts trams del litoral, així que déu-n'hi-do, anem forts.
0: De totes maneres, Eloi, és el que estàs explicant. Dissortadament, encara no fa la temperatura, o no hi ha la temperatura que es necessita perquè es facin bolets. Hem tingut un estiu especialment calorós, amb màximes mai registrades, per tant, diguem que no són bones notícies, almenys pel nostre planeta.
1: No, aquests pròxims dies aniran sortint tots els resums. De moment arriben algunes primeres dades, per exemple, de la ciutat de Lleida, de l'Observatori Fabra de Barcelona, i en tots els casos és, amb diferència, l'estiu més càlid des que hi ha registres. Així que, vaja, de moment, i a més de moment això, anem amb la mateixa línia del setembre, com a mínim la primera part del setembre, que continuarà sent extremadament càlida. Així que és el que toca avui.
0: Ai, noi,
1: el que passa que, mira, avui sí que tindrem alguns núvols.
0: Bé,
1: la novetat avui, respecte a altres dies, hi haurà alguns nuvolets cap al sud del país, també al centre de Catalunya, i la tendència és que vagi sortint el sol a gairebé tot arreu. En tot cas, serà el litoral de Tarragona, que sí que es quedaran més estancats.
0: Et dic que a mi em va fatal, perquè m'encanta anar a la platja al migdia, és a dir, que a mi els núvols ja es poden allargar una miqueta més, que jo encara he d'estirar l'estiu, saps què vull dir-te?
1: No, però seran intermitents, eh?
0: Val.
1: Vull dir que segurament trobaràs l'estona. Sí que això, el sud, quedarà una mica més retinguts i poden ser una mica més persistents, però la resta trobaràs el moment que sortirà el sol, així que ho podràs lluir aquest moreno que segur que portes, que segur que tens, de fet que tens.
0: Altres anys he tingut a millors, ja t'ho dic ara.
1: Bueno, això segur.
0: Gràcies,
1: això segur.
0: Eloi, una abraçada.
1: Apa, fins ara.
0: Que vagi bé, adeu. Vinga, va, 9-3-2-0-7-4-7-4, en directe fent els matiners des de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, i aquestes hores del matí vull parlar amb en Pere. Pere, molt bon dia.
3: Bon dia, Xavi Matiners, com esteu?
0: Molt bé, i tu ja fas veu d'optimista aquestes hores, a mi això ja m'agrada.
3: Bueno, ho hem de fer, si no malament.
0: Pere, a quina hora et lleves tu habitualment?
3: Doncs depèn de l'any. Jo soc enòleg de Caves Miquel Pons i especialment ara, a l'època de verema, ens toca matinar bastant. Aquesta època, doncs, entre les 5, les 4 ens posem a collir, les 5 aquí al celler comencem també l'activitat. Per tant, doncs, és una època de l'any que ens toca matinar molt.
0: Escolta'm, fins a quina hora o fins a quina època de l'any ens estem llevant a aquesta hora?
3: Doncs fa uns anys ens començàvem a llevar al setembre i ara, tal com ve deia el teu company, hem hagut de canviar totalment la forma de treballar.
0: Sí.
3: I ara des de principis d'agost que hem començat la verema, i de fet la cosa excepcional és que ara ja l'estem acabant, que és una cosa ben rar, quan en teoria, quan jo parlava amb el meu avi, doncs era ara quan començava la verema. Per tant, és una cosa ben excepcional. I llavors és tot fins que acabem la verema, fins a mitjans de setembre.
2: Us afecta d'alguna manera els canvis de temperatura?
3: Una bestialitat, de fet, principalment amb la maduració del raïm. La vinya ho pateix moltíssim. De fet, la vinya, amb les calors que hem tingut el juny-juliol, s'ha pensat que érem al juliol i agost, i tot el procés de maduració que fa, que en teoria l'ha d'acabar de cara al setembre, l'ha acabat a principis d'agost. I després hi ha un altre factor, que és la feina, el treball i la temperatura del raïm. I enguany també ens hem hagut d'adaptar, doncs, a ser encara més matiners, perquè tot aquest raïm arribi el màxim de fresc possible al celler per aconseguir la màxima qualitat possible.
0: Clar, entenc, Pere, que això amb els anys a més també anirà variant, és a dir, que la temperatura i els canvis de temperatura aniran fent canviar també el vostre cicle a l'hora de fer la verema i de cultivar el vi, no?
3: Correcte, sí, el que les noves generacions ens estem trobant, a diferència del que ja s'ha preestablert, és que cada any és un món diferent, i que cada barema és totalment diferent, sobretot degut a aquest canvi climàtic que no sabem cap on ens porta. Hi ha baremes que són més plujoses, vam tenir 3 anys de sequera i aquest any ens han vingut aquestes onades de calor el juliol i l'agost que han sigut totalment excepcionals i que no ens ho esperàvem. De fet, bueno, no està entre els llibres de records, com bé deia el teu company fa un moment del temps.
2: I tot això també fa que el vi tingui un gust diferent, potser, no?
3: Bueno, al final nosaltres anem fent controls de maduresa i anem seguint les vinyes, ens les coneixem moltíssim i també collim quan el raïm ja està en el moment òptim per entrar al celler. Més ens afecta a nosaltres, que ens hem d'organitzar a èpoques on normalment no estàvem organitzats a fer tota aquesta feina.
0: Ens haurem d'adaptar aquests nous temps i aquests canvis de temperatura, que estic convençut que això anirà, permeteu-me, bastant a pitjor amb els anys, dissortadament.
3: Bueno, Pere, que ens deixin uns quants anys
0: un bon vi, per favor. Aquestes hores del matí encara ens esperareu una miqueta fins al migdia, però de moment que ara ens falti el bon vi català. Pere, t'envio una abraçada, gràcies per trucar-nos.
3: Una abraçada, salut i cava.
0: Ara,
2: adéu.
0: Lara García, Marta Viana també, moltíssimes gràcies, ens veiem demà.
2: Adéu, fins demà.
0: I mentrestant, Teddy Swims és Bad Dreams.

0: És la música de Teddy Swims, un dels seus grans èxits, aquest que es diu Bad Dreams, i que ens empenja pràcticament fins a les 6 del matí, moment on, evidentment, Ricard Ostrell engega una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio. El tinc per aquí, l'Ostrell, o no?
1: Hola!
0: Hola, què tal?
1: Molt bé, i tu?
0: Escolta'm, separats al néixer, si és que ja no compartim estudi,
1: Ostrell. Sí, perquè ara els matiners té estudi propi.
0: Escolta'm, molt maco, eh? Molt xulo aquest estudi.
1: Sí, és molt bonic. És
0: molt tranquil, aquí amb
1: una fotografia. És més petitó, és més acollidor, no?
0: És més com jo.
1: Sí, fa per tu.
0: Saps, petitó, acollidor...
1: Sí.
0: Jo he de dir que estic molt còmode. Hem començat avui aquesta nova travessa en aquest estudi. Ens estalviarem la gent que veu una mica més del compte des de la Diagonal amb el carrer Beethoven, que també és un gran quem.
1: Sí, no veuràs tants culs, no?
0: És una llàstima, veus? M'ho perdo.
1: Veuràs més clatells, per això, des d'aquí dalt. Tot té coses bones.
0: Vinga, va, que te deixi tot a tu, que vagi bé el programa, Ricard. Fins ara. Doncs vinga, que comença el Matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres, com sempre, matiners, i tornem demà a partir de les 5 del matí. Que tingueu un bon...

0: miracles.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
2: Cultura de la violació. Cultura en què, per mitjà de pràctiques socials i situacions quotidianes, són vistes com a normals i justificables conductes que tenen a veure amb la violència sexual cap a les dones, les quals poden implicar que es desacrediti, responsabilitzi o culpabilitzi la víctima d'una agressió sexual. Les sancions socials es dirigeixen contra les víctimes i no contra els autors de les conductes, deslliurant-los de responsabilitat sobre els fets i considerant les seves conductes com a impulsos inevitables.
3: Posar nom a les violències masclistes és imprescindible per identificar-les i trencar amb aquesta cultura de la violació. Això és el que fa el Diccionari del Consentiment del Termcat, una terminologia en revisió constant que va més enllà de tenir cura de la nostra llengua. Aquest és, doncs, un Paraules Evitables especial, en què ens posem seriosos i que volem dedicar a Giselle Pellicot, aquesta dona que diu que no vol ser valenta, però que intenta canviar les coses amb una fortalesa infinita. Per posar-li veu, en català, ens ha ajudat la periodista Neus Bonet.
4: Vull que les dones que han patit violència sexual diguin: la senyora Pellicot ho va fer, nosaltres també podem fer-ho.
3: Sandra Cuadrado Camps.
5: Els termes són necessaris perquè moltes dones puguin identificar que allò que els ha passat és un delicte sexual i que es pot denunciar. Allò que s'està descrivint et ressona i te n'adones que allò és el que t'ha passat a tu i que resulta que aquesta definició el que fa és visibilitzar un delicte sexual. Sovint necessites que algú hi posi paraules.
6: No.
5: I sovint acostuma a ser una altra dona. Posar nom a les violències contra les dones i creure en l'impacte de les paraules és un dels primers passos per trencar el discurs del patriarcat. Per això vam crear el diccionari, aquesta terminologia del consentiment sexual. Calia posar nom als delictes sexuals, calia tenir una veu pròpia i calia dir prou. Cultura de la violació no vol dir res més que això: responsabilitzar la víctima d'una agressió sexual. Que allò que t'ha passat tu has buscat tu. Sancions socials que s'assumeixen per una masculinitat hegemònica patriarcal i que responsabilitza la víctima d'allò que li ha passat. Vas anar a casa d'aquesta persona, se't va violar, doncs ja t'ho havies buscat. Portaves uns pantalons apretats, et van tocar el cul, dona.
3: Laura Gallego Marfà.
7: Però és que més fins i tot en el cinema, la literatura, coses que s'han romantitzat, com per exemple petons robats, i tota aquesta idea de si et diu que no és que realment és que sí, perquè realment sí que vol, però s'està fent la dura, tot això al final ha creat aquest imaginari que realment la dona no té l'opinió prou formada o l'entitat per dir que no, sinó que realment s'està fent la difícil. Per tant, tot això justifica que tu creuis la línia d'agressió sexual, perquè al final infantilitzes la dona, assumeixes que no sap què vol i per tant tu li has de dir què voldrà, i el que vol evidentment és mantenir relacions sexuals amb tu. Però això des de sempre s'ha anat validant a través de la cultura, per això també és cultura de la violació.
5: És el que Barbara Kruger deia, que els nostres cossos sempre han estat un camp de batalla. Tot aquest discurs de la cultura de la violació s'ha normalitzat. Que tots aquests delictes afectin majoritàriament a les dones no ens sorprèn, perquè és un relat que al final s'ha adquirit com a socialment normal. De la mateixa manera, com tu deies, Laura, no? En la literatura i el cinema, quan hi ha una violació, normalment en el cinema la víctima és una dona. Aquestes experiències són situacions que compartim i que al llarg dels segles hem arribat a minimitzar. Ho hem vist tan representat a tot arreu i ho hem experimentat tant que ens sembla que l'espai destinat a les dones és per defecte el de la víctima. I per això, doncs, aquest és l'espai que cal trencar.
7: Un exemple paradigmàtic de cultura de la violació també és que en obres això literàries o de cultura en general, una violació sigui l'estimulant de l'evolució del personatge d'una dona. És a dir, una dona potser comença la pel·lícula o la sèrie sent molt fleuma, llavors la violen i llavors s'empodera i és la millor. Això és violentíssim i realment és cultura de la violació amb totes les lletres, però ho hem assumit i ens sembla una trama normal en la majoria d'obres.
4: Un violador no és només algú amb qui topes en un pàrquing fosc a la nit. també en trobes dins la família, entre els amics.
5: Tota aquesta onada de testimoniatge ens ha servit també per desmitificar la idea del maltractador com a monstre, com un violador anònim que t'espera en una cantonada. Els maltractadors formen part del nostre entorn, sovint aprofiten l'espai de vulnerabilitat d'un entorn amable per exercir la seva manipulació. Aquesta manipulació pot desembocar en una violència en diferents estadis i tots aquests delictes els tenim també recollits en el diccionari. Pot esdevenir una violència psicològica, pot esdevenir una violència econòmica, vicària, quan es vol fer mal als fills per, en últim terme, voler fer mal a la dona. En una violència sexual,
7: la qüestió és que també els violadors moltes vegades no són ni conscients que allò que fan és una agressió sexual, perquè justament la cultura de la violació el que fa és justificar tot un seguit de conductes que realment són de violència sexual cap a les dones, però s'ha normalitzat fins a tal punt que sembla que les dones, si fan X cosa, ja deuen sexe en aquesta persona. Per tant, que t'agradeixi sexualment realment és com que tu has buscat. Tot això és el que ens ensenya la cultura de la violació i el que s'ha anat legitimant durant tants anys. Per això és important ara posar-hi paraules, explicar què és i així anar descapdallant una mica tot aquest garbuix de rols que s'han creat i que justifiquen que hi hagi violència sexual. I per això també és molt habitual que n'hi hagi dins la parella mateixa, perquè o l'home no és conscient realment que està fent una agressió o li és igual, perquè realment tot el seu entorn i tota la socialització que ha tingut justifica que hi hagi aquesta violència sexual cap a la dona.
5: Per això, la importància de tenir ben definit un concepte com el consentiment, que ara actualment a França, arrel del cas Pelicot, és un debat, perquè no hi ha aquest concepte en el Codi Penal. És el que deia la Laura, no s'ha d'oblidar en cap cas una cosa bàsica, que qualsevol pràctica sexual ha de ser consensuada i consentida. I que el fruit d'aquest acord sempre ha de ser conscient, les dues persones han de ser conscients i han de ser lliures de concretar les circumstàncies d'aquesta pràctica. Per tant, si tu no ets conscient, doncs perquè t'han administrat uns fàrmacs, la submissió química, aquest terme també el tenim al diccionari, seria el cas de la Gisèle Pelicot, doncs no pots haver consentit perquè no eres conscient. Per tant, ja és una de les premisses bàsiques en les quals es pot comprovar que no hi havia consentiment. I una altra de les qüestions fonamentals i que convé recordar infinitament és que una dona té dret a canviar lliurement d'opinió quan vulgui. Una dona té dret a canviar lliurement d'opinió. El consentiment per participar en una pràctica sexual es pot revocar en qualsevol moment.
4: Em diuen que sóc valenta. Ser valenta és llançar-se al mar per rescatar algú. Jo només tinc voluntat i determinació per intentar canviar la societat.
5: Durant massa temps se'ns ha volgut encasellar en la zona de víctimes com si no hi hagués opcions de sortir d'aquí mai més. Actualment es parla de supervivència, de supervivents, i és aquest el terme que volem fer èmfasi i serà un dels termes que també introduirem en el diccionari.
7: Sí, perquè tenim tots la idea de víctima com un agent passiu que ha rebut una violència i, en canvi, el terme supervivent té un punt d'apoderament de la dona que ha passat, que efectivament ha rebut una violència i ha estat víctima d'una violència, però a partir d'un procés de reparació i de restauració del dany acaba sent una supervivent, i quan acaba de passar tot el seu procés per assumir la violència que ha rebut, és una supervivent i és una manera de també reivindicar que sí que s'ha passat per una violència, però que igual que es té la sensació que si has estat víctima de violació, d'una agressió sexual o de maltractament, ja mai més tornaràs a ser la mateixa persona i per sempre més seràs una víctima, el fet de parlar de supervivents i això que dèiem, de posar paraules a les vivències de cadascú, permet que les persones que han estat víctimes continuïn la seva vida i que la seva vida és pràcticament la mateixa que abans que han passat aquest episodi de violència, és a dir, que aquesta violència no determina la vida d'aquesta persona a partir d'aquell moment. I per això és molt important també el pas de víctima a supervivent, que parlàvem de la reparació, que també és un dels termes que inclourem en el diccionari, que és tot el conjunt d'accions fetes pels diversos agents que s'involucren en l'atenció a una víctima de qualsevol mena d'agressió masclista a restablir aquests àmbits de la seva vida que s'han danyat. És a dir, justament a passar de ser víctima a supervivent i hem de passar pel procés de reparació.
4: Com ha pogut l'home perfecte arribar fins aquí? Com has pogut deixar entrar aquests estranys al meu dormitori? Has escollit la profunditat més fosca de la naturalesa humana. Sóc una dona totalment destrossada i no sé com em recomposaré d'això.
7: Tres conceptes que posarem en el diccionari del consentiment tenen a veure amb les masculinitats. No masculinitat en plural, sinó diverses masculinitats, perquè al final no tots els homes segueixen el mateix rol de masculinitat, però sí que n'hem trobat tres molt definides, que són la masculinitat hegemònica, la masculinitat fràgil i la masculinitat tòxica. Anem per parts. La masculinitat hegemònica és com la contrapartida de la feminitat hegemònica i serien tots els rols que tots tenim al cap quan pensem en masculinitat, és a dir, més control de les emocions, seriositat, la part aquesta més de racionalitzar per contra del que s'associa a la feminitat, que és la part més emocional, que tot això, evidentment, està construït pel patriarcat. Després, la masculinitat fràgil són les reaccions defensives que tenen alguns homes justament quan senten que se'ls qüestiona la masculinitat hegemònica o que passa alguna cosa que diguéssim que amenaça, entre cometes, la masculinitat. I aquí un exemple paradigmàtic que sobretot hem vist molt aquests dies amb el cas de la Giselle Pelicot, sobretot, és una frase que en anglès és not all men, que en català ho podríem traduir com no tots els homes, que són aquestes reaccions que tenen els homes quan hi ha un cas d'aquests que diuen ep, però no tots els homes som així. I és l'actitud aquesta defensiva en comptes d'empatitzar amb les dones, de posar-se l'escut i dir no tots fem això, que és aquest not all men, que després el moviment feminista ho ha digerit i ha allargat la frase per not all men, but always a men, és a dir, no tots els homes, però sempre és un home. I després el tercer tipus de masculinitat, que és la tòxica, és agafar tots els rols aquests de masculinitat hegemònica i portar-los a l'extrem amb actituds violentes, misògines, homòfobes normalment i més masclistes, encara i més portades a l'extrem, que també és un tipus de masculinitat que malauradament veiem molt i que també està relacionada amb això de trencar objectes, de cridar i de fer com una demostració de la masculinitat molt extrema.
0: Aquestes masculinitats tòxiques tenen uns paràmetres que nosaltres hem analitzat, hem estat estudiant abastament durant molt de temps, amb moltíssimes fonts, amb especialistes, i ens trobem doncs, que bueno, hi ha uns rols que sempre són uns paràmetres comuns, un dels quals, per exemple, és sempre hi ha una mena de companyonia masculina, una camaraderia, que en lloc de mostrar una empatia, en plan, ostres, ja n'hi ha prou, doncs no veiem homes a les xarxes compartint aquest ja n'hi ha prou. En canvi, sí que veiem a xarxes, sobretot a xarxes, molts exemples d'aquestes sancions socials, no?, marcades en la cultura de la violació, que es dirigeixen contra les víctimes i no contra els autors d'aquestes conductes.
4: Quan et violen hi ha vergonya, però aquesta vergonya no és per a nosaltres, és per ells.

0: Un d'aquests termes que era necessari és el de terror sexual, que de fet és un terme que va encunyar la politòloga Nerea Barjola, el llibre Microfísica sexista del poder, en què analitzava com es va tractar el crim d'Alcàsser als mitjans de comunicació. I el terror sexual és l'actuació masclista que pretén atemorir, alliçonar i controlar les dones mitjançant la difusió d'un relat manipulat sobre el risc de patir agressions sexuals quan tenen conductes que no encaixen amb els rols fixats pel patriarcat. Què vol dir? Que quan les dones fem alguna cosa que no és llegida com portar-se bé, per exemple, sortir de festa, a beure, es crea un relat que avisa de les conseqüències que pots tenir si fas això. Per exemple, vam tenir un exemple molt clar fa un parell d'anys, a l'estiu, amb les punxades que hi va haver a les discoteques, que també és un terme que inclourem en l'actualització del diccionari del consentiment, que és la punxada química, que és punxar alguna mena de droga a les víctimes, tot i que en aquell cas es va veure que no s'injectava res. Per tant, era un cas paradigmàtic de terror sexual perquè l'objectiu bàsic era atemorir les dones i que no sortissin de festa o que no beguessin o que els hi fes por fer alguna cosa que pogués portar-les a ser agredides sexualment.
1: La vergonya ha de canviar de bàndol.
2: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.

0: He vist fer autèntiques meravelles aquells qui al principi tothom prenia per perdedors.
1: Perquè el candidat resulti investit, ha d'obtenir els vots de la majoria absoluta. La votació és pública per crida, es vota per ordre alfabètic.
2: Sí. Sí.
3: Sí.
0: Et queda molt poc per arribar al govern.
2: No. Sí.
0: No necessites que els partits tradicionals et donin suport.
3: Sí. No.
0: Pensa que ara et veuen com una amenaça.
3: No.
0: Com un rival del seu mateix nivell.
3: Sí.
0: I per això volen desprestigiar-te.
2: Sí.
0: Ja hi haurà temps per canviar això.
3: No.
2: No.
0: Però ara cal trobar solucions per formar un executiu.
2: No. No.
3: Sí.
2: Sí.
0: Veus aquells que seuen a una cantonada de l'hemicicle?
2: Sí.
0: Un grapat de partits insignificants.
3: No.
0: Són ínfims. Tenen molt poca representació, però molta fam de poder.
3: Sí.
0: Mira'ls.
2: No.
0: Són com el teu partit abans de la victòria electoral.
1: Aquesta votació no ha assolit la majoria requerida i no ha atorgat la confiança d'aquesta cambra per la investidura. S'aixeca la sessió.

0: et necessiten, com tu a ells. Amb els seus vots podràs ser president, tot i que hauràs de fer algunes concessions. No estaràs sol en el nou govern del canvi. Ofereix-los un parell de ministeris i acorda complir alguna de les seves promeses electorals. Però no canviïs ni un sol punt, ni una sola coma al teu programa de govern. Recorda que el poder és a les teves mans i ells només són un mitjà per arribar-hi. Si els ajudes a prendre el poder també a ells, t'estàs abocant a la teva pròpia ruïna, perquè aquest poder l'has guanyat tu i el poden aprofitar en contra teva.
1: Bon dia a tots i a totes. Us convoquem a aquesta roda de premsa per avançar-vos que la nostra formació ha arribat a un acord amb el Partit pel Canvi i que aquest país tindrà finalment un nou govern.
2: El govern de coalició presenta el programa de govern que s'enfoca en resoldre problemes. El document porta per títol El canvi necessari. Inclou més el seu anunciat que el canvi ja és inevitable i que la ciutadania començarà a notar les noves mesures. El govern posa el punt de mira a la corrupció i a l'estalvi econòmic de l'administració, segons el redactat acordat entre el Partit pel Canvi...
3: Primera legislatura.
0: Complir les promeses electorals és secundari. També cal ser influent i marcar el camí de la política. El poble et dona suport i els partits tradicionals han quedat en un segon pla. Ja no confien en ells. Els seus emblemes o missatges els han servit de res. Acabaran incorporant de mica en mica les teves frases, les teves idees i, finalment, la teva manera de pensar. Tot perquè és el relat guanyador. Intentaran fer-se el seu. Fins i tot l'expresident parlarà de corrupció si és del que parla la gent. Tothom voldrà criticar allò que tu critiques i buscaran com sigui una mica de protagonisme. Aquesta és la victòria de debò. Que el teu relat estigui en boca de tothom, sense cap mena d'esforç.
4: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 2. Altaveu.
0: No n'hi ha prou amb això. T'has d'assegurar que absolutament tothom vagi en la mateixa direcció. Em refereixo als funcionaris. Tots aquells que fa anys que accionen els engranatges de l'Estat i que costarà molt convèncer-los del canvi en un sistema que han fet seu i que plantaran cara si poses en risc la seva feina. Hi ha dues maneres d'afrontar-s'hi: amb la força o amb les lleis. Jo et suggereixo que barregis amb dues coses i, a més, aprofitis una de les teves promeses electorals.
2: Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries.
0: Les despeses innecessàries. Podries començar per la forma del teu govern. Elimina ministeris. Els ciutadans creuran que vols estalviar si el govern sacrifica unes quantes carteres per beneficiar l'economia. Tot i que a l'hora de la veritat, aquest estalvi mai arribi. Espero que això no et suposi cap fricció amb els teus socis de govern. Això només és el començament. La reforma ha de ser total. Cal estudiar cas per cas cada ministeri, des de la sanitat fins a la defensa. Comprova la feina de tothom per saber si és realment necessària. Que no hi hagi cap treballador sense auditar. Cap funcionari fidel sense recompensar. Que desapareguin ministeris sencers comportarà a la llarga que milers de funcionaris vegin perillar els seus llocs de treball i que tinguin la sensació que la seva feina també desapareixerà. Esclar que no hi haurà acomiadaments massius. La qüestió és fer-los pensar que han de ser útils pel govern i que, sobretot, han de ser fidels al canvi. Has d'aconseguir que tothom, sempre i en qualsevol circumstància, et necessiti. També els empresaris. T'interessen aquells que tenen més poder. Aquells que poden moure el canvi. Sedueix-los amb tot allò que està per fer. Obres públiques milionàries, ajudes, noves empreses estatals i privatitzacions exprés de serveis bàsics. Ofereix als estrangers recursos energètics, telecomunicacions, bancs, tot el que tinguis a l'abast. Afavoreix l'empresariat i ells t'afavoriran a tu. Qualsevol empresa et pot ser útil, Et poden concedir préstecs a interessos reduïts, contractes abaratits, una bona imatge als mitjans de comunicació, més influència a escala global. Aquest equilibri és complicat. Ells potser paguen la festa, però recorda que qui governa i escriu les normes ets tu. Ja tindràs molt fet si agrades als empresaris, líder. Però necessites que tothom parli bé de tu. Per tornar a vèncer, has de convèncer. Has d'acabar de conquerir la ciutadania per tenir més poder. Començant per tots els mitjans que consumeixen.
3: Que no ho veieu? El Partit pel Canvi és totalment reaccionari. Cal parar-li els peus immediatament, abans que sigui massa tard. Estan perseguint els funcionaris per motius ideològics. Això és intolerable. Al final, també ho faran amb els que critiquem el govern? Fins a on arribaran? La gent que ens està escoltant a casa ha d'obrir els ulls. Ja n'hi ha prou de discursos que posen en dubte tot el que s'ha aconseguit fins ara.
0: Has de posar fre a algunes d'aquestes crítiques. Algunes són tan injustes. No estàs pas en contra de la llibertat d'expressió. Al contrari, ets un líder escollit democràticament. La voluntat popular s'ha de veure reflectida també als mitjans. I és hora de començar a controlar-los d'una manera sofisticada. Crea un consell de mitjans. Ven-lo com un organisme que vetllarà perquè es compleixi la llei i garantirà la pluralitat, que sembli independent, però que a l'hora de la veritat tu mateix el puguis controlar. El Consell de Mitjans serà el vehicle per posar ordre a les empreses de comunicació. Comença tallant-los l'aixeta, prohibeix el finançament estranger i redistribueix els anuncis que el govern col·loca als mitjans. Digues que és per garantir la seva independència, que vigilin el que diuen si volen els teus diners. I si el Consell considera que hi ha mitjans que menteixen, que la llei actuï. És igual si el que publiquen és veritat o no. Que siguin els mateixos mitjans els que se censurin. I alguns fins i tot hauran de tancar. I si tot això no funciona i fos necessari, retira acreditacions a les rodes de premsa i decideix qui pot accedir al teu govern. Tot per silenciar les veus que et critiquen i amplificar les que t'afavoreixen.

0: Recapitulem. El Partit pel Canvi aconsegueix el govern després de pactar amb forces minoritàries del Parlament. Un cop en el poder, les seves primeres passes són controlar els treballadors de l'Estat, és a dir, els funcionaris, i construir una xarxa d'empreses que li donin suport. L'objectiu ara és aconseguir fer arribar el discurs del partit als mitjans de comunicació i penalitzar aquells que no s'alineen amb el govern. Comencem parlant del discurs. Que puguis discutir sobre política amb el teu veí, la carnissera del mercat o el típic cunyat al dinar de Nadal, és normal. És més, és positiu per la democràcia compartir els nostres pensaments i la nostra ideologia, sempre que hi hagi tolerància. Però què passa quan s'apuja massa el to? Quan és impossible arribar a un punt d'acord? I quan passem a odiar l'altra persona pel que pensa?
1: Aquí hi ha dues polaritzacions. La polarització ideològica refereix al fet que nosaltres podem tenir opinions discrepants sobre un determinat tema o temes.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: No, per exemple, vosaltres podeu estar a favor de baixar els impostos i jo puc estar a favor de pujar els impostos. Això és una discrepància sobre un tema, que són els impostos. I podem estar tots dos als extrems oposats. Després hi ha la polarització efectiva, que és la polarització en base als sentiments, que no només podem estar en desacord amb els impostos, sinó que jo us puc odiar perquè defenseu una posició diferent i estimar molt els meus perquè defensen la meva posició. Aleshores, el tema de la relació entre la polarització i la democràcia, aquesta és una qüestió controvertida, perquè malgrat que sempre es diu que polarització ideològica o afectiva, sobretot l'afectiva, acaba creant una erosió en les democràcies, sabem poques coses i realment no necessàriament és així. És a dir, perquè una societat estigui molt polaritzada, no necessàriament això implica que la democràcia s'acabi erosionant o acabi caient.
0: Faci caure o no la democràcia, la polarització fa més difícil arribar a consensos. No és només que el teu rival polític tingui idees que no t'agraden, sinó que, a més, perquè ens entenguem, no el suportes. Un altre concepte que sovint escoltem, sovint amb connotacions negatives, és el populisme. Partits populistes, mesures populistes... Però què és el populisme?
3: El populisme, com altres conceptes que s'han tractat en aquest podcast, és difícil de definir. Agafarem l'explicació del politòleg neerlandès Cas Mude. Segons ell, el populisme és una ideologia que separa la societat en dos grups oposats, la gent contra l'elit corrupta. Per al populisme, la política hauria de ser una expressió de la voluntat general del poble i no pas el que dictin els de dalt. Però Mude afegeix que aquest corrent promet polítiques oportunistes amb l'objectiu de complaure ràpidament els votants i comptar amb el seu suport en comptes de buscar la millor opció per ells. El populisme és la ideologia, sovint, dels partits anti-establishment, els quals n'hem parlat a l'anterior episodi. Però els últims anys també es poden veure traces d'aquesta ideologia en els partits tradicionals. És el cas de la influència del discurs en contra de la immigració a la Unió Demòcrata Cristiana i el Partit Socialista a Alemanya en els últims anys. O l'enfrontament entre el poble i les elites que es veia a les campanyes laboristes al Regne Unit durant el mandat de Jeremy Corbyn fa una dècada.
0: Simplificar un discurs polític el fa més comprensible. I encara s'entén més, o és més fàcil compartir-lo, si l'explicació assenyala un culpable concret o una solució fàcil a un problema que realment pot arribar a ser complex. A l'anterior episodi ja vam dir que un partit anti-establishment no té per què posar en risc la democràcia. En aquest mateix sentit, un missatge senzill tampoc té per què posar en risc la democràcia. Ara bé, com s'evita que discursos antidemocràtics, que poden ser simples i populistes, calin en la població?
4: Hi ha una qüestió de llenguatge, emprar un llenguatge senzill.
2: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
4: Un llenguatge, a vegades el llenguatge polític és... no per ser políticament correcte, sinó per intentar ser un màxim de precís, acabem construint un llenguatge que només entenem polítics i periodistes. No? Per tant, un llenguatge molt més planer, directe, senzill. Per tant, avui, quan l'extrema dreta es presenta com l'alternativa a liberals i socialdemòcrates, a conservadors i verds, en els països occidentals, i apel·la al vot del canvi, bueno, si aconsegueix governar, aquests partits tornaran a tenir la majoria al cap de poc temps perquè apel·laran també al vot del canvi.
0: En cas que un partit democràtic, sigui populista o no, arribi al poder, cal que compleixi amb uns mínims perquè la població, almenys, subsisteixi. Pot tenir un gran missatge, pot haver arrasat a les eleccions i pot tenir un gran carisma. Independentment de tot això, hi haurà un moment que, si s'arriba al govern, el que haurà de fer és governar. Sigui quina sigui la ideologia que segueixi i per molts canvis que hagi de fer, hi ha un òrgan de l'Estat inamovible i molt influent: els funcionaris.
5: La democràcia necessita benestar, perquè hi ha una correlació entre benestar i democràcia.
2: Carles Ramió, professor catedràtic en ciències polítiques i expert en gestió pública.
5: I perquè hi hagi benestar, fa falta un cert equilibri entre el mercat i l'Estat, és a dir, el conjunt d'administracions públiques. I perquè les administracions públiques funcionin, fan falta empleats públics i bons treballadors públics. Per tant, hi ha una vinculació, encara que indirecta, però forta, entre professionals de l'administració pública, no diguem funcionaris, perquè hi ha diferents tipus de vincles a l'administració pública i no tots els que treballen són funcionaris, entre professionals públics, eficàcia de l'administració, benestar i això, diguem, vinculació i reforçament de la democràcia.
0: O dit d'una altra manera.
5: Sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les administracions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que veu que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia. Evidentment, la metàfora de la motosierra és justament al revés que la cirurgia.
0: La necessitat dels funcionaris en una democràcia fa que la relació entre els polítics i els treballadors públics sigui a vegades complicada. Una disputa entre dos grans actors de la democràcia que, tot i que el més normal és que estigui igualada, molts cops es decanta cap a una banda.
5: I els empleats públics, els funcionaris, també intenten fer preveure les seves opinions i la seva visió conceptual dels temes sobre els polítics, i aquí es produeix una lluita de poder que, no dic que sigui sana, però que sí, és veritat, és que és inevitable i que s'ha de saber canalitzar. I en aquest sentit es donen casos on hi ha un lideratge polític que és fluix, que on, en aquests casos els funcionaris acaben imposant els seus criteris i tecnocratitzant l'administració pública.
3: Existeixen casos concrets en què el funcionariat s'ha resistit o fins i tot influït en la presa de decisions dels governs, com ara els treballadors públics del Brasil, que van aturar les intencions de l'executiu de Jair Bolsonaro de renovar totalment l'administració. També observem l'escenari contrari. A Indonèsia, els alts funcionaris són escollits pel govern i aquests els utilitza com a instrument per apoderar-se de recursos de l'Estat i guanyar campanyes electorals. Dues altres maneres d'intentar condicionar el funcionariat les estem observant més recentment a l'Argentina i als Estats Units. El primer amb l'eliminació de diversos ministeris i el segon amb la creació del Departament d'Eficiència Governamental, el DOGE. Totes dues maneres pretenen retallar despeses innecessàries.
0: Els funcionaris es deuen sempre a l'Estat, tot i que el sistema és un gran condicionant per la seva feina. Sembla evident, però l'autocràcia utilitza mètodes totalment diferents per seleccionar i organitzar els treballadors públics i això determina, com s'ha mencionat fa uns minuts, el benestar dels ciutadans. No queda clar, però, quins mètodes prefereixen les autocràcies per construir el seu funcionariat.
5: Els sistemes autoritaris són, normalment solen ser clientelars, perquè busquen persones afins al seu projecte i llavors el clientelisme és una porta oberta a la desprofessionalització, a la mediocritat, al nepotisme i a la corrupció. Encara que hi han hagut alguns règims autoritaris que han apostat molt per l'eficàcia i llavors han mantingut sistemes meritocràtics.
0: A destruir la democràcia hem preguntat als politòlegs per on començarien si fossin uns autòcrates que tinguin l'objectiu, precisament, de desmuntar el sistema. Alguns ho han tingut clar.
6: Si tu em dius què faria un dictador, bueno, diguem-ne, un govern que guanya democràticament unes eleccions però que vol perpetuar-se en el poder.
2: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
6: 1. Controlar els diners. On està la caixa dels diners? Perquè tu amb els diners compres lealtats. Això ho està fent Trump. Ha comprat la lealtat dels diputats del Partit Republicà a través de les donacions que ell rep personalment. I després tens la qüestió de controlar els mecanismes o les institucions de força, no? Tu has de controlar l'exèrcit, has de controlar la policia, has de controlar totes aquelles que apliquen la força.
0: Enfoquem-nos ara en el primer, controlar la caixa. En una democràcia, quan un partit polític és fort del govern, amuntega grans quantitats de diners públics, donacions i deutes bancaris que permeten, entre altres coses, subsistir com a força política. De fet, hi ha cops que és difícil seguir el rastre dels seus ingressos. Un escenari ben diferent, però, és que aquest mateix partit arribi a l'executiu. Aquí les normes són més estrictes i un possible cas de corrupció més greu. En qualsevol dels casos, existeixen organismes independents, que no depenen del govern, que vetllen perquè això no passi, perquè tots els partits respectin les regles del joc. Són organismes que persegueixen el frau i la corrupció i que tenen l'objectiu que ningú controli totalment la caixa.
7: És una entitat independent, però que està nomenada pel Parlament de Catalunya. Sí, hi ha una comissió de control, ells han de donar compte a la comissió de control i al Parlament de Catalunya cada any del que fan i quina és la seva estratègia i política.
2: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
7: I la persona que dirigeix l'oficina antifrau està nomenada pel Parlament a partir d'unes propostes que fan els partits polítics. Nosaltres en aquests moments estem demanant que no siguin els partits polítics que facin la proposta, perquè hem tingut tres directors i tres directors que han sortit amb dificultats, i sigui també la societat civil qui pugui participar en el nomenament d'aquestes persones.
0: És molt llaminer intentar-se fer amb la caixa. Uns diners dels quals en depèn la ciutadania i l'estabilitat del mateix sistema. La grandària d'aquesta caixa la determina la riquesa d'un país, del treball que es transforma en activitat econòmica i que acaba tenint un impacte en el benestar de la població.
4: Però les empreses són un element fonamental de l'economia d'un país. Al final vivim en una economia de mercat i per tant les empreses són les que generen, i els treballadors de les empreses generen l'activitat econòmica. Alhora l'Estat intervé en l'economia.
0: La lògica ens diu que com més empreses, millor. Més creació de treball, més impostos als negocis i més agilització de l'economia. El sistema que fonamenta la creació i estabilització d'empreses s'anomena capitalisme. I no, al contrari del que ens digui la lògica, no té per què assegurar la democràcia.
8: Fins ara pensaven que el millor sistema per tenir una democràcia era un sistema capitalista on el mercat et feia canviar, com he dit abans, els guanyadors d'aquest joc. No eren sempre els mateixos guanyadors, hi havia l'època de Rothschild, Rockefeller, tot això ja ha canviat.
2: Sergi Vasco, professor d'Economia.
8: Ara tenim els nous guanyadors, no? Que són els de les tecnològiques. Pensaríem que si hi ha una altra nova tecnologia, hi haguessin nous guanyadors. El perill és quan el sistema capitalista no genera nous guanyadors. Aquest seria el perill. Perquè bé sí que aquí el poder econòmic i polític seria molt més correlacionats.
0: Per aquest motiu, sorgeixen regulacions i entitats que vetllen pel funcionament correcte de l'economia. D'aquí sorgeixen les patronals, és a dir, les associacions d'empreses i els sindicats en defensa del treballador.
9: Jo crec que el que no existeixi el diàleg social...
2: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
9: Sí, eliminar els representants de treballadors i de les empreses de l'acció pública és un element tan greu com tancar el Parlament.
0: Però qui pot estar interessat a canviar les regles del joc? Són justes tant pels ciutadans, perquè els seus impostos no van a parar al compte de ningú, com pels partits, perquè així tots tenen les mateixes condicions per competir, tot i que a vegades s'arrisquin a ser enxampats. Però també existeix un tercer actor en aquesta escena. Posarem un exemple. Imagina que vius en un apartament amb una piscina comunitària per tots els propietaris i que ningú altre pot fer servir. Hi ha una alarma amb un codi secret que ho impedeix. un dia i convides els teus amics. Per un cop, no passarà res. De fet, et convidaran a sopar a canvi d'aquest favor. Què fas llavors? Vigiles que no hi hagi cap veí molestant, desactives l'alarma i t'hi banyes amb ells. Però què passa si els teus amics s'hi acostumen i els convides constantment a canvi de regals o favors? Què passa si els teus amics volen incomplir les normes i tu, a canvi, reps un benefici?
8: Hi ha diferents nivells de corrupció, no? Però un nivell de corrupció molt, molt fàcil és dir-los demanar subvencions al govern, dir o em pagueu perquè m'instal·li a Catalunya o m'instal·li a Saragossa. Això ha passat. Moltes empreses multinacionals que venen a Catalunya és perquè els ofereixen un contracte, uns acords, uns pagaments, unes subvencions més altes de que els ofereixen a altres regions. Per tant, és una forma de poder econòmic assajar-hi en el poder polític. Altres, que als Estats Units estan molt regulades i no tenen cap por a dir-ho, són els lobbies. El lobby és com el poder econòmic afecta el poder polític i ja ho fan sense caretes. Els lobbies, soc lobby del petroli, jo intentaré parlar amb els senadors i amb els congressistes per tenir un tracte més favorable als meus representants. I això és legal als Estats Units. Mentre tu ho diguis, és legal. Per tant, sí que moltes legislacions que el govern fa depenen de les actes de les empreses. I, de nou, com diem, com més gran sigui l'empresa, més poder tindrà sobre el govern. Si una empresa diu, mira, tinc el 30% dels treballadors treballen per mi, seria mala notícia per tu que jo els digui amb els meus treballadors que per culpa teva he de tancar l'empresa. L'altra manera de corrupció que veiem

0: de que puguis acabar amb una empresa que tu estàs regulant fa que no tingués els interessos que hauries de tenir.
1: Quan es tracta d'aconseguir suport econòmic del sector privat, és a dir, de les empreses, els governs autòcrates tenen moltes opcions al seu abast. Nosaltres en posem dues d'exemple. El règim de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia, és conegut per teixir aliances amb els empresaris a través del clientelisme, amb l'oferiment de certs favors a les empreses a canvi d'aconseguir resultats polítics. A Veneçuela es concedeixen llicències d'explotació perquè les grans empreses petrolieres explotin aquest recurs, un bé que va més enllà de l'àmbit econòmic. Darrere s'hi impliquen altres governs, com el xinès.
2: Controlar el discurs, els funcionaris, l'economia, a vegades és molt vistós. Els mitjans de comunicació, que han exercit tradicionalment de garants de la informació i defensors davant qualsevol ingerència política, s'encarreguen d'assenyalar què no està anant bé. També tenen un tercer element en compte, la seva participació en l'opinió pública.
3: Doncs, essencialment, sempre s'ha dit que l'opinió pública la controlen diferents actors, que són les institucions. Les institucions són un gran generador d'opinió pública, però essencialment són qui governen i qui fa acció política. Quan dic institucions, vull dir govern i oposició. I després, també, els mitjans de comunicació, que no deixen de ser aquest canal de transmissió entre el que fan les institucions i el que diu i el que vol rebre o el que rep la societat. Avui en dia també hi ha un altre canal important d'opinió pública que ha sorgit en els últims anys, que és la pròpia ciutadania, a través de, doncs, des de les xarxes socials, altres mecanismes alternatius d'informació que fan, doncs, que es canalitzi aquesta informació d'una altra manera i, per tant, afecti també les institucions.
2: Però podem anar més enllà. Els mitjans s'emmirallen amb la política, la societat i els discursos que utilitzen. És a dir, són història viva del que passa als carrers, al Parlament i al govern, tot i que de vegades es mimetitzen amb ells.
4: Crec que són acceleradors de processos.
5: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
4: I ara mateix els mitjans estan sent acceleradors del procés de la destrucció de la democràcia, com han pogut ser en altres èpoques acceleradors dels processos de construcció de democràcia. I en què em baso amb això per dir que són acceleradors? Doncs, primer de tot, per una banda, perquè per aconseguir audiències estan repicant o estan reproduint missatges de l'extrema dreta, com pot ser tot el que es va fer amb els menors no tutelats, d'un missatge de por absolut contra xavals de 15 anys que venien aquí sota la roda d'un camió, i això està accelerant una por contra el que és diferent, que després acaba sent el que fonamenta i el que fa créixer l'extrema dreta, o com el discurs que s'està fent des dels mitjans de les ocupacions d'immobles.
2: És per aquesta influència de la política en els mitjans que els partits volen que els seus discursos apareguin en les pàgines dels diaris, a les tertúlies de la ràdio i les anàlisis televisives. A vegades és qüestió d'utilitzar el lloc ideal per extendre el discurs que interessa.
6: Amb tot això, els partits polítics tenen quotes, els importants tenen quotes, i tenen gent que va... tu saps que del PP va aquest, del PSOE va aquest, i això és així.
5: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
6: Llavors, hi ha quotes més o menys sagnants, o sigui, hi ha gent que sí, que, bueno, doncs, que tu saps que... A veure, què representa? Perquè jo també entenc, a veure, allò de les quotes, dit així, pot sonar fatal, però si jo hagués d'orquestrar una tertúlia, clar, no els portaré tots de Podemos o a tots del PP. A mi m'interessa que hi hagi gent variada, o sigui que a vegades el mitjà és el primer que vol tenir un ventall. Ara, clar, una cosa és persones que representen una sensibilitat, insisteixo, i una altra és persones que anen amb l'argumentari a la boca i a defensar a vegades allò indefensable, no?
2: Els mitjans de comunicació o el periodisme degraden la qualitat democràtica?
7: Jo crec que no es pot mai generalitzar, perquè el que ha contribuït a la degeneració democràtica té a veure també amb el nivell de responsabilitat, d'exigència dels tres poders, del poder executiu, legislatiu i judicial.
5: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
7: Els mitjans de comunicació són vigilants d'aquests poders i alhora són contribuïdors, diguéssim, de la projecció d'aquests tres poders.

0: Crec que tots els tres poders i també la funció de vigilància que exerceixen els mitjans de comunicació s'ha primat. I s'ha primat perquè l'espectacularització institucional ha contribuït a primar aquest nivell de qualitat democràtica dins dels mitjans, i els mitjans han remat per espectacularitzar també la informació, amb la qual cosa s'ha primat el sentit crític. I això ha fet que el nivell d'intolerància que hauríem de tenir per les disfuncions i per les corrupcions socials, polítiques, econòmiques, no acabi aflorant correctament en el moment de la denúncia, no?
1: Tot plegat és complicat si es té en compte, de nou, qui està més a prop de la caixa. Les subvencions en mans de partits governants suposen un ingrés que per a molts mitjans és necessari per poder continuar amb la seva tasca. Ho vam avançar a l'anterior episodi.
2: Primera, que no són negoci, no donen diners. Avui en dia els mitjans de comunicació donen gràcies que no en perdin. Han intentat moltes vegades compensar això amb un excessiu entreguisme. Doncs aquí tenia els diners, que normalment són les administracions públiques, òbviament també altres músculs de poder. Evidentment el públic, que no és tonto, se n'ha donat compte de que... i és un peix que es mossega la cua. Ara insisteixo, el problema dels mitjans de comunicació i del periodisme, i no ho dic perquè jo sigui de l'ofici, és que són insubstituïbles.
1: Tenint en compte aquesta influència política envers els mitjans, han sorgit diverses iniciatives i organismes que tenen l'objectiu d'impedir que aquestes connexions entre partits i empreses de comunicació afectin al mínim a la seva tasca informativa. És el cas del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
3: Aviam, el CAC és una autoritat independent.
4: Laura Pinyol, vicepresidenta del Consell Audiovisual de Catalunya.
3: Encarregada de vetllar pel bon funcionament del sistema de comunicació audiovisual a Catalunya, està previst en la llei de l'Estatut, és la llei 2 del 2000, de l'any 2000, i enguany precisament es commemora el 25è aniversari. És un organisme pioner al sud d'Europa. De fet, hi ha molts organismes reguladors europeus que s'han emmirallat en aquesta tasca del CAC, que actua en l'àmbit de la ràdio i la televisió de tota titularitat pública. Estem parlant d'unes competències antigues, perquè tots sabem que l'àmbit de la comunicació s'ha canviat en aquests 25 anys, ha canviat molt.
1: Són organismes que s'encarreguen de vigilar i recomanar de quina manera cal informar i com es poden fer continguts adequats pel públic. També té maneres de sancionar aquells mitjans que no compleixen amb la normativa vigent i que, per exemple, atempten contra la diversitat de les persones o ofereixen informació sensacionalista.
3: El CAC renova llicències. Un mitjà que incomplís sistemàticament les seves prescripcions podria estar subjecte a la no renovació. Això pot passar en alguns casos si tu concurses per una TDT d'àmbit nacional, com va ser en el seu dia la iniciativa privada de 8TV, que tots sabem que va anar bé, i que no va anar bé, disculpeu, i et compromets a una sèrie d'objectius per contractar programa i aquests objectius no es compleixen, evidentment el CAC pot revocar la llicència, no? És a dir, el CAC té aquesta prerrogativa d'atorgar i retirar llicències perquè és el seu àmbit competencial.
1: Però com en el cas de l'oficina antifrau, el CAC també es pot desmuntar si una gran majoria parlamentària ho desitja.
3: Si el Parlament decidís substituir-nos demà, podria fer perquè, però s'han de posar d'acord 90 diputats. Això té virtuts, que és que un sol partit polític no pot desmantellar el CAC si no és amb aquesta majoria de 2/3.
5: En un règim autocràtic, la vigilància dels mitjans de comunicació es pot utilitzar com una eina de control polític per arrambar l'oposició del govern. El Consell de Mitjans de Comunicació d'Hongria va retirar l'any 2022 la llicència a Tilos Radio, pel que anomenaven violacions greus i reiterades a les lleis de mitjans. Altres tècniques que han perjudicat la llibertat de premsa a altres països són la redistribució de subvencions per afavorir mitjans afins, com en el cas d'Eslovènia el 2021. La radiotelevisió pública va baixar d'ingressos mentre que l'Agència Estatal de Notícies va augmentar el seu finançament. En un cas més extrem, a Cuba, els mitjans no poden rebre fons estrangers des del 2022.
1: Les democràcies tenen mecanismes per controlar els poders polítics i els mitjans de comunicació. Però quan el país s'està autocratitzant, què s'espera del periodisme?
2: Jo penso que els periodistes són les primeres baixes, les primeres víctimes de la degradació democràtica, i que una societat conscienciada els ha de protegir. I són població de risc. Els periodistes són població de risc quan la democràcia... No són els guardians de la democràcia, són els hostatges de la democràcia. I això a vegades la gent és poc solidària amb els periodistes que juguen al físic amb tot això en contra. Al periodisme se li exigeixen moltes coses i se n'hi reconeixen molt poques.
0: No, si vols la solució, diguéssim, dràstica que Goebbels ja va escriure sobre això, però la utilització mediàtica per construir un pensament feixista, no? El pensament feixista és el que aconsegueix que al capdavant de tots els seus mitjans hi hagi un discurs únic, no? I quan tu aconsegueixes això, ja estàs controlant socialment, no? Tot i que avui això, amb els mitjans que tenim a l'abast, és molt més difícil que fa un segle. Vull dir, no té res a veure la nostra realitat amb la d'aleshores. Però el pensament únic s'està construint a través de les grans tecnològiques, en part, que és un pensament que està construït per no pensar. És a dir, si tu vols destruir la democràcia, treballa perquè la gent no pensi. I si tu vols que la gent no pensi, fes que no tinguin temps de pensar. I si tu no tens temps de pensar, és perquè el lleure forma part permanent de l'impuls que tu reps a través de tot arreu. I per tant, si tu tot el dia tens impulsos per no deixar que el teu cervell pensi, ja ho tens.
1: Ara ja coneixem la importància del funcionariat en una democràcia, la seva influència en la política i el seu rol, també, en una autocràcia. També de l'economia i de les empreses i la seva relació amb el poder polític. I acabem amb els mitjans de comunicació i el control del relat. El següent pas en el deteriorament de la democràcia és gestionar la dissidència. Però això ja ho veurem al següent capítol. De moment, continuem amb el trajecte del Partit pel Canvi.

0: Tens tothom als teus peus, líder. I això només és el començament. 4 anys han passat molt de pressa. Has d'assegurar que el teu canvi duri per sempre. Tornen a arribar les urnes. Estic segura que guanyaràs de nou les eleccions. Al cap i a la fi, has silenciat aquells que pensen diferent. I fins i tot, alguns han volgut copiar el teu discurs. Però per què la gent hauria de triar la còpia si poden escollir l'original?
1: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extres de veu, Tomàs Hinojosa, Manel Lamadrid, Robert Rodríguez i Mariona Soler. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Pere Aragonès, Carla Ramió, Ana Sofia Cardenal, Feliu Madaula, Sergi Basco, Joan Foguet, Albert Alexandre, Anna Grau, Mònica Terribas i Laura Pinyol. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: El sol està encongint? Sabem que el nostre estel crema cada segon segons va produint energia nuclear, per la qual cosa va perdent massa, al voltant de 5 milions de tones de massa cada segon. I a mesura que passa el temps, les estrelles, com el nostre sol, van acumulant cada vegada més heli al seu nucli. Aquesta quantitat creixent de cendra de fusió fa que el nucli s'escalfi i que aquest expandeixi el seu volum. No obstant això, si la taxa de pèrdua de massa és continuada a causa de la fusió i els vents solars, no hauria de ser el contrari. Al Sol li queden uns 5.000 milions d'anys. Després serà el doble de lluminós i considerablement més gran del que és ara. Aquesta escala de temps referent a la pèrdua de massa habitual és molt més llarga que la vida esperada del Sol, per la qual cosa aquesta pèrdua de massa gairebé no afectarà el radi de l'estrella. Durant l'etapa de seqüència principal, el radi del Sol roman pràcticament igual. Això és perquè l'estrella està en equilibri entre la pressió de la radiació i l'atracció gravitatòria. Cada cop que una estrella comença a encongir-se, la velocitat de reacció del nucli augmenta i, per tant, augmenta la pressió de radiació. Com a resultat, l'estrella s'expandeix novament fins que s'assoleix una vegada més l'equilibri. Un cop passin aquests 5.000 milions d'anys, el Sol esdevindrà una geganta vermella. En aquest cas, el nucli de l'estrella sí que s'encongirà, però les capes exteriors s'expandiran fins a l'òrbita de Mart, engolint tot el que estigui al voltant del procés, inclòs el nostre planeta si és que encara continua viu.
1: La xarxa de comunicació local.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, comencem, com cada dia al matí, un nou programa de La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla, programa que us presenta i us prepara i cada dia està amb vostès, en Pere Païssa. Comencem amb quatre sardanes d'Antoni Albors amb la cobla Ciutat de Girona. Les dues primeres que escoltarem es diuen Sardanistes de Rubí i després Ofrena a Cardedeu.

Avui hem començat amb dues sardanes del mestre Antoni Albors, que ens ha interpretat la cobla Ciutat de Girona, Sardanistes de Rubí i després Ofrena a Cardedeu. I ara escoltarem dues sardanes més d'aquest compositor. La primera es diu 20 anys de roses roges i després Sardana de Germanor, i les podrem escoltar també amb la cobla Ciutat de Girona.

La Copla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar dues sardanes d'Antoni Albors, 20 anys de Roses Roges i sardana de Germanor. Bé, i ara escoltarem unes quantes sardanes dedicades a Tona, com ahir. Comencem amb una que porta per nom Cant a Tona, de Tomàs Gil i Membrado, i després Lourdes de Tona, una sardana de Joan Vila. El que passa que amb aquestes sardanes no sabem amb quina copla són interpretades.

Acabem d'escoltar dues sardanes dedicades a Tona. Cana Tona, de Tomàs Gil i Membrado, i després Lourdes de Tona, de Joan Vila. Bé, ara n'escoltarem dues més. Es diuen Colla Amics de Tona, és del mestre Josep Auferil, i després en Miquel de Tona, una sardana de Miquel Vila.

Acabem d'escoltar dues sardanes dedicades a Tona, colla Amics de Tona, de Josep Agufaril, i després a Miquel de Tona, de Miquel Vila. Bé, i ara canviarem de lloc i de compositors per escoltar unes sardanes d'un jove i excel·lent compositor, en Jordi Paulí. En primer lloc escoltarem Marta i després Euterpe. Són sardanes que seran interpretades per una cobla que es diu, o se li ha posat el nom de Bohèmia, i és una cobla formada per joves instrumentistes de diferents cobles que es van ajuntar precisament per gravar aquest disc dedicat a les sardanes de Jordi Paulí. Escoltem, doncs, en un primer lloc Marta i després Euterpe.

Hem pogut escoltar les sardanes de Jordi Paulí, Marta i Euterpe, que ens han sigut interpretades per la Cobla Bohèmia. Bé, i continuarem ara amb dues sardanes més d'aquest jove compositor, Jordi Paulí, que va néixer a Badalona l'any 1969. I escoltem Sitges, Racó de Calma, una sardana que va estrenar l'any 1991, i després Joves d'Ensaires, sardana estrenada l'any 1996, i que també escoltarem amb la Cobla Bohèmia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes i integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol. 5 de les agressions sexuals han estat violacions i 9 de les víctimes són nenes i adolescents d'entre 14 i 17 anys i també consta una agressió a un home del col·lectiu LGTBI.
2: En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.590 mensajes de estas características.
1: Per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst que avui el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per tal de fer front a la crisi migratòria. I el govern espanyol reforça avui la rebaixa de l'impost sobre el gasoil, que passa de 10 cèntims a 20 per litre durant el setembre. En canvi, l'ajut a la gasolina redueix de 10 a 5 cèntims per litre, tal com estava previst. I ja es compleixen 5 anys des que es va aixecar els peatges de l'AP7, l'AP2, la C32 i la C33, una mesura que ha contribuït a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària catalana. Tot i això, l'AP7 ha concentrat més trànsit i ha registrat un augment dels accidents greus i mortals, especialment amb motoristes. La Generalitat crearà ara un nou grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments no hi ha incidències destacades a les carreteres, només hi ha circulació amb retencions a l'A2 a Cornellà, la B23 a Sant Feliu, a la B20, la B10 i la C58 a Barcelona i també a la C32 a Sant Boi. A banda, pel que fa al servei ferroviari, una incidència que afecta els sistemes de senyalització a Sant Adrià del Besòs pot afectar els trens de la línia R1 provocant alguns retards. I l'Audiència Nacional ha confirmat la presó provisional de 6 dels investigats per la xarxa que presumptament va introduir a Catalunya més de 2,5 tones de metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla i que disposava d'un laboratori clandestí a Almenar, al Segrià.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
2: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

Hola, joves! De fet, i quasi bé sense adonar-nos, ja ha passat una altra setmana des de la nostra darrera trobada a les ones d'aquesta nostra emissora i ja tornem a ser aquí, amb la puntualitat britànica que ens caracteritza, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats sintonitzadors de Ràdio Molins de Rei, per tal de compartir un nou espai d'aquestes restes de sèrie que avui dedicarem a escoltar algunes cançons del repertori de la malaguanyada Rafaela Carrà, que en realitat es deia Rafaela Maria Roberta Peloni, nascuda a la localitat de Bolonya el 18 de juny de 1943 i traspassada a Roma el 5 de juliol del 2021. Una famosa presentadora de televisió, cantant i actriu italiana, coneguda principalment al seu país natal i a Espanya i Iberoamèrica, on, com comentaré més endavant, va presentar nombrosos programes televisius d'èxit durant les dècades passades, la majoria dels quals a la cadena pública italiana RAI i a l'espanyola TVE. L'esmentada Rafaela Carrà és considerada la diva italiana i recordada pel caràcter de dona forta i independent que es declarava públicament comunista i feminista. I deixant pel moment aquí aquesta breu introducció, començarem, musicalment parlant, aquest espai d'avui escoltant el tema titulat en italià Tanti auguri, que aquí en diríem, si fa o no fa, feliç aniversari, i que en espanyol es va conèixer com Hay que venir al sur, i en el que se'ns fa palès el fet que para hacer bien el amor hay que venir al sur. Una recomanació aquesta que es pot interpretar tant literalment com metafòricament, suggerint que l'amor es viu plenament en un estat d'ànim o en un entorn on un se sent lliure i sense lligams.

que he llegit, la protagonista d'aquest nostre espai d'avui va triar el nom artístic de Rafaela Carrà, tot referint-se, pel que fa al nom, a Rafaelo Sanzio, també conegut com Rafael d'Urbino o simplement com Rafael, amb una coneguda tasca pictòrica que seria admirada i imitada durant segles. I pel que fa al cognom, en relació a Carlo Carrà, un pintor italià, un dels líders del moviment futurista que va florir a Itàlia a principis del segle XX. I ara que ja sabeu tot això, podeu escoltar la cançó titulada 5-3-5-3-4-5-6, que, si pareu atenció a la lletra, constatareu que, més que no pas un número de telèfon, la senyora sembla referir-se de manera un xic civilina a una cosa coneguda com onanisme.

Nascuda al si d'una família de classe mitjana, Rafaela va començar la seva incursió al món de l'art gairebé per accident als 9 anys, en un viatge amb la seva mare a Roma. Va ser llavors quan, a través d'un amic de la família, el director Mario Bonnard la va triar per la seva simpatia per interpretar un petit paper a la pel·lícula del 1952, Tormento del Passato. I dit això, us proposo ara escoltar l'animada cançó titulada Adiós, amigo, que la senyora va enregistrar l'any 1981.

Posteriorment, i de tornada a la seva ciutat natal de Bolonya, Rafaela es va inscriure als 15 anys a l'Institut de Cinematografia i va proseguir amb la seva educació i formació com a ballarina. Finalment, després de petits i mitjans papers en més d'una quinzena de pel·lícules italianes, la noia va donar el salt amb el que va iniciar la seva carrera. El 1965 va viatjar als Estats Units, on, seguint els passos de les seves compatriotes Gina Lollobrigida, Sofia Loren i Virna Lizzi, va firmar un contracte amb la Fox i va aparèixer en el seu primer film de Hollywood, Von Ryan Express, aquí coneguda com El coronel Von Ryan, al costat de Frank Sinatra i Trevor Howard. I ara, també de l'any 1991, un tema compost pel conegut músic Juan Carlos Calderón, el titulat Caliente, Caliente.

que a Hollywood Rafaela va anar apareixent en altres pel·lícules, es veu que la vida que duia a Los Angeles no era la que la noia s'esperava. De manera que va tornar a Itàlia i, al seu torn, van venir més pel·lícules, no només italianes, sinó també franceses i, fins i tot, una coproducció alemanya, així com el film I Compagni, aquí conegut com Los Camaradas, interpretat per Marcello Mastroianni, Renato Salvatori i Gabriella Giorgelli en els papers principals. Tot seguit, us convido a escoltar la protagonista del nostre espai d'avui, que ens interpreta Felicità Tatà, una cançó de l'any 1974, obra d'Eduardo Verde i Gian Domenico Boncompagni.

0: Esteu escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Ravenga.
1: Fascinada per l'opulència del líder de París i enlluernada pels nous conceptes que arribaven a través de musicals com Hair, Rafaela va tornar a Itàlia amb el cap ple de noves idees. Així va participar en el programa del francès Nino Ferrer amb la condició de poder usar 3 minuts d'emissió per fer el que volgués. De manera que, amb despreocupació i una gràcia única, va trencar amb l'esquema de la cantant o ballarina estàtica i formal. Es movia, sacsejava el cap d'una manera mai no vista, que després seria el seu segell, i va resultar d'un èxit immediat. Ara la podem escoltar interpretant Fiesta, un tema que ha donat títol al seu nou àlbum de l'any 1977, que va ser àmpliament popular a Itàlia, Espanya, Canadà i l'Argentina.

Canzonissima 1970 va ser el programa que va acabar consolidant la protagonista d'aquest nostre espai d'avui com una estrella a Itàlia. I fou llavors quan la senyora va començar a explotar també la seva faceta de cantant amb el seu primer disc, Rafaela, de l'any 1970. L'èxit i l'escàndol no es van fer esperar. Hi havia una cosa que mai no s'havia mostrat a la televisió pública de la península itàlica. El melic! Tot seguit, em plau posar per a tots vosaltres la versió que Rafaela Carrà va fer del conegut tema Cuando calienta el sol, originalment compost pel músic nicaragüenc Rafael Gastón Pérez com Cuando calienta el sol en Massachapa.

cop consolidada la seva carrera amb l'èxit de Canzonissima, Rafaela Carrà va sortir de gira per tot Itàlia amb cançons que ja començaven a sentir-se a les discoteques. Aquesta gira va durar gairebé un any i la senyora va tornar a la televisió amb Canzonissima 1974, en la que la conducció del programa va ser només responsabilitat d'ella. A continuació, un tema amb ritme de tango, Lola.

La primera aparició de Rafael Carrà a la televisió espanyola va ser el 1975 a Senyores i Senyores, un espai de Valerio Lázarov que va significar el començament d'una col·laboració duradora. Ara la podem escoltar interpretant un altre dels seus èxits internacionals, el titulat Rumore, obra d'Andrea Lovecchio i Guido Maria Ferilli, editat l'any 1974 i la lletra del qual ens submergeix en una atmosfera de nostàlgia i reflexió sobre l'amor perdut, tot expressant el desig de la cantant de tornar a un temps anterior, quan encara estava acompanyada pel seu amor, amb dubtes i temors.

A la televisió espanyola, un altre dels programes protagonitzats per la nostra italiana d'avui va ser La Hora de Rafaela Carrà, un experiment reeixit, a més, el 3 de març del 1976, en el que, una vegada més, la cantant va afirmar el seu èxit més enllà de les seves fronteres d'origen. Seguidament em plau convidar-vos a escoltar la cançó Que dolor, que forma part de l'àlbum 82, enregistrat, òbviament, aquell 1982, que explica una situació força desagradable a causa d'un marit que sembla que no es trobava pas tan malaltó com havia dit a la seva senyora.

Als anys 80, Raffaella Carrà va continuar presentant diversos programes a la televisió italiana i també es va dur a terme una coproducció entre diverses cadenes de televisió filmades a

cinc capitals del món: Ciutat de Mèxic, Moscú, Roma, Buenos Aires i Londres, on es mostraven els carrers i llocs més significatius de cadascuna, tot plegat, articulat amb les actuacions de convidats de cada lloc. I dit això, fent una versió un xic peculiar de la dita que fa gratar i menjar tot és començar, la versió en espanyol del tema original A far l'amore comincia tu va ser adaptada com En el amor todo es empezar, que ara mateix podeu escoltar de nou.

I ves per on, que s'ha acabat el temps d'aquest espai d'avui dedicat a l'enyorada Rafaela Carrà. De manera que cal posar-hi punt i final, cosa que faig amb l'enregistrament que la senyora va fer entrellaçant, amb ritme de rumba, tres temes ben coneguts de tothom. Una Làgrima, de Peret, Caramba Carambita, de Los Marismeños, i me va, de Julio Iglesias. Enregistrament aquest amb el que m'acomiada de tots vosaltres, sense desaprofitar, esclar, la vinentesa, per convocar-vos per al proper programa a les ones d'aquesta nostra emissora, que dedicarem a escoltar algunes cançons relacionades amb el concepte de sabor. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

missatge no et respon. Truca'm si mai fas un trasllat i abans que pengi seré baix saludant-te arremangat. I truca'm si...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes i integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol. 5 de les agressions sexuals han estat violacions, 9 de les víctimes són nenes i adolescents d'entre 14 i 17 anys i consta també d'una agressió a un home del col·lectiu LGTBI.
2: En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.590 mensajes de estas características.
1: Per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst avui que el Consell de Ministres aprovi, a més, un pla d'emergència de 165 milions d'euros per tal de fer front a la crisi migratòria. I el govern espanyol reforça avui la rebaixa de l'impost sobre el gasoil, que passa de 10 cèntims a 20 per litre durant el setembre. En canvi, l'ajut a la gasolina redueix de 10 a 5 cèntims per litre, tal com estava previst. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP7, l'AP2, la C32 i la C33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària. Tot i això, l'AP7 ha concentrat més trànsit i ha registrat també un augment dels accidents greus i mortals, especialment amb motoristes. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments no hi ha incidències destacades a les carreteres, però sí que hi ha circulació amb retencions a l'A2, a Cornellà, la B23 a Sant Feliu, a la B10, la B20 i la C58 a Barcelona, a la C32 a Sant Boi i finalment a la C17 a Mollet. Pel que fa al servei ferroviari, una incidència en la senyalització a Sant Adrià del Besòs provoca retards als trens de la línia, volíem dir, R1 de Rodalies. I l'Audiència Nacional ha confirmat la presó provisional de 6 dels investigats per la xarxa que presumptament va introduir a Catalunya més de 2,5 tones de metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla i que disposava d'un laboratori clandestí al Mena, al Segrià. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrint per vacances.

0: Puta macla, que diria Rodrigo Cuevas. Això és September dels Earth, Wind and Fire. Ens transporta directament cap als anys 70 i bé, és una icona ja de la música de tots els temps, però especialment de la rhythm and blues. No ho diem nosaltres només, ho diu la revista Rolling Stones, que la va numerar amb el número 65. Jo encara trobo que està massa baix. El número 65 en el que és la seva llista. Ja sabeu que la revista Rolling Stones, bueno, és tot un... Això era el 2021. Jo no sé si era pujat o baixat la cançó perquè es va movent la llista, però era la llista de les 500 millors cançons de tots els temps. Estava en el número 65. La veritat que va ser un èxit directe quan va sortir l'any 78, publicada per ARC Columbia Records, doncs discogràfiques de pes també. Earth, Wind and Fire treia aquest senzill September, que després ha estat reversionat, samplejat, en fi, regravat, se n'ha fet de tot amb aquest tema que ja és emblemàtic. Tan emblemàtic que forma part de, a veure si ho dic bé, de la llista o el registre, per entendre'ns, de gravacions que guarden com a document històric a la Biblioteca Nacional del Congrés dels Estats Units. Tenen això un registre, doncs, també de gravacions, d'àudio, de vídeo, suposem també, no?, a la Biblioteca del Congrés, que consideren que són culturalment o històricament o estèticament, diuen, també importants. I en forma part des de l'any 2018 aquest September de Earth, Wind and Fire. Si tot això no fos motiu suficient, clar, la data sí que justifica, el calendari justifica que comencem amb aquest tema avui. És 1 de setembre. Atenció, volem dedicar avui el programa a tots i totes les mestres, tots els docents que avui s'incorporen a la feina, que en sou moltíssims, que teniu un curs llarguíssim per davant i que esperem que hagueu descansat molt perquè us venen corbes, eh? Ja sabeu allò que diuen, doncs això, de que el curs, o el millor o el pitjor, tot just acaba de començar. I a nivell particular, deixa'm que dediqui especialment també aquest programa d'avui a la Núria, la meva neboda, que a part de ser mestra, per tant també li toca, avui és el seu aniversari fa anys. No sé en quina situació enganxem avui a l'Enric Rubió de Cardedeu. Enric, bon dia.
1: Bon dia, doncs treballant.
0: Mira, nosaltres, clar, ja hem començat fa temps, eh? Per tu,
1: sí,
0: que seguiu
1: sí,
0: de
1: sí,
0: setembre,
1: sí.
0: Com que no t'emociona massa, t'és igual...
1: No, a mi m'encanta, eh? Sí. La veritat. Haig de dir que crec que tots nosaltres som uns privilegiats per les feines que fem, que no tothom té la mateixa sort, no?, malauradament, però crec que la nostra feina, doncs, sempre s'esperen ganes, inici de temporada, sempre pots, els programes que fas més fixos, doncs, te'ls pots fer més teus i fer alguns canvis, etcètera, no?, però sempre hi ha il·lusió.
0: Sí, bueno, començament de temporada, ara ho has dit, eh? També per molta programació, no?, que un cop s'acaba la d'estiu, doncs ja has d'anar, no tens ni temps de descansar.
1: Exacte.
0: Has d'anar pensant en canviar-te, sí, sí, sí. No?, canviar la veu i posar veu ja de tardor. I...
1: Exacte, correcte, eh? Amb fulles allà baixats. Sí. Jo vull compaginar programes de fet d'estiu amb programes ja d'inici de temporada.
0: Així és, esquizofrènia total, eh?
1: Absolutament, sí.
0: Molt bé. Vinga, que preguntem per als que són afortunats i no han d'empalmar una estació amb l'altra, no? Preguntem avui si creieu que el setembre és un mes bo per fer vacances.
1: Doncs sí, i és que, Núria, de segons les dades de l'Observatori Nacional de Turisme Visor...
0: Dades per tot, ja, eh? A veure què em diràs.
1: Hi ha dades per tot. Saps quants catalans i catalanes fan vacances al setembre?
0: No.
1: Un 17% agafa vacances aquest mes que tot just avui comencem.
0: No, és bastant.
1: Sí. I dit d'una altra manera, un de cada 6 catalans estava frisant perquè arribés aquest 31 d'agost. De fet, els coneixereu quan sortiu al carrer, perquè no aniran amb presses com molts que avui comencen i molt possiblement portaran un somriure d'orella a orella. I és que, Núria, de fet, no només trobaran una important baixada de preus els que agafen avui vacances, sinó que també trobaran platges buides, aparcaments lliures a les destinacions turístiques i gairebé un inexistent turisme de borratxera, que sobretot això, molt important per poder gaudir. De fet, cada cop són més les persones, no?, que es cullen al setembre, com ara dèiem, per fer el seu merescut treballat i lluitat, deixa'm dir-ho així, descans laboral. Tant és així que només en aquests últims 5 anys, el percentatge de gent que ha escollit aquest mes ha estat d'un 5% superior al de fa 5 anys. Imagina, que no és poca cosa.
0: Déu-n'hi-do, sí. Les xifres confirmen la percepció que tenim, no? Sí, molt bé.
1: Un 5% en 5 anys és moltíssim pel que fa a nivell històric. De fet, pel que fa a l'ocupació de cara a muntanya, aquest setembre s'espera que sigui sobre un 40% aproximadament, eh? Mentre que la platja es creu que arribarà a un 75%. I si mirem el perfil de gent, com és lògic, baixa el turisme familiar, no?, perquè comencen les escoles, però creix el sènior, així com un augment de les reserves d'última hora. Així que, Núria, ja ho veus, tenim un mes per endavant on serà molta la gent que gaudirà de sol a sol. Això sí, pel que fa a preferència, com tu bé recalcaves, vosaltres, oients oients i oients, creieu que el setembre és un bon mes per fer vacances o en preferiu algun altre? De fet, us volem escoltar, com cada matí envieu àudios al WhatsApp del programa, que trobareu a Instagram, o envieu-nos també missatges de text explicant el que preferiu. Jo no sé, Núria, què prefereixes tu. Enguany prefereixes el setembre, no?
0: He de preferir el setembre, i li estic veient les oportunitats, de veritat
1: sí,
0: t'ho dic.
1: Sí,
0: sí, sí, li estic veient les oportunitats. Sí.
1: Seguríssim.
0: Sí, està bé canviar, està bé provar coses noves, això sí que és
1: veuràs,
0: important, no?
1: Si t'agradarà, però vigila perquè enganxa, això de ser fer vacances al setembre.
0: Ostres, això no li diguis al meu jefe, que si no m'encolomarà cada estiu aquí pringant. Ja veurem què passa.
1: Ja veuràs, ja veuràs.
0: Vinga, doncs, missatges de WhatsApp. Tens el WhatsApp a mà, Enric? Ara t'estic demanant una cosa que...
1: Sí,
0: sí va, que bé.
1: No, dic que m'estàs demanant una cosa que...
0: Ah, que bo.
1: Doncs mira, podria dir que sí, però no, no el tinc aquí a mà. Després el recalquem i el diem per antena un parell i tres de cop si cal.
0: Disculpa, perquè sempre faig el mateix, el demano i jo no el tinc a mà. I...
1: Aquestes són les gràcies al directe,
0: sí,
1: Núria.
0: Bueno, gràcia,
1: si no, seria avorrit.
0: Una gràcia total. És que la gent ens ho diu. Diuen, escolta, i si volem fer per WhatsApp, repetiu-lo. La gent es dropa. El que digues tot.
1: Per això fa vacances al setembre.
0: Aquí està. Doncs vinga, Enric, deixem-ho així. Jo, mentre t'estic parlant, estic revisant WhatsApps, perquè en el WhatsApp tinc el WhatsApp del programa.
1: Sí,
0: l'acabarem
1: sí,
0: trobant.
1: Sí. Jo estic igual,
0: estem
1: exacte,
0: igual,
1: que ho trobarem, seguríssim.
0: Vinga, després ho recordem. Moltes gràcies, Enric. Tornem a connectar a les 10.
1: Vinga, salut.
0: Gràcies,
1: fins ara.
0: Gràcies, adéu, adéu. Per cert, mira, una curiositat més que ara acabo de trobar respecte a aquesta cançó, September, és una tonteria molt gran, però m'ha fet com a molta gràcia. Sembla que el vocalista, el Maurice White, era qui cantava la cançó, però després l'Ali Willis va escriure la cançó, no? I el Maurice li deia a l'Ali, escolta, què vol dir això de Badidilla, no? Aquesta tornadeta que... Això que estem escoltant, per exemple, no? Què significa? Ves quina tonteria. I l'altre li va dir, bueno, i a qui li importa? Queda bé per la cançó, no? Doncs ja està. I aquell ho va agafar com una revelació del món mundial, va dir, ostres, ara entenc com es composen les lletres de les cançons. Doncs vinga, en tot cas va resultar una cançó, doncs això, molt fàcil de cantar i suposo que aquesta va ser part, només una part de l'èxit, perquè la veritat que musicalment aquest tema ho té tot. Vinga, va, arrenquem amb aquesta energia positiva que ens dona setembre, també. Arrenquem l'Obert per vacances d'avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Començarem parlant sobre els bombers i la tasca que fan i estan fent durant aquest estiu, però concretament amb una de les seccions dels bombers, que són els especialistes operadors de control. Passen per moments laboralment difícils i ens volem solidaritzar amb ells i donar-los altaveu. Serà la primera entrevista de la jornada. Després, dins l'espai de recomanacions de lectura, el territori lectura, que ens aporten des d'Ona la Torre, avui ens proposen llibres de cuina. No sabem bé si manuals per aprendre a cuinar o llibres que ens parlen de la cuina, no?, com una experiència més enllà dels fogons. Sortirem de dubtes d'aquí una estoneta. Anirem cap a Obesa, Terres Lleidatanes, perquè allà ens volen convocar a una cursa molt tradicional, una cursa que porta moltíssimes edicions i que ja és tota una institució a Obesa. És la cursa de la Cordera. Coneixerem avui sí una botiga, una empresa, més que una botiga, una fàbrica de roba de bany d'altíssima qualitat. La tenim ben a prop d'aquí de Tarragona. I no marxarem massa lluny perquè Torredembarra ens convidaran a visitar les festes o visitar la població amb motiu de les festes de Santa Rosalia que se celebren aquests dies. I encara tancarem amb un apunt de jardineria. Avui ja per tancar l'espai de jardineria que ens porten des d'Altafulla sabrem... Bé, saps allò quan tornes a casa de les vacances que obres la porta amb por i dius, ai, com em trobaré les plantes? Sortirem de dubtes. A veure com ens hem trobat les plantes al tornar de vacances i sobretot com les hem de preparar, doncs això, de cara a la nova estació. Tot això... I el que doni de sí, aquestes dues horetes a l'Obert per vacances d'avui dimarts.
2: Obert per vacances. Obert per vacances.
0: Incombustibles durant tot l'estiu els companys de Girona FM. Pau Villafanya, bon dia. Hola, Pau, et tenim per aquí?
3: Sí, hola.
0: Hola, Pau, bon dia, bon dia. Deia jo que sou
3: bon
0: incombustibles, ja és setembre i escolta, com si fos el primer dia, esteu aquí, al peu del canó.
3: Bueno, fem el que podem. Molt bé. Ens agradaria tenir vacances també, però no, no és possible.
0: Ara, d'aquí no res, no, Pau? Sí.
3: No, ja estan fetes.
0: Ah, doncs res, no en parlem. Nadal està aquí a tocar. Vinga, va, comencem la ronda informativa. Us expliquem que han detectat 16 taxis pirata que operaven sense autorització durant el mes d'agost a Girona.
3: Es tracta d'una campanya que han fet en taxis i vehicles de transport amb conductor per tal de detectar incidències. La policia assegura que la majoria de casos s'han detectat a la zona de l'aeroport de Girona, on es feien serveis amb vehicles particulars o de lloguer, a canvi de quantitats de diners molt elevades per fer el transport. La campanya s'ha fet amb la col·laboració d'altres cossos de policia local d'arreu de la demarcació i en total s'han fet 66 inspeccions i s'han detectat 94 infraccions. A més, han immobilitzat 6 vehicles.
0: I marxem cap a la Vall de Núria, més que recomanable de visitar, però avui us en parlem en clau energètica. La Vall de Núria genera més de 900.000 quilowatts d'energia geotèrmica, això el primer semestre de 2026.
3: És el primer balanç semestral que es té des que es va completar la instal·lació de geotèrmia, una dada que, segons Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, permet consolidar l'aposta per les energies renovables i la preservació d'un espai amb un alt valor ambiental i un gran atractiu turístic. La consellera de Territori, Sílvia Panenque, ha subratllat la importància d'adaptar les estacions de muntanya al canvi climàtic i fer-les viables tot l'any, i ha recordat que aquesta és la primera que està oberta els 365 dies i, per tant, un model a seguir.
4: I hem de dir que, justament, aquí on estem, a Núria, és la primera estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb aquest projecte Pirineus 365 que està oberta tots els dies de l'any. Per tant, aquí hem assolit aquest objectiu de transformar un espai limitat en un espai que ofereix natura, que ofereix esport, en fi, que ofereix activitats tot el dia de l'any.
3: D'altra banda, el cremallera ha tingut un 7,9% més de passatgers de gener a juliol respecte al mateix període de l'any passat.
0: I seguim explicant-vos que Girona finalitza les obres de reforç de la plaça de Catalunya.
3: El projecte ha servit per enfortir l'estructura que aguanta la plaça, que està a sobre del riu Unyà, per tal que sigui estable i segura mentre es decideix els usos que tindrà en un futur. De fet, el consistori ja havia anunciat la intenció de pacificar-la i s'està treballant en l'aplicació de mesures per aconseguir reduir el volum de vehicles que hi circulen per tal que els vianants guanyin espai. De les 340 vigues que hi ha sota la plaça, el projecte ha permès actuar en 104 que estaven en mal estat.
0: Moltíssimes gràcies, Pau. Connectem ja de cara a demà. Una abraçada.
3: Perfecte. Fins demà.
0: Fins demà. Pau Villafanya des de Girona, i ara saltem de Girona, com és habitual, cap a Rubí. L'actualitat barcelonina es la porta Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem explicant-vos que l'alliberament de peatges compleix 5 anys amb menys sinistralitat, però amb una AP7 amb una mala salut de ferro, això entrecomillat, no?
5: Sí, escasses hores abans de l'1 de setembre de 2021, les barreres dels peatges de la AP7, la P2, la C32 al Maresme i la C33 es van aixecar per no tornar-se a baixar més. 5 anys després, la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària ha caigut, però no ha estat el cas de la AP7, que ha concentrat la mobilitat i que, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, té una mala salut de ferro, com bé has dit.
6: Ens ha ajudat a reduir la sinistralitat, el balanç seria aquest. Ens ha ajudat a concentrar molta mobilitat en vies que no són perilloses, que són més segures, perquè evites xocs frontals, bàsicament, a excepció del que ha passat aquest cap de setmana, no? Però és evident que té problemes. Jo vaig dir en alguna ocasió, és una, té una mala salut de ferro, no? La P7 ens ajuda per algunes coses, però concentra molts problemes i que anem solucionant. Per abordar aquesta via també hem descobert, i això també forma part del balanç, que has d'abordar tres paràmetres, que són la infraestructura, els vehicles i els conductors. Per això el nostre pla d'acció s'estructura en aquests tres elements.
5: L'autopista ha registrat un augment d'incidències amb camions implicats i, a més, les que involucren conductors en països de fora de la Unió Europea s'han duplicat des del 2019. La P7 ha patit un 40% més d'avaries en els 7 primers mesos de 2026 respecte a l'any passat, un percentatge que puja al 60% en el conjunt de les vies principals del país. Amb tot, la P7, els ferits greus s'han duplicat, mentre que les víctimes mortals han crescut un 33%, fins a 12, 7 de les quals motoristes. El motiu és l'augment del trànsit a la via, que arriba a puntes de 150.000 vehicles al dia en algunes localitzacions, 25.000 dels quals pesants, uns nivells clarament superiors al període en què l'autopista era de pagament.
0: I canviant de tema totalment, la CGT convoca 6 dies de vaga al mes de manera indefinida a Ubisoft Mobile Barcelona per l'eliminació del teletreball.
5: La coordinadora sindical del videojoc de la CGT ha convocat 3 dies de vagues cada 2 setmanes de manera indefinida a partir de setembre a Ubisoft Mobile Barcelona, com bé has dit, davant de la intenció de l'empresa de tornar a la presencialitat total. La primera jornada de les aturades és avui i seguiran els dies 2, 3, 16, 17 i 18 d'aquest setembre. El sindicat també ha convocat una primera manifestació avui a 9:45 davant de les oficines d'Ubisoft Mobile a la plaça Ernest Lluch i Martín. La direcció va anunciar al gener l'eliminació del teletreball per a tota la plantilla, amb efectes a partir de l'octubre d'aquest mateix any, tot i que ha ajornat l'aplicació de la mesura uns mesos.
0: I la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, que supera els 500 patinets elèctrics requisats. Això és un 47,6% més que en tot l'any passat.
5: Sí, s'han requisat en total 502 patinets elèctrics des de que va començar l'any. Els motius principals pels quals s'han requisat són la manipulació de la velocitat i l'incompliment de les normes obligatòries de circulació. L'Ajuntament ressalta que l'augment de les actuacions coincideix amb la intensificació dels dispositius policials i dels controls sobre els vehicles de mobilitat personal a diferents punts de la ciutat. L'última actuació va ser divendres passat en el marc del pla Campai Bastió. Aquest pla està actiu de forma simultània amb el dispositiu Nimbus, centrat específicament en el control de patinets elèctrics.
0: Parlant de patinets elèctrics, on tanquem la connexió amb Terres Barcelonines des de Ràdio Rubí, Mariona Jerez. Moltes gràcies, Mariona.
5: Gràcies, Núria.
0: Cap a Terres Lleidatanes, Judit Castellà, des de UAU Lleida. Bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem parlant de la collita de la poma Golden a Ponent, que s'avança gairebé una setmana a causa de les altes temperatures. Això ja ens ha passat amb el pressi, que ens ha passat amb la pera. Ara li tocava la poma. Quines són les previsions, Judit?
7: Doncs mira, segons les previsions d'Afrucat, es colliran unes 97.120 tones de Golden i similars, un 2% més que l'any passat i un 19% més respecte als darrers 5 anys. En aquest sentit, el president d'Assaja Catalunya, Pere Roquem, ha explicat que la calor també ha obligat els productors a aplicar tractaments de protecció sobre la pell dels fruits.
8: És una campanya de que ve marcada per les altes temperatures, que a més això de cara a lo que és la producció de poma Golden, nosaltres hem tingut que fer tractaments de protecció, o sigui, bronzejat igual que les persones perquè estiguin protegides, donat que és una pell molt fina i això a vegades pot ocasionar que hi hagi fruites que estiguin tacades del sol i per això es fa aquest tipus de tractaments.
7: Roquer adverteix que la campanya comercial estarà condicionada pel volum de poma disponible a escala europea i per una temporada especialment llarga. Segons apunta, encara hi ha explotacions que estan comercialitzant poma Golden de la campanya del 2025, de manera que la temporada arriba a superar els 12 mesos.
0: I en clau judicial, us expliquem que el jutjat mercantil de Lleida perdona un deute de 131.816 euros a un matrimoni lleidatà que es va veure greument afectat per la crisi de la Covid-19. L'home era propietari d'un restaurant i la dona d'una botiga i van acabar tancant i van quedar en situació d'insolvència.
7: Així és, a finals del 2019 l'home va invertir uns 60.000 euros per obrir un nou local, però només uns mesos després va haver de tancar a causa de les restriccions de la pandèmia. De la mateixa manera, la seva dona havia començat amb una botiga en línia i a finals del 2019 havia obert un establiment físic després d'invertir-hi 20.000 euros. En aquest sentit, la situació familiar es va complicar perquè també s'havien de fer càrrec d'una hipoteca i dos fills i en alguns moments van arribar a pagar 4.000 euros al mes per fer front a les obligacions. Amb tot, el jutjat de la secció de mercantil de Lleida ha acordat exonerar-los i ha homologat un pla de continuació. A partir d'ara, hauran de pagar 50 euros mensuals durant 3 anys als creditors, però podran conservar el seu habitatge habitual.
0: I acabem amb música, amb cultura, amb música feta a Lleida i per Lleida. Joan Pons, el petit de Calaril, que tancarà aquest divendres el festival Zona Pons amb un concert gratuït a l'Esplanada del Castell.
7: L'esdeveniment arriba a la seva última cita amb una de les veus més singulars de l'escena musical catalana contemporània. El petit de Calaril torna als escenaris amb Eril, Eril, Eril, un disc que arriba després d'un període de silenci creatiu i que manté l'esperit inquiet, misteriós i radicalment personal que ha definit la trajectòria del projecte liderat per Joan Pons. L'artista de Guissona ha construït un univers sonor que es mou entre la tendresa i l'estranyesa i una manera molt particular d'entendre la música popular. El concert tindrà lloc a les 10 de la nit a l'Esplanada del Castell amb la canònica mil·lenària de Sant Pere com a rerefons.
0: Ens l'estimem molt també per aquí a Tarragona, el Joan Pons. Moltíssimes gràcies, doncs, Judit. Una abraçada.
7: A tu, bon dia.
0: Bon dia. Tanquem ara sí la ronda habitual d'informatius amb la Marina Pérez Got i amb tema tarragoní. Marina, bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Què ens expliques?
9: Doncs mira, que l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, l'ICAC, com és conegut aquí a Tarragona, es traslladarà, diuen, a la Tabacalera durant la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.100 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual a la plaça d'en Rovellat, al cor de la Part Alta. El govern català destinarà 6,3 milions d'euros per dur a terme les obres de rehabilitació d'aquesta part de l'antiga fàbrica de tabacs, un projecte més que ha d'anar a la Tabacalera, veurem si aquest és així o no.
0: Perquè això és la idea, eh? L'antiga fàbrica de tabacs, la Tabacalera, és un edifici enorme, ple de magatzems, però molt malmès, s'ha de reformar. Llavors, bé, presenta un espai fantàstic per portar-hi equipaments i, no, i entitats, però alhora doncs s'ha d'invertir per posar-lo a punt. Sembla que l'ICAC, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, que també és tota una institució aquí a Tarragona, bé, de fet, a tota Catalunya, podria anar allà. I parlem de teatre.
9: Doncs sí, perquè ahir es va donar el tret de sortida al Festival Internacional de Teatre de Tarragona i durant 4 dies diferents espais de la ciutat i municipis del voltant es convertiran en escenaris, espais a l'aire lliure i espais tancats, Núria.
0: Estem parlant del FIT, però ja us en parlarem demà en una entrevista.
9: Exactament, exactament.
0: Molt bé, Marina, moltes gràcies.
9: Que vagi molt bé.
0: Amb aquest apunt de notícies també tarragonines, tanquem la ronda d'actualitat i entrem en la primera entrevista de la jornada.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Avui la primera entrevista vol posar el focus en una figura que és clau però sovint poc coneguda dins dels serveis d'emergència. Són els anomenats TEOC, els tècnics especialistes operadors de control de bombers. Pep Sunyer, dona'ns en més detalls, sisplau.
1: Doncs sí, mira, són els professionals que treballen a les sales de coordinació, els que reben i gestionen les comunicacions d'emergència, com per exemple les de l'aiguat, el greu aiguat de la setmana passada. Fan, de fet, el seguiment dels incidents i també coordinen els recursos que han d'intervenir. De fet, actualment aquest col·lectiu viu un moment d'incertesa arran dels processos d'estabilització de l'ocupació pública i de canvis en l'estructura de bombers. Hi ha professionals que temen a perdre la feina, fins i tot, o veure modificada la seva situació laboral a partir dels pròxims mesos. Per entendre què està passant, quants professionals també hi estan afectats i com pot evolucionar aquesta situació, avui parlem, com deies, Núria, aquí a l'Obert per Vacances, amb Gerard Domènech Badia. Ell és tècnic, especialista, operador de control de bombers. Per tant, TEOC. Què tal? Molt bon dia, Gerard, benvingut.
2: Bon dia, Pep, gràcies.
1: I gràcies per venir especialment perquè són dies complicats, la setmana passada amb els aiguats, vull dir que són dies de molta feina, no? L'agost generalment és un mes, no? No només l'agost,
2: Sí, hem tingut un estiu bastant complicat, amb molta feina, i aquesta última setmana, bueno, com veu dit, dilluns vam tenir aquests aiguats, que van agafar una mica per sorpresa, perquè no s'esperava la dimensió. De fet, la sala tampoc estava sobredimensionada adequadament, i bé, ahir mateix, fins a la tarda, encara vam estar atenent serveis 3 o 4 dies després, de vidres trencats, d'arbres caiguts, de gent que tenia problemes amb baixos inundats, i així, sí.
1: Explica'ns què és exactament un TEOC, com tu, i quin paper té dins d'això, d'aquest dispositiu de bombers de la Generalitat. Què feu?
2: Bé, els TEOC som el nexe d'unió entre la ciutadania, el cos de bombers i la resta d'agències. Nosaltres, quan una persona, un ciutadà, truca al 112 i és el servei de bombers, ens passa la trucada a nosaltres. Llavors, nosaltres el que fem és gestionar tota l'emergència. Ens quedem amb aquesta persona al telèfon, li donem els consells de seguretat que calgui, per exemple, si hi ha un foc d'habitatge, que surti, que es confini, depenent de la situació. Si estigués atrapada en un cotxe, en un aiguat, també li donaríem les indicacions, no?, corresponents. I si convé, ens quedem amb ella fins que arriben els recursos de bombers. Això en cas òptim que puguem permetre'ns el temps d'estar amb ella aquests 10-15 minuts al telèfon. Llavors, un cop hem parat d'una alerta, activem els recursos de bombers i els guiem fins a l'emergència, dimensionem, segons digui el cap de guàrdia, els recursos, i parlem amb la resta d'agències, parlem amb els Mossos, amb el SEM, amb Protecció Civil, Salvament Marítim, qui sigui, policies locals, guàrdies urbanes, per gestionar i tenir més informació i fer el seguiment del servei.
1: Una feina important, per tant, perquè pot determinar, no?, condicionar el que ve després, no?, que és l'atenció a les persones que pateixen l'emergència, no?
2: Sí, efectivament. Si no som capaços de fer les trucades pertinents o de gestionar la informació, doncs perquè estem saturats o perquè no... Clar, cada trucada té un temps i si tenim simultaneïtat de serveis, doncs sempre és més complicat. No podem rebre tota la informació. És diferent saber que s'està cremant una cuina a que s'està cremant tot un pis, o si és només un contenidor o són 5 i els arbres al voltant, o ben bé què està passant. Moltes vegades no tenim tota la informació i si no podem fer el resto de trucades, parlar amb les agències, doncs a vegades hi ha informació que fins que no arriben els bombers a lloc no podem saber.
1: Quantes persones treballeu ara actualment com a TEOC? I entenc que són les dues sales de coordinació d'emergències que hi ha a Catalunya, una aquí i l'altra a Barcelona, no?
2: Bé, no, de fet som 7 sales de control.
1: Set.
2: O sigui, som 6 regions d'emergències. A Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre ho portem una sola sala de control, aquí al 112 de Reus. Llavors tenim sala de control Lleida, Metropolitanes Nord i Sud, Catalunya Central i Girona. I a més hi ha la sala central, o sigui, en total 7 sales, i som 170-171 operadors, més o menys.
1: Déu-n'hi-do. I una feina poc coneguda, perquè de fet molta gent no sap ni que existíeu, els TEOC, una feina molt desconeguda, deixa'm-ho dir. El govern està desenvolupant nous processos d'accés i d'estabilització de places de les vostres, de TEOC. Com està afectant això als que hi treballeu ja actualment, els que sou aquests 100 i els que treballeu actualment? Com afecta això? O com pot afectar?
2: Però de moment he de dir que està afectant poc perquè no s'està implementant. Es va crear l'escala de suport l'hem passat al Parlament, és a dir, nosaltres som personal laboral i estem adscrits al Departament d'Interior, i l'hem passat es va fer una modificació de la llei de bombers creant tota aquesta escala que ens hauria d'incloure dintre de l'estructura orgànica del cos de bombers. De moment això, un any després, no hem vist cap diferència. Després, he de dir que l'última oposició per fer-nos personal laboral fix va ser fa 17 anys, i ara la que tenim en marxa ara mateix, que va sortir també l'any passat, porta des de l'abril l'aturada, i també l'últim concurs de trasllats, si no m'equivoco, l'últim que és efectiu és de fa 15 anys també. N'hi ha un de fa 3 o 4 anys que està aturat també ara mateix. O sigui que realment aquestes places noves ens anirien molt bé per estabilitzar, per augmentar personal a les sales, però de moment no veiem gaire efecte.
1: Hi ha neguit o preocupació per aquest procés a part dels teus, possibles cessaments, per exemple, o no?
2: Sí, això és el que més ens preocupa. Ara mateix el personal de borsa, sobretot, ara mateix per l'aplicació d'aquesta llei de la temporalitat, no? El personal que portem més de 3 anys treballant sense ser fix, perquè funcionem amb borses de feina, no? Tenim un personal que és ara mateix a Tarragona és la minoria de la sala, és personal fix, i la majoria som gent que estem amb una borsa de feina. I tenim companys que jo porto 5 anys, per exemple, però tenim companys que porten 8 i 9 anys estant en borsa de feina sense tenir una plaça fixa. Llavors, tota aquesta gent que, si no m'equivoco, a Tarragona som unes 18 persones que portem més de 3 anys treballats i no som fixos, ens faran fora quan se'ns acabi el contracte actual durant 6 mesos, en el que entenem nosaltres que és una interpretació restrictiva d'aquesta llei.
1: Quan parles de companys aquí a Tarragona, però entenc que també a les altres sales deu ser una situació més o menys similar a les altres sales de control?
2: Sí, les altres sales també tenen companys amb aquesta situació. El que passa és que per situacions personals o la idiosincràsia de la sala de Tarragona som la que tenim més gent en aquesta situació, sí.
1: Què demanaríeu, Gerard, a l'administració perquè no es perdi l'experiència de professionals com tu, no? Que tenien l'experiència adquirida i que, per tant, i que fa anys que treballeu a les sales. Què demanaríeu? Què demaneu, vaja?
2: Bé, el que demanem és que s'aturin aquests acomiadaments, que es busqui la forma de que no ens facin fora. Ens diuen que no hi ha massa opció, que això és així, que no hi ha altra manera, però nosaltres creiem que amb el nostre règim, que no som tampoc interins, som personal laboral eventual, que anem fent baixes, anem fent aquest tipus de contractes, no entraríem dintre aquest règim, i que es busqués la manera de que això no passi, que el que ens pot passar és que perdem molta experiència i que ens trobem un dia a la sala dos o tres operadors que siguin nous i que no siguin capaços d'atendre les dificultats d'un dia a dia.
1: Clar, perquè aquí ja entenc una formació específica vostra, que heu de saber, clar, de molts temes diferents, però que l'experiència és un grau en aquest cas, perquè clar, haver viscut ja una emergència, i aquí hem tingut algunes de greus, no? Això és veterania, no? Això és experiència, no?
2: Sí, la primera, per molt que t'hagin fet una formació, que ens la fan a l'Institut de Seguretat Pública, moltes vegades insuficient, però cada vegada, els últims anys una mica millor de la que havia sigut antigament, et fan una formació, però llavors tu tens un procés d'adaptació. Llavors tu estàs en una borsa de feina i has fet la formació, m'ho invento, a l'abril. I imagina't que et truquen per treballar a l'agost, que és quan falta una persona. Tu fas 5 mesos que vas rebre una formació i arribes aquell dia a sala. En teoria t'han de ficar una persona que t'acompanyi, t'acompanya una guàrdia o dues. Després ja vas... Si és que has tingut aquesta persona, perquè això també es cobreix amb hores extres, amb bona voluntat. I després ja estàs al teu compte. I com a qualsevol feina, evidentment, la persona nova doncs té més mancances, i és normal, tots passem per aquest procés, i fins que no has passat diverses setmanes, diversos mesos, no comences a dir, vale, ara ja puc portar els serveis sense massa ajuda, no?, externa, que tot i així sempre tenim dubtes, i jo quan estic a sala amb un veterano doncs sempre els hi pregunto coses perquè sempre saben més que jo.
1: Parlem amb Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers, a TEOC. Per tant, és una especialitat dins del cos, i parlem des d'un territori, avui aquesta entrevista és de Tarragona per tot Catalunya, però que podria ser, és un territori que és plaça secta, per tant aquí hi ha un especificat aquí hi ha unes característiques específiques que són el Pla d'Emergència Exterior de les Químiques de Tarragona, per tant, que això és una, diguem-ne, una formació banda, no entenc? És a dir, una experiència banda, no?
2: Sí, que... Clar, el que passa amb aquest... Amb tot el polígon químic i tot el que tenim aquí al Camp de Tarragona, a nosaltres sí que ens fan aquesta formació. Cada... Bueno, cada any, cada dos, anem repassant certes coses, però no hi ha accidents forts d'una manera regular. No? Hi ha petits incidents que conjuntament amb el CECAT doncs, portem, i la majoria de coses no van a més, però quan va passar el tema d'Aiquoxe, per exemple, a la sala de Tarragona eren tres persones, i si no m'equivoco, una d'elles era nova. Llavors, clar, tres persones gestionant un incident com el d'Aiquoxe és molt complicat. I he de dir que 3 és el mínim de personal que hi ha a les nits, a la majoria de sales. Algunes són 2, però la majoria són 3 persones de nit. I aquesta també és una de les demandes que fem, que s'augmenti el mínim de personal, que ara mateix és 4 de dia i 3 de nit.
1: Ja per acabar, Gerard, algun desig de cara al col·lectiu, de cara a aquests propers mesos?
2: Home, doncs ara, com sabeu, estem de reivindicacions i volem... Hem aprovat diverses mesures per intentar fer pressió, no? Una que hem aprovat és deixar de fer hores extres a les sales, que es deixin de cobrir les mancances estructurals amb extres i amb el nostre temps. Farem una manifestació el 18 de setembre, juntament amb la resta de bombers, ens sumarem a aquesta manifestació. I també quan estem sota mínims, com fa la meva fa 2 guàrdies que ens vam estar sota mínims, doncs, aquest estiu tant la Metropolitana Nord com Sud s'han trobat amb estar dies sencers sota mínims, inclús s'han hagut de tancar alguna vegada les sales, s'envien cartes als ajuntaments perquè siguin conscients d'això, i amb tot això estem intentant fer pressió per diverses coses. Una, que es faci efectiva l'escala de suport que es va aprovar l'any passat. L'altre és que s'aturin els acomiadaments. Això estaria... És un desig que estaria molt bé que passés, que s'aturessin els acomiadaments, i que resolguin els processos de personal. Perquè creiem que tot va de la mateixa... No? Va del mateix, que ens estan fent fora sense haver resolt processos d'oposició, per tant no ens han donat l'opció de ser fixes, i sense haver-nos donat l'opció de ser fixes ens diuen que portem massa temps siguent temporals, no? Pervertint aquesta llei de la temporalitat. Sí, així que el nostre desig és que amb tot això també s'aconsegueixi augmentar el personal i tenir millors eines per atendre els serveis.
1: Gerard Domènech, gràcies per acompanyar-nos, tècnic especialista en operador de control de bombers. Gràcies i sort, que acabi bé la campanya.
2: Moltes gràcies.
1: És la realitat, Núria, dels sí. TEOC, dels tècnics especialistes operadors de control de bombers, que avui hem volgut conèixer aquí a l'Obert per Vacances.
0: Moltes gràcies per aquesta entrevista, Josep Sunyer, el company de Tarragona Ràdio. L'entrevista amb què encetàvem a l'Obert per Vacances, però el programa que segueix endavant, ara amb connexió a Mora la Torre, de fet amb una d'aquestes píndoles que ens envien cada setmana i que es diu Territori Lectura. És la darrera, el darrer lliurament avui, i a poc aquesta setmana anem acomiadant els nostres podcasts i les nostres seccions de col·laboració, però ho fem ben amunt, avui parlant sobre llibres de cuina.

0: Això és... Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Avui us proposem llegir i cuinar. Però no patiu, els que sou de gaudir l'estiu a taula parada també tindreu una recomanació. Receptes fresques, connotacions culturals i restaurants amb segell català són els protagonistes de la secció d'avui. Amants de la gastronomia i la literatura, pareu bé les orelles.
2: Oh, quina passada! És una passada!
3: Seguríssim!
1: Obrim les pàgines de Pa, formatge, folklore i la terra que els va fer, de Carlota de Otto, publicat per Sidillà, on, entre els forats de l'emmental i la recepta de formatge de pastor de Xantrea, hi trobem el mató, la coca de Sant Joan i el pa negre. Sí, el que ens recorda a la postguerra.
0: Durant la postguerra espanyola, el règim franquista controlava el blat fixant preus i distribució. Com que no hi havia prou cereal, la farina s'estirava amb faves, patates, cigrons, aglans, garrofa, castanyes, que acabaven fent pans foscos, que es van tornar un símbol de l'escassetat i la gana. Durant la Segona Guerra Mundial, a la Gran Bretanya es va comercialitzar el National Loaf, un pa que, com que era fet amb farina 100% integral, no desaprofitava cap part del cereal, qual van enriquir amb calci i vitamines afegides. Es rumorejava que s'havia de sucar en aigua per poder empassar-se'l.
1: Al llibre hi trobareu la versió de l'autora amb un pa semi-integral amb farina de castanya. També la recepta del mató, per si us atreviu, i la de la coca de Sant Joan, un clàssic que no pot faltar a taula la nit de la revetlla. I amb ella ens n'anem a l'1 de juliol de 1936, abans no esclatés la Guerra Civil. La revista Prisma publicava aquest text.
0: Durant aquestes nits de foguerades i de revetlla, amb el pretext de la coca, la jovenalla ha fet les bromes més descordades sota els pins del Tibidabo i Vallvidrera i les ombres plenes de complicitat de les mates de Montjuïc. I, entre tall i tall de coca, s'han sentit xisclos i rialles de tots els tons i per a tots els gustos. No és pas això. La coca és una llaminadura austera, com gairebé totes les llaminadures del país, i al sortir de nits no li escau pas gaire.
1: Amb les il·lustracions d'Eva Crevoleda i moltes fotografies, hi trobareu una bona guia per iniciar-vos en l'art de fer pa i formatge a casa, un tàndem que al llarg de la història ha anat consolidant el seu maridatge.

0: entre fogons. Si sou amants de la bona taula i un bon vi, Gessamí Caramés i Javier Campo us esperen al seu llibre Catalunya a la copa i al plat, publicat per Cossetània, amb el pròleg de Carme Ruscalleda.
1: L'índex està ordenat a partir de 9 zones del país, definides amb l'objectiu d'emparellar les receptes de la Gessamí i les begudes que ens proposa el Javier. Com ells, penso que un plat ben cuinat...

0: Pisos. No, no ens hem oblidat dels oients que voleu trobar la taula parada. Per a vosaltres, Cossetània ha publicat Via Augusta, els millors restaurants de cuina catalana 2025-2026, amb tres símbols: nova cuina catalana, cuina tradicional catalana i cuina tradicional popular catalana. Una guia que reivindica la cuina catalana en totes les seves versions i que us portarà a les quatre províncies. El problema? No sabreu per on començar. El consell? Practiqueu el turisme gastronòmic. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
1: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
2: Ai, que ens costarà passar sense els podcasts, durant aquest tardor-hivern d'Ona la Torre, aquest Territori Lectura. Però sempre, tots els programes, penseu, tots els oberts per vacances, els tenim disponibles pel món mundial, per aquest món d'internet que és tan ampli, a la web de Tarragona Ràdio i a moltes altres webs de ràdios, de les vostres ràdios locals, segur. Per tant, podeu repescar, tornar a escoltar, descarregar-vos i posar-vos-els quan sigui aquestes recomanacions literàries per si mai us falta lectura. Doncs vinga, seguim endavant, el Josep Maria, la Mònica, que ja se'ns queden enrere. Els agraïm moltíssim la feina i les recomanacions que ens han fet durant tot aquest estiu. I el programa ha d'anar avançant. Saludem ara l'Arnau Vilà des d'Emunt Sintonia i anem a entrevista. Una entrevista abans de tancar l'hora que ens farà viatjar fins a la Noguera, concretament al municipi d'Albesa, per viure la mítica cursa de la Cordera. Diuen que és la més antiga de Catalunya. No és una cursa qualsevol, amb més de 400 anys de trajectòria. La més antiga, la més popular de tot Catalunya. Una prova que va néixer al segle XVI i que avui combina passió pel running, però també la identitat de tot un poble sencer, d'Albesa. Ara sí, connectem amb l'Arnau Vilà d'Emunt. Arnau, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Clar, se'ns fa estrany, no? Vas dir, hem de parlar d'una cursa, hem de fer una entrevista d'una cursa. I, home, de curses n'hi ha moltes a Catalunya, però aquesta, sens dubte, és especial, no?
3: Correcte, aquesta és especial ja per la tradició, per la història i com anirem coneixent al llarg d'aquests minuts amb la Núria Forns, que és l'organitzadora amb la que parlarem. És això, no? És una tradició històrica que el seu nom, doncs, esdevé, diguéssim, la gràcia històrica de la cursa, que segurament, doncs, anys enrere, i ja et dic jo, que el premi era molt més valiós i molt més preuat que una medalla o un simple rècord. I ho parlarem, com dic, amb la Núria Forns, avui envoltat de dos Núries, Núria Cartanyà. Dono pas, això sí, ja...
2: Quina sort que tens, Arnau!
3: I tant! Dono pas a la Núria Forns, organitzadora, Núria, que ja la tinc aquí. Benvinguda a l'Obert per Vacances i bon dia!
4: Hola, bon dia a tothom!
3: Primer de tot, Núria, et pregunto ràpidament perquè feguis una explicació, no, a tota la gent de l'Obert per Vacances, a tota Catalunya, que és la Cordera, aquesta mítica cursa d'Albesa.
4: Bueno, a veure, la nostra cursa, ¿vale?, el que és la cursa de la Cordera, és molt significativa, no? Perquè no és només una prova esportiva, com heu dit vosaltres abans, no? Sinó que té una continuïtat d'una tradició festiva i social de més de 4 segles d'història. Està documentada a Albesa des de l'any 1590 en un procés conservat, no? Bueno, va ser un procés judicial que va tindre en aquella època, en aquella cursa, i l'arxiu es conserva a la Corona d'Aragó. La documentació ja parla d'una tradició consolidada, de manera que probablement és anterior a aquesta data. Per tant, és per això que diem que és la cursa més antiga registrada a Catalunya.
3: No, digues, Núria, perdona.
4: Originàriament aquesta cursa era popular entre els joves del poble i demostrava la força i la velocitat i la resistència que generava aquesta forta rivalitat entre els joves d'Albesa i els pobles veïns.
3: El que sí que anem a saber és això, no? Al final era, a part d'una tradició de demostrar el poder territorial, també segurament per a la persona guanyadora, diguéssim, que li podia donar un any o uns mesos de bones èpoques, perquè ara anem a parlar, Núria, del nom, d'on ve la Cordera relacionada amb el premi que es donava. Potser els oients ja s'estan fent una idea, però anem a explicar, no?, d'on ve el nom i com és aquest premi tan preuat que era antigament.
4: Clar, bueno,

0: Sempre dèiem que la cordera, bueno, la cordera al final és un corder, no? Era molt més que un premi. És, primer, a part de que dona el nom a la cursa, no? Històricament representava el valor material i social de la victòria. El corredor tenia un any de prestigi, vull dir, fins i tot se deia amb uns documents que es van fer més tard que podien setar fins i tot el ball de la festa major. Mm-hmm. La cordera sempre sabia, el que és la cursa de la cordera, sempre sabia es correia per la festa major, per la festa de Sant Roc. Vale? Era com una activitat inclosa dintre dels actes de la festa major i fins al 2011 va ser així. No? És en l'actualitat que s'ha modificat la data, que després, si voleu, ja també ho podem parlar.
1: Mm?
0: En aquella època, en la societat rural, un animal com una cordera era un bé útil i valuós. Guanyar significava, per tant, obtenir un premi tangible, no? Però també era un prestigi, un reconeixement, un honor davant de tota la comunitat. I llavors, en què antigament es donava un corder viu. Ara aquests anys, des del a partir del 2012-2013, el que fem és donar un corder preparat per cuinar, tenint també pues, aquest vincle, no?, amb la tradició original.
1: Fantàstic, no? A més...
0: Jo crec... Sí.
1: No, simplement em fa gràcia això que expliques, no? Que al final doncs, ara ja es dona per cuinar, ha perdut una mica el valor que tenia antigament, però m'agrada això, no? que seguim mantenint la tradició i escolta, que almenys personalment a mi el cordeixi a la brasa m'encanta, vull dir que segurament el que és l'esport no se'm dona tan bé, però segurament tindria un espero per a córrer una mica més ràpid, la cordera.
0: No, i a més també com som un poble bastant arraigat, no? Vull dir, bastant, som molt nostres, vull dir, això és el que es diu sempre, no? Obesa, som un poble que pues, que ens apreciem molt als veïns i som molt nosaltres, pues, què volem? Pues, que volem que guanyi un corredor local, no? Mm. I com que pues, bueno, actualment pues, això és difícil, pues, el que fem és donar un corder al primer de fora i un corder al primer local, al primer noi i al primer noia local i un corder al primer noi i a la primera noia de fora. Així ens assegurem que el del poble també té corder.
1: Clar, magnífic. Almenys que se'n quedi un al poble. Que se'n quedi,
0: home, clar, almenys,
1: que se'n quedi un al poble. Això sí... volia tractar el tema de la cordera en general, perquè no és només una cursa amb la del corder, sinó que hi ha diferents modalitats, és més, hi ha exercici per a totes les edats, tinc entès, vull dir, moltes proves, sí. Caminades, diferents recorreguts, diferents edats. Pots explicar-nos breument això, que et vaig a dir també, anem a repetir-ho, és aquest diumenge 6 al municipi de la Noguera d'Obesa. Ara, Núria, doncs repassa'ns una mica les proves.
0: Vale, bé, és aquest diumenge, a les 7:30 obrim les taules dels dorsals i l'entrega de les bosses als corredors. Ho dic, aquest horari el dic perquè qui no s'hagi pogut apuntar encara, que hi ha temps fins aquesta setmana per apuntar-se, també ho podeu fer el dia de la cursa. Vale? És una cursa que engeguem amb la cursa de 10 quilòmetres i de 5, simultàniament, hi ha dos recorreguts, i després ja més tard comença la caminata, que és la de 5 quilòmetres. Després, a partir de les 11 del matí, fem les curses infantils, que és comencem per la segona categoria de 12 a 15 anys, que corren un quilòmetre, i la tercera categoria, la segona categoria de 12 a 15 anys, que corren 2 quilòmetres, i la tercera categoria de 10 i 11 anys, que corren 1 quilòmetre. Després, a partir d'aquí, ja venen totes les curses infantils, des del 2000... fins al 2026, els nascuts aquest any, fins i tot poden...
1: Correcte. Això m'han explicat, Núria, que al final hi corren els nounats i tot, acompanyat dels seus pares, de 2, 3, 4 anys.
0: Hi ha curses de cotxets que a vegades és on hi ha la més rivalitat que fins i tot a les anteriors. Sí,
1: ostres, brutal. Dic, hi ha hagut així algun avançament, alguna anècdota a la cursa dels cotxets? Vull dir...
0: Bueno, hi ha hagut una mica de tot, eh? Sí, la veritat és que a vegades els pares també són molt... a veure, també volem guanyar.
1: Clar,
0: sí.
1: Estaran els pares a Obesa dient anem a comprar un cotxet aerodinàmic que hem de guanyar la cordera. Vull dir, se té tot en compte. Una altra pregunta que et volia fer, Núria, és en clau a organització. Al final tu ets membre de l'organització. Dic, com afronteu els dies previs? Com viviu aquests últims dies? Com és l'organització? El fer el recorregut? Dic, sempre teniu el mateix? Aneu allí amb un metre o amb un cotxe a buscar el recorregut? Dic, com és l'organització que està vessant?
0: Sí, bueno, en principi ara estem ja a la recta final. La veritat és que som tres entitats que col·laborem conjuntament, junt amb l'Ajuntament. Són l'AFA de l'Escola Albert, l'AFA de la Llar d'Infants d'Au Pometes i el grup excursionista del GEA, que som nosaltres, i junt amb l'Ajuntament. Doncs el que fem aquests dies és recórrer el recorregut de la caminata de 5 i la cursa de 5, que és la mateix recorregut, i la de 10. Normalment la de 10 quilòmetres ja és un circuit marcat que queda marcat tot l'any, però aquests dies, pues, clar, és el bo d'aquesta cursa, que també voldria animar a tothom perquè s'apuntés, és que tenim trams de riu, trams de segle, trams de dintre el poble, pujades, baixades, no molt, eh? No hi ha un desnivell elevat. Però, clar, que pues, 2 setmanes abans de la cursa, pues, clar, s'ha d'esporgar totes les rames del riu, s'ha de marcar tots els camins que passen per dins de trossos, bueno, s'ha de vigilar molt bé tot com quede, i anar col·locant a tots els col·laboradors, que aquest any hem aconseguit quasi bé 100 col·laboradors, són veïns del poble, que no, molts dels veïns voluntaris que no formen cap de, bueno, entitats pues, com la Llar de Jubilats, ara me'n deixaria molts, els grallers, els gegants, vale? Són diferents col·laboradors que formen part de diferents entitats del poble que estan en diferents punts de controls de la cursa.
1: Doncs mira, crec que amb això podem ja més o menys fer-nos una ubicació del que és la Cordera. Núria Forns, sí. Moltes gràcies per explicar-ho arreu de Catalunya, per explicar-ho a l'Obert, i Núria Cartanyà, crec que més o menys doncs, ens
2: clar.
1: Hem pogut fer una idea de la tradició i de la història, no? Perquè de curses n'hi ha molt, però hi ha moltes. Però sobretot amb aquesta tradició que pel que sabem, doncs encara tenim corda.
2: Molt bé, doncs agraïm a la Núria Forns. Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi molt bé la cursa.
0: Merci, gràcies.
2: Una abraçada.
0: A vosaltres.
2: I gràcies també a l'Arnau Vilà des d'Emunt per aquesta entrevista tan xula. Gràcies, Arnau.
1: A vosaltres.
2: 3 minutets i mig i arribarem al punt de les 10. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances a partir de les 10:03, més o menys, i tornem.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes i integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol. 5 de les agressions sexuals han estat violacions, 9 de les víctimes són nenes i adolescents d'entre 14 i 17 anys i també consta una agressió a un home del colectivo LGTBI.
2: En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.590 mensajes de estas características.
1: Per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst, a més, que avui el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per tal de fer front a la crisi migratòria. I el govern espanyol reforça avui la rebaixa de l'impost sobre el gasoil, que passa de 10 cèntims a 20 per litre durant el mes de setembre. En canvi, l'ajut a la gasolina es redueix de 10 a 5 cèntims per litre, tal com ja estava previst. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP-100, l'AP-2, la C-32 i la C-33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària. Tot i això, l'AP-7 ha concentrat més trànsit i ha registrat, per tant, un augment dels accidents greus i mortals, especialment amb motoristes implicats. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona que ha aparegut mort al carrer Sant Jaume de Manresa. Ha passat aquesta matinada i la policia està treballant per tal d'esclarir els fets i aconseguir saber la identitat de la víctima. I l'Audiència Nacional ha confirmat la presó provisional de 6 dels investigats per la xarxa que presumptament va introduir a Catalunya més de 2,5 tones de metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla i que disposava d'un laboratori clandestí a Almenà, al Segrià. El tribunal ha desestimat els recursos de les defenses i ha avalat els indicis sobre la seva integració en una organització criminal dedicada a la importació, transport, emmagatzematge, redistribució i transformació de la droga. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Lluís Gavaldà, la veu inconfusible del cantant dels Pets, sonoritats tarragonines però universals hi ha, perquè hi ha molta, molta música, moltes cançons que parlen de setembre. I és que aquest mes és tota una icona, perquè representa final de l'estiu, representa el començament de la tardor, el canvi d'hàbits, no?, de rutines, i representa, té un punt sempre de melangia. I així ens ho transmeten els acords també d'aquest tema, que es diu simplement Setembre, que és dels Pets i que va ser, formava part, vaja, no és de les cançons més conegudes, però els Pets tenen tota una cara melangiosa, que sempre ens ve molt de gust també, d'un àlbum que es diu Som i que sortia l'any 2018. Enric, des de Cardedeu, Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bones, molt bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Què diuen els oients sobre setembre, fer vacances o no durant aquest mes?
1: Doncs mira, ens diuen moltes, moltes coses. Si et sembla, comencem per l'àudio. Què me'n dius?
0: Sí, sí, sí, d'aquí, d'aquí.
1: Som-hi, de la teva amiga. De qui ha de ser, si
0: hola,
1: no?
0: Hola, Pilar, hola, Pilar.
1: Som-hi, som-hi.
2: Hola, bon dia. Obert per vacances.
0: Hola, hola.
2: Setembre és molt bon mes perquè hi ha menys gent als llocs, encara pots anar, per exemple, a la platja, a la muntanya també, hi ha bon clima. Sí, m'agrada el mes de setembre per fer vacances.
1: Sí, què me'n dius?
0: Sí, no, està claríssim, som del mateix parell, és la part positiva. És veritat, encara fa bon temps, ara que més amb això, bueno, no sé si és el canvi climàtic o simplement la meteorologia, però com que allarga més el bon temps, no? I el fet de no trobar-se gent, per mi, és important.
1: És important, és important. A més, sí, estem més tranquils, estem... Sí, sí, sí, sens dubte és un gran mes. I mira, de fet, t'haig de dir que totes les persones que ens han contactat van una miqueta per aquí, eh? Mira, per exemple, tenim en Pol de Besalú, gran població, bonic, que té molt més que un pont, aquesta població, tot i que sigui conegut àmpliament per això. Ah. Diu, el setembre és el millor mes per fer vacances. Llàstima que jo les tingui al febrer.
0: Home, febrer mola, també. A mi m'agrada febrer, també. És diferent. Aquí ja no arriba el canvi climàtic, clar.
1: Allargues les de Nadal, de vacances, d'alguna manera. Sí que és cert que si ho fa el febrer pot ser que estigui treballant tot el Nadal, també, que això acostuma a passar a les hostaleries
0: o
1: aquests llocs, eh?
0: Sí. Però mira, febrer tampoc és mal mes, no ho sé, m'agrada a mi, també. Bé, cadascú, escolta, al final és trobar-li la punta a el que et toca.
1: Ah, exacte, exacte. Sí. Mira, també tenim la Carme d'Amposta, d'aquí, mira, de les vostres terres, de més a prop. Diu, jo treballo de cara al públic i per nosaltres el nostre setembre és l'octubre, ja que encara tenim turisme. Veus? Això és també una mica el que dèiem, eh? Que ells ara, de fet, tot i que és la recta final, com hem explicat a l'inici, doncs encara estan amb aquest augment de turisme, no? I han d'acabar, doncs, de fer, bueno, aquests clarons, no?, que en moltes famílies són el que fa aguantar durant tot l'any.
0: Sí. Estirem l'agost, no? Estiren l'estiu com poden, i tant.
1: Exacte. I ja et dic que trobarem molt poques notes dissonants, com a molt una. De moment seguim amb gent que està a favor de setembre, com en Gerard de Centelles, mira, propet aquí de prop del Vallès. Diu, sempre al setembre, més fresca i menys gent.
0: Aquí el que canvia és la intensitat, no? Hi ha qui et diu, sí, el setembre està bé, hi ha qui et diu, no?, com aquest noi, el Gerard, que diu, no, segur el setembre. Tothom li veu coses positives, però et canvia la intensitat. Sí.
1: Exacte, però escolta, qui no està d'acord amb això és la Carlota, que no sabem on és la Carlota, això sí que no ho sabem, però diu, les vacances sempre són millor a l'agost. El setembre fa mal temps i treballar a ple estiu fa que no puguis quedar amb els amics els millors mesos de l'any.
0: Això també, perquè si tothom, clar, aquí està la cosa, si tothom fa vacances a l'agost, per una banda, clar, està tot massificat, però per l'altra banda és quan la gent té temps. Clar, t'ho intenta quedar amb un mestre a partir d'avui. No, si tens amics mestres, ja has begut oli, ja
1: tot
0: no
1: una
0: veus.
1: Quimera. Sí. Perquè, de fet, ostres, no sé si recordes tu quan vas començar a treballar. Jo recordo que als 16 anys ja feia feinetes.
0: Clar.
1: I clar, quan comences així aviat, aquells estius que estàs treballant i que ets un nen, sí, i els teus amics estan re tot el dia a la piscina, a festa major, sap greu, quan ho veus des de la part laboral.
0: Sí que és veritat, i com més gran et fas, pitjor.
1: Sí. L'únic que llavors, mira, allò, consuelo de mucho, saps? Llavors ja treballa tothom gairebé.
0: Sí que és veritat. Ai, sí.
1: I mira, acabem amb l'Àlex, Núria, que diu, quan era més jove preferia fer vacances a l'agost, però ara que tinc 50 anys, que ningú em tregui el setembre festiu.
0: Molt bé.
1: Veus?
0: Molt bé. També hi ha l'opció aquella d'agafar-te una setmana aquí, una setmana allà. Bueno,
1: sí? A tu t'agrada això?
0: A mi una setmana se'm queda poc. Perquè, clar,
1: és que és com un cap de setmana. Estàs pensant en el dilluns ja sempre.
0: Sí. No, jo crec que, no sé qui li deia l'altre dia, saps que fas vacances quan al tornar de la feina no recordes les contrasenyes de l'ordinador.
1: Correcte.
0: Llavors saps que has desconnectat.
1: i quan te n'adones que no saps quan estàs a punt d'entrar en directe, és maco i bonic, això.
0: Sí, eh? Sí.
1: Com allò el mòbil de xarxes, que on s'oblida. Sí. Exacte.
0: Ajudeu-me.
1: Exacte, sí.
0: Doncs bé, parlant de vacances, de que si l'agost, que si l'estiu, que si el setembre, encara podem recollir alguna opinió més, que ja en donarem sortida, no? Ja les recollirem cap a les 11 del matí, abans de tancar programa. Sí?
1: Exacte. Escolta, vols que diguem el mòbil de xarxes?
0: Ai, ja, sí, ja no gosava, sí. Jo no l'he trobat, Enric,
1: digue'm tu. Era de pressa, però el tinc.
0: Digue'm.
1: Mira, per tota gent que ens vulgui enviar missatges, però sobretot ens agraden molt els àudios, escoltar-vos la veu, perquè estem a la ràdio, i la meva veu ja la sentiu massa. Així que podeu enviar-ho al número de WhatsApp del... Va, vaig a fer-ho com la Lloll, Terragosa Lloll, el sí. 696-1646-65.
0: Ai, torna'l a dir, que me l'estic apuntant al guió per demà.
1: 696-1646-65.
0: Val, enrevessadet, eh? Hi ha molts sisos.
1: Sí.
0: Aquests que costen de dir. Bueno, molt bé, Enric, queda apuntat. Moltes gràcies, fins després.
1: Fins després.
0: Sempre ens agrada donar-vos arguments per si voleu estar més informats o si us voleu acabar de decidir a l'hora de triar la vostra resposta. Vacances al setembre. Sí, vacances al setembre, no. I què us semblaria si aquestes vacances us duessin cap a un país exòtic? Sembla que a la tardor és un bon moment, quan ja ha passat tot l'estiu, quan ja comença a refrescar per aquí, és un bon moment per anar amb aquelles destinacions que anomenaríem exòtiques. Sembla que és així. En un reportatge de Delta Cat, la companya Diana Mar ens explica per què, amb veus d'especialistes, en viatges, això, una miqueta exòtics.

0: Fer vacances al setembre ja no és cap secret. De fet, aquell setembre gairebé buit que molt recordem ha anat desapareixent. El turisme ara s'ha allargat, els hàbits han canviat i trobar destinacions sense gent ja no és garantit, només perquè s'hagi acabat l'agost. Però setembre continua jugant amb algunes cartes a favor i la primera és saber qui les pot aprofitar.
1: Qualsevol destí de platja, de sol ser bastant habitual als mesos de setembre, i en cas, bueno, pots trobar bastanta més disponibilitat aèria, tot i que hi ha menys vols. O sigui, tenim en compte que els mesos de juliol i agost tenen molta més demanda aèria, per tant posen més avions al mercat. ¿Vale? Tenen, les línies estan bastant més cobertes, però no és difícil trobar disponibilitat aèria i allotjaments en preus bastant més raonables que els mesos de... sobretot agost. Juliol encara s'aguanta, però sobretot agost. És una diferència bastant assumible i que el perfil del client mitjà demanda bastant perquè s'estalvia una bona quantitat de diners i tampoc no té les massificacions, tot i que hi ha gent, no té les massificacions que puguen tindre els mesos de juny, juliol i agost.
0: Què mos pot oferir un viatge exòtic?
1: Lo bonic que té el destí exòtic, que és un, entre cometes, és lo més desconegut, és que pots fer de tot. I dins d'aquest de tot englobaria anar a visitar temples, o sigui, entraria dins la cultura, platges exòtiques extremadament d'aigua cristal·lina i d'arena blanca, pots fer aventura baixant en caiacs per diferents rius, pots fer snorkel, pots fer multitud de coses en un viatge exòtic, poder ser a un Tailàndia, un Vietnam, un Camboya, vale, que seria la zona asiàtica.
0: Temples, natura, aventura, platges... En un mateix viatge podem combinar experiències molt diferents. Ara bé, si hem de posar un nom concret sobre el mapa per viatjar este setembre, nosaltres hem tirat mà de Juan Carlos, director de l'agència de viatges Nemon, de les Terres de l'Ebre, per a que ens expliqui quin és i per què el seu destí favorit.
1: Destinació recomanada 100% és un Vietnam, Vietnam-Camboja. No està tan massificat com un Tailàndia. Tailàndia s'ha fet amb molta fama i ara ja comença a haver molta massificació. Vietnam, Camboja són dos cultures bastant similars i veus coses molt, molt, molt atractives, com temples, pots veure... I nosaltres, per exemple, que som de la zona de l'arròs, doncs allí pots veure com cultiven l'arròs. Hi ha gent que ho fan de forma diferent a nosaltres. I després acabant una destinació de platja. Això seria un destí exòtic.
0: Però abans de reservar, toca mirar cap al cel. Quan parlem de destinacions tropicals, setembre pot coincidir amb èpoques de pluges, monsons o ciclons. I aquí el calendari importa tant com el lloc que escollim.
1: La millor època, o per lo menos la que menys registres de ciclons, monsons i això aquí, és a primers d'any. ¿Vale? Seria a partir de desembre, gener, febrer, març, seria la millor època per anar. Setembre té el problema que, igual com ens passa aquí, que de cop ens ve un espatec d'estos i ens fot una pedregada, pues allí també passa, perquè, i potser no és pedra, però plou bastant. Quin avantatge té el clima tropical o sobre el nostre? Que allí cau el gran aiguat i de cop surt el sol. Igual plou un quart d'hora o 20 minuts i de cop surt el sol.
0: Escollida la destinació, hi ha una altra preparació que no hauríem de deixar per a l'últim moment, i és la salut. Depenent del país que anem, podem trobar vacunes obligatòries i altres de recomanades. Per això convé informar-se amb temps i consultar quines mesures necessitarem abans de sortir.
1: Sobre el tema de sanitat, jo soc partidari sempre de l'agència ante contractes del viatge, comentar-li, perquè la majoria d'agències pertanyem a grups de gestió, dels quals tenim unes webs internes on ens posa la vacunació obligatòria i la vacunació recomanada, com si diguéssim. Uh-huh. Però jo sempre he dit que el tema de les vacunacions és una mica personal. Nosaltres sempre donem la informació que considerem, o sigui, la que el nostre grup ens diu, que considerem que és la vàlida. Claro, sempre diem el mateix, no, intenta no beure aigua del grifo, per exemple, intenta beure aigua embotellada, Sempre dones quatre recomanacions, però sobretot que siguin sabedors que se necessiten certes vacunes, nosaltres ja els ho diem.
0: Una vegada allí, les precaucions continuen. L'aigua, el menjar o simplement voler provar-ho tot formen part de l'experiència, però també poden acabar condicionant-nos la resta de viatge.
1: Un viatge a llarga distància, nosaltres sempre recomanem portar la típica biodramina per al mareig, ¿vale? Que dius, no, jo no em marejo mai. Bueno, si agafes un vol una mica complicat en moltes turbulències, pues, possiblement acabaràs marejant-te. I el que comentava abans, intentar no beure mai aigua de cap aixeta, vale? Intentar que l'aigua sigui comprada, saber què és el que t'estàs menjant, o sigui, no recomanem, si vas a un mercadillo i et fa goig provar alguna cosa, prova-ho, però no et fartis d'allò.
0: Hi ha una partida del pressupost que pot semblar prescindible fins que passa alguna cosa. Quan viatgem a milers de quilòmetres de casa, una bona assegurança deixa de ser un extra.
1: Tema d'assegurances, nosaltres sempre, entre cometes, obliguem a que el client contracti una assegurança. I quan passa alguna cosa, nosaltres som els primers d'ajudar. ¿Vale? Vull dir, no, truca aquí i apanya't. Normalment l'agència de viatges sempre t'ajudarà a l'hora de recuperar diners, a l'hora de tramitar qualsevol tipus d'enfermetat. Què ens hem trobat? Gent que ha tingut un problema i diu, no, és que vull que em curi en Espanya. Diu, no, escolta'm, si tenim una assegurança molt bona, ¿vale?, que ens curarà els millors hospitals de la zona, deixa't curar, deixa't tractar per ells, que si no l'únic que faran serà portar-te a casa i després no voldran saber res de tu. Llavors, sempre aconsellem una molt bona assegurança, que no mos dolgui gastar-nos 30 euros més en una assegurança, perquè total són assegurances bastant econòmiques, estem parlant de assegurances que valen 50-60 euros per persona, a més sucre, més dolç, evidentment.
0: I de les grans cobertures a les precaucions més quotidianes. Sol, calor, mosquits i altres insectes també formen part de moltes destinacions tropicals. I després d'haver invertit temps i diners en el viatge, no té gaire sentit escatimar precisament en protegir-nos.
1: I ja que ens han gastat, és un invent, ens han gastat 9.000 euros per anar la parella a fer un viatge així, no, que no sigui per 50 euros de gastar-nos en un bon protector solar i en un bon líquid anti-insectes. Gastem els diners, anem a la farmàcia, evidentment, tots tenim el potet del Mercadona, però més val anar a una farmàcia, agafar un bon protector solar i un bon protector contra insectes, bàsicament perquè és que ens pot amargar el viatge i si invertixes un temps que tu vols disfrutar, invertixes uns diners que t'han costat molt de guanyar per a després tindre que passar-te malament al destí, pues intenta gastar-te una mica més i ves ben protegit i ves en condicions que ho disfrutaràs bastant millor.
0: Arribats aquí, tenim el mapa, hem mirat el clima, sabem que hem de preparar la salut i també que convé viatjar ben coberts. Però encara falta la decisió més important, escollir un viatge que realment encaixi amb nosaltres.
1: Quan nosaltres ens plantegem un viatge, estem invertint el nostre temps i els nostres diners en una cosa que tenim una expectativa. Per tant, busquem una expectativa que ens ompli, que al final ens ompli. Perquè si busco això i agarro això perquè és més barat i després m'ho he de passar malament. Per tant, jo sempre diria buscar un destí que m'ompli. Si la butxaca no m'arriba, busco un altre destí.
0: Potser així setembre no és el millor mes per viatjar a tot arreu, però sí que pot ser un molt bon moment per descobrir món. La clau és no quedar-nos només amb el preu, mirar on anem, què hi trobarem i preparar-nos bé abans de sortir. I després sí, maleta, passaport i vacances.
2: Ens ha quedat claríssim unes ganes de viatjar gràcies a aquest reportatge de la companya Diana Mar de DeltaCat. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, anem comptant els dies que falten per acabar, per tancar l'Obert per vacances i anem a gaudir-lo, a disfrutar-lo. Després ja marxarem a països exòtics. De moment, home, no sé fins a quin punt és exòtic anar a Altafulla. L'Eduard Virgili, el company d'Altafulla Ràdio, avui el trobem a Salomó. Eduard, bon dia. Bon dia, Eduard. Et
3: bon dia, Núria, què tal, com estàs?
2: Bé, portes el banyador posat? La gent d'Altafulla sempre ho dona amb el banyador posat perquè tenint la platja allà tant a tocar, no? T'ho dic perquè no sé si...
3: Sí, però ja saps que jo sóc més de secar, sí.
2: Molt bé. Penseu, tots aquells ara, penseu en el vostre banyador, la vostra roba de bany, banyador, biquini, el que sigui, fixeu-vos, penseu com està fet. És que és una tela important, però alhora també difícil, jo crec, de cosir, de fer el patronatge, sabeu? Aquells banyadors que queden perfectament perfectes. Doncs jo he entrat a una pàgina web que hi ha uns patrons de teixits i una costura impecable. Es diu Roidal. Què en saps tu d'això, Eduard?
3: Doncs mira, precisament és la fàbrica Talliu on jo soc ara.
2: M'he patat tota la introducció, Eduard.
3: No pateixis, escolta, mira, sóc en aquesta empresa familiar especialitzada en moda de bany femenina d'alta qualitat, que va començar la seva trajectòria aquí, en aquest poble de 500 habitants que ara deies, Salomó. La seva història remunta a principis dels anys 80 i a dia d'avui té una projecció internacional molt important. I mira, qui ens ha obert les portes és una persona que coneix perfectament aquesta casa, la Tessi Roig, una de les responsables de l'empresa. Tessi, bon dia i gràcies per rebre'ns.
4: Hola, bon dia, Eduard.
3: Explica'ns, a veure, com és que una empresa que es dedica a la roba de bany està ubicada en un poble tan petit com Salomó i al mateix temps té clients a tantíssims països?
4: Doncs, bueno, molt fàcil. Tal com tu dius, és una empresa familiar. Els meus pares són d'aquí, Salomó, i van iniciar-se el projecte, el negoci, aquí mateix. De fet, el que tu dius de tants clients a tot el món, quan estàs treballant, nosaltres exportem el 94% a l'exterior, però de fet quan estàs treballant i estàs dintre la feina no saps si estàs en un poble de 500 habitants, si estàs en un centre urbà o si estàs en un polígono. Estàs a la feina i... però és molt relaxant estar aquí.
3: Escolta, explica'ns on som ara. Abans a mi m'ho has dit, sí. perquè em situés. Som en una primera planta, que és on vosaltres feu el control de qualitat, em deies.
4: Sí, aquesta zona és un dels processos que és quan el banyador, les prendes estan acabades, és el control de qualitat, on s'etiqueta, s'embossa, es repassa que no hi hagi cap defecte, i s'embalatja de la manera que s'ha de fer.
3: Ara mateix teniu una cinquantena de treballadores que són a la planta baixa, en dos edificis diferents. Què estan fent, per exemple? Un 1 de setembre, què està fent Roidal, tenint en compte que l'estiu pràcticament és a les acaballes?
4: Doncs és com les escoles, que comencem el curs. Al setembre nosaltres comencem el curs després de vacances i en què...
2: Hem perdut Eduard, hem perdut no sé si cobertura o directament connexió.
4: Llavors, ara estem distribuint tot el volum que s'ha de fabricar en els diferents tallers que tenim, tant aquí a Salomó com en l'exterior, i paral·lelament també d'aquí uns dies ja començarem a dissenyar i pensar la nova col·lecció pel 2028.
3: Ara que parles d'això, de dissenyar, de pensar, qui decideix que un banyador és d'una manera o és d'una altra? Aquí hem de veure uns caps pensants que doneu forma a totes les idees?
4: Clar, hi ha la part creativa, la part de disseny, que innovem i també estem pendents a la demanda que hi ha al mercat.
2: Tenim certament...
4: Senyora, és una prenda no pensada per nena jove, tot i que si vol també, però està pensada per una senyora determinada d'una certa edat que vol dissimular la part abdominal, que tingui un bon escot, o sigui, un banyador una mica estructurat.
3: Núria, no sé si deies alguna cosa.
2: No, és que hem tingut algun problema de connexió. Ja està, res. En tot cas, li voldria preguntar per el tema del teixit, de la roba. Els patrons, les formes, els colors són impecables i suposo que han de ser resistents. Tenim problemes de connexió, Eduard. Sembla que de cobertura,
4: sí,
2: més
4: aviat. Una de les qualitats que té Roidal és la qualitat.
2: Doncs sembla que sí, que tenim definitivament algun problema de connexió. No sé si via telefònica podem recuperar aquesta trucada.
3: Sí, ens estava parlant...
2: Ara sí. Digues-ho,
3: dic, la tesi ens estava parlant, a veure, de
4: la qualitat.
3: De la qualitat.
4: De la qualitat. Bueno, pues, nosaltres un dels factors més importants que tenim en compte és la qualitat. Nosaltres utilitzem teixits, fils, tot el material, la matèria prima és alta qualitat. És un banyador pensat per persona determinada amb una edat que vol gastar-se els seus diners perquè es vegi ben afavorida i que se senti segura amb el seu banyador. Llavors la qualitat és una cosa que prima molt en un Roidal.
3: Què és el que pot fer que un teixit quedi perfecte en un cos i en canvi no funcioni tan bé en un altre? Ara que parlaves precisament de la figura que busca poder lluir aquest banyador.
4: Més que teixit és el patronatge, és l'estil del patró. O almenys els afavoreix de la mateixa manera. No hi ha cap senyora igual i és el mateix que...
2: Deixem-ho estar, farem una cosa. Mira, tancarem l'entrevista aquí perquè estem tenint diferents interrupcions i sap greu perquè no acaba d'arribar el missatge i realment val la pena aquesta entrevista. Estem parlant de roba de bany d'una empresa que es diu Roidal i que trobareu, si voleu anar-vos il·lustrant, podeu buscar la seva pàgina web. Roidal és una empresa de roba de bany, com dèiem, d'altíssima qualitat, que està establert, el seu taller està establert a Salomó, en aquest poble aquí al costat, per entendre'ns, d'Altafulla. Per això la connexió la fèiem amb el company, amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio. Seguim avançant en continguts, intentarem repescar aquesta entrevista després. Mireu, d'Altafulla marxem ara cap a Torredembarra, ben bé al costat també, perquè en aquesta localitat del Baix Gaià hi ha molt més que sol i platja. Tenim també un ric patrimoni cultural i arquitectònic, des del barri mariner de Baix Amar fins al nucli antic de la vila. A més, aquests dies tenim una al·licient encara per visitar a Torredembarra, que són les festes majors en honor a Santa Rosalia. Avancem doncs aquest contingut, us oferim aquest reportatge que de fet ens l'han preparat des de Ona la Torre els nostres companys Josep Sánchez i Raquel Martínez.
5: Avui us convidem a passar un dia a Torredembarra.
6: I no se'ns acut millor manera per iniciar el recorregut que començar el dia vora el mar i movent el cos.
5: A l'estiu, cada matí, ben d'hora, a la platja de la Paella, s'hi ofereixen classes de gimnàstica gratuïtes.
6: Algunes torrenques i visitants ens ho recomanen.
7: Està superbé, és una manera de gaudir també del que tenim, de l'entorn, de la platja, és que t'aporta, a part de la gimnàstica, que ho fan superbé. Et trobes aquí doncs amb gent del poble, baranejants, coneguts, i després et pegues al banyet, fas la passejadeta i comences el dia d'una manera, bueno, espectacular.
8: A mi, fantástico. Te activa ya desde primera hora de la mañana, que es lo mejor que hay.
9: I per mi és meravellós. Al dematí a mi m'agrada venir sempre a la primera hora, a 7:45, i que ara és una hora que s'està una mica bé, no fa massa calor, i a aquesta hora es fan exercicis més forts que a la segona hora, i a mi m'encanta.
6: I havent estirat el cos, què us sembla un bon bany al mar?
5: Les platges de Torredembarra són recomanades des de fa molts anys per l'alta quantitat de iode de les seves aigües.
6: També per la seva bellesa.

0: I si passegem per la platja, veurem el barri Pescador, Baja Mar, i ens podrem endinsar també a l'espai d'interès natural dels Muntanyans, un indret on conèixer la flora i la fauna de les maresmes.
1: Ramon Ferrer, tècnic del JAPEC, Ecologistes de Catalunya, destaca que és un espai accessible.
2: Vam organitzar el primer congrés d'accessibilitat a la natura a Tarragona i bàsicament es tracta d'això. Les rampes són més còmodes per qualsevol persona, però a més a més les persones que porten amb cotxets o el que sigui, doncs poden pujar més fàcilment. La mida de les lletres, etc. Si nosaltres podem aconseguir, per exemple, un plan o amb tres dimensions, nosaltres l'entendrem millor. Una persona sí que la podrà tocar, però nosaltres també l'entendrem millor. Llavors és una mica la mateixa filosofia.
0: Un dels atractius és observar la singularitat dels animals que hi habiten, com els insectes.
3: En les dunes, com en totes les platges que haurien de ser naturals, hi ha molts tipus d'insectes diferents, però més que molts, molt diferents dels de la resta dels ecosistemes que tenim al país, perquè és un ecosistema molt estrany. Hi ha sorra mòbil, les adaptacions són molt extremes i els insectes també ho són.
1: I si voleu agafar perspectiva i mirar la platja des de les alçades, podem pujar al far de Torredembarra, que és visitable.
0: Una guia us explicarà que és el darrer far construït a l'estat espanyol i el més alt de Catalunya.
4: Aquestes visites estan programades perquè durin aproximadament uns 20-30 minuts. S'ha de pujar a la part interior del far, o sigui, no se surt a l'exterior. S'han de pujar 189 esgraons fins a arribar a un mirador, que estarem a 30 metres d'alçada i d'on tindrem unes vistes magnífiques de la Costa Daurada. El far és una icona de Torredembarra, o sigui, és dels pocs fars que es pot visitar per dintre, i la veritat que és una experiència única. Però sí que és un atractiu que no és que sigui simplement turisme local, quan a l'estiu la obrim realment bé gent de vegades que està estiuejant a Cambrils o a Salou o a Vilanova i s'apropa a veure el far per la icona que és, lo bonic que és fer la visita, perquè realment els nens s'ho passen molt bé, arribes dalt, pots veure tota la costa, llavors els hi agrada bastant.
0: I de l'atractiu turístic més nou, el més antic.
1: Ara us acompanyem a la vila romana del Moro, on dues viles se superposen en un únic jaciment. Moisés Díaz ha participat en les excavacions arqueològiques.
5: Quan vens aquí, jo sóc un gran senyor, un gran propietari que he vingut aquí a passar una temporada, no seré aquí sol amb els esclaus perquè m'avorriré, llavors faré venir convidats, amics, gent amb la que vull fer negoci, quedem aquí, anem a les termes, fetem la xerrada, que els esclaus ens facin una mica de massatge, que ens passin l'estriglum aquell per anar traient la ronya que ens fa suar quan estem allà a la zona calenta, i després, d'aquell bany de la tarda, ja s'anirem a fer el sopar fort del dia, que és el que fem allà al triclinium, estirats.
0: I com no, us hem de convidar a passejar pel nucli antic, presidit per la Torre de la Vila.
1: És l'edifici més antic que queda a la població, probablement del segle XII o XIII, i és d'estil mudèjar.
0: Just davant hi ha l'església de Sant Pere Apòstol, que custodia el quadre de la patrona, Santa Rosalia, i compta amb un imponent orgue barroc. I entrem de la mà de l'historiador local, Jordi Guasc.
6: Elements importants, començant pel campanar, el que és la portada. Potser no és un barroc molt auster, però bueno, és un edifici doncs important. I sí, a dintre, sí que l'únic element que va sobreviure a la profanació de començaments de la Guerra Civil, doncs és l'orgue barroc. I realment, doncs, a veure, és un instrument important del qual, doncs, en parlem, s'explica, no s'explica que el van construir els germans Guilla de Tremp, explicarem també una miqueta doncs qui eren els germans Guilla. Tenim un element doncs que és molt important i que tampoc no n'hi ha tants d'òrgans d'aquest estil.
1: I ben a prop de l'església hi ha el castell del Zicar, seu de l'actual ajuntament, i d'una sala d'exposicions on hi trobem obres d'art.
0: El castell és l'únic edifici civil renaixentista de nova planta que queda a Catalunya. Podeu accedir-hi amb les visites guiades amb en Xavier García Puerto.
7: Castell Palau. Doncs primer de tot es tracta d'un castell perquè encara té voluntat defensiva. Palau, que també servia una mica per fer ostentació, per parlar de la grandesa dels senyors que els van construir. Qui hi ha darrere d'aquest palau? En Lluís d'Icar, que és la persona més prominent del seu llinatge. Estava també en un entorn de persones molt destacades a nivell social d'aquella època. Però continuem amb aquesta frase inicial. Renaixentista. Sona, no? Renaixement és aquest estil que a nivell històric ve just després del gòtic. A Catalunya l'art nacional havia sigut el gòtic, perquè es correspon, sobretot amb el final del romànic, amb l'època gloriosa de la Corona d'Aragó, i també va trigar molt a anar-se. Aquest castell es comença a construir el 1565, és a dir, la segona meitat del segle XVI, quan a Itàlia comença el 1400 i aquí arriba el Renaixement gairebé a finals del segle següent, és a dir, molt tard. Però sí que és veritat que arriba amb molta qualitat. Continuem, hem dit, castell palau renaixentista de nova planta, civil, que no és religiós. En aquella època els estils nous arriben per mitjà del poder, i en aquell moment qui tenia més poder era l'Església. I hi havia un grup d'arquitectes, mira que a Tarragona som capdavanters en poca cosa, però el Renaixement va entrar la Corona d'Aragó per Tarragona. Hi havia l'Escola del Camp de Tarragona, que principalment treballaven a nivell eclesiàstic, però aquest va ser el cas més prominent d'art civil, és a dir, que no era religiós. ¿Vale? I de nova planta, doncs, que es va començar de zero, des dels fonaments.
1: Altres visites guiades que promou la Regidoria de Turisme de Torredembarra són les rutes pel patrimoni indià.
0: S'hi visita l'edifici del patronat Antoni Roig, l'Hospital Pere Badia i el carrer Nou.
1: El llegat indià de la Torre és important per entendre no només la història del municipi, sinó el de gran part del país. Ho explica l'estudiós local Josep Bargalló.
8: Joan Güell, que és l'indià per excel·lència de la Torre, i l'indià per excel·lència de Catalunya, és el gran industrial, el vapor vell, la maquinista terrestre, son fill nomenat comte pel rei, els seus nets nomenats barons i vescomte, el palau de Pedralbes el fa el Güell i li regala el rei. Barcelona, és a dir, Catalunya, no hagués estat a finals del 19, començaments del 20, el que va ser, si no és per uns quants dels indians rics de Torredembarra. El Banc de Barcelona, que és el primer banc privat de la península ibèrica, el primer banc modern, va tenir en la seva fundació l'administrador de la Torre, en Joan Badia Pardines, un dels tres directors del primer any de la Torre, el Marià Flaquer, i un dels 10 membres de la Junta de Govern de la Torre, el Joan Güell. Sense el Banc de Barcelona no hagués existit la revolució industrial a Barcelona i a Catalunya. No seria el modernisme català el mateix sense els indians, perquè el Ramon Casas és fill d'indians i net d'indians de la Torre, el Pere Romeu és fill d'indians i net d'indians de la Torre, no seria el mateix. Però la història inicial de les nacions d'Amèrica tampoc seria el mateix sense gent de la Torre.
1: El patrimoni indià el podreu visitar en un ambient festiu ben aviat, a la Fira d'Indians, que se celebra cada mes de setembre.
0: Una cita que arriba després d'un dels moments més esperats de tot l'any, la Festa Major de Santa Rosalia.
1: Castells, concerts, cercaviles, balls parlats, us animeu a venir?
9: I tant que ens animem a anar-hi, i tant que sí. Doncs vinga, cap a Torredembarra, cap a les festes de Santa Rosalia, o fora de festes també, ens han convençut. Sempre és un bon moment per visitar la Torre. I ja que estem al costat, doncs també, per què no, una visita cap a Altafulla. Ara sí, tornem a connectar amb el company, amb l'Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio. Ai, respirem ben fons, perquè ens hem quedat a mig fer el nostre banyador, el nostre vestit de bany. Ara sí, Eduard, com ho tenim això?
10: Mira, doncs hem pogut recuperar la connexió i aprofitarem, escolta, mira, ja que estem en antena aquí per tota Catalunya, per reivindicar també que els pobles petits, els pobles de 500 habitants, es mereixen tenir una bona cobertura telefònica per part de les companyies que operen a casa nostra. Que escolta, Déu-n'hi-do, hem fet unes corredisses, hem sortit al carrer, hem entrat en un altre espai i ara sembla que sí, que aguanta. Sí. Estàvem parlant, recordaràs, amb la Tessi Roig, que és qui lidera juntament amb la seva família Roidal, aquesta empresa que es dedica a la moda de bany femenina. Tessi, parlàvem de la confecció d'un banyador, i jo et volia preguntar, escolta, com seguiu les modes? Les modes les creeu vosaltres, o les modes les aneu observant vosaltres des de l'exterior i és aquí on us inspireu?
11: Doncs bé, com a tal, la moda avui en dia ja no hi ha una moda que sigui principalment que et marqui molt una tendència. La tendència, la moda, s'olora. Viatjant, anant a fires, documentant-te, de tota manera vas olorant. Sí que és cert que d'efecte professional ja detectes principalment quins seran els colors, la petita tendència que pot haver-hi, però sempre està que amb la moda del bany un ha d'escollir el que li és convenient de la tendència. No sempre totes les tendències són favorables o afavoridores, i llavors un no té que seguir la moda i la tendència de pe a pa.
10: És a dir, que no diries que funcionen més estampats florals o geomètrics o colors llisos. Aquí va en funció també del gust de la persona?
11: Està clar, sí. Per exemple, nosaltres el que domina més en la nostra col·lecció és l'estampat. I sempre hi ha, pues, que en uns països pot funcionar molt l'animal print i en uns altres països no. O en uns són més florals i en uns altres els agrada més el geomètric. Però sí que és cert que quan una tendència és maca tot arreu.
10: Vosaltres feu una feina pràcticament d'artesania. Dèiem al principi que fabriqueu una roba de bany que podríem arribar a qualificar de luxe. Què s'entén per això?
11: Més que luxe, jo no utilitzaria la paraula luxe. Més que luxe potser seria exclusivitat. Exclusivitat avui en dia és molt difícil de trobar en el mercat perquè anem tots bastant uniformats. Llavors, l'exclusivitat en quant a qualitat, en quant a servei, en quant a disseny, en quant a personalitzar molt la marca i tenir una professionalitat darrere que et respaldi. Tot això també és el que tu en dius luxe. Per mi tot això és exclusivitat, tenir un bon servei i una prenda amb molt bona qualitat.
10: Quan algú agafa un banyador o un biquini de Roy Dahl, s'identifica ràpidament? És a dir, què és el que a tu et pot fer dir, ep, això ho hem fet a casa?
11: Sí, principalment nosaltres ens destaquem pels estampats, pels grans estampats. Aquí a Espanya, a nivell nacional, és més llis, són més discrets, però nosaltres que exportem molt als Estats Units, al nord d'Europa, Emirats Àrabs, els que la nostra demanda és estampats importants, estampats grans, colors, ens demanen, sobretot, clar, al nord d'Europa ens demana color, color i color, i potser aquí la part llatina és un altre estil una mica més sobri, no? Mm-hmm. Però bueno, tot, quan una, com repeteixo, quan una cosa agrada, agrada tot arreu.
10: Abans ens trobàvem, abans no fallés la cobertura i sí, haguéssim de buscar aquest altre espai, ens trobàvem a la sala on feu el triatge, el control de qualitat. Què pot fer que una peça com les que confeccioneu vosaltres no superi aquest control?
11: Qualsevol defecte de confecció, qualsevol defecte de teixit, qualsevol defecte de fins que en aquell moment hagi arribat la prenda i estigui erroni. Ja nosaltres fabriquem aquí a Salamó, però també fabriquem a dos tallers exteriors, de països exteriors, tant a Tunísia com al Marroc, i tot i que es fabrica una petita part allà, perquè la major part es fabrica aquí, quan arriben les prendes també passen el control de qualitat. No és que vagi directament a etiquetar, embossar i a l'estocatge, no, es passa aquí també el control de qualitat. Qualsevol defecte, perquè el nostre client també és molt exigent i nosaltres també som molt exigents.
10: Som a les acaballes de l'estiu. Núria, tu hi has anat a la platja o a la piscina, tot i que has treballat de sol a sol aquí al
9: Capdavant
10: de l'Obert per Vacances?
9: Sí, de sol a bona cosa. Moreno, obert per vacances. Sí que he pogut anar a la platja, sí, clar.
10: Doncs mira, jo crec que ara li preguntarem a la Tessi, crec que això que li preguntarem servirà molt de cara a l'audiència del programa, aquest ABC que hem de seguir a l'hora de tenir cura de la nostra roba de bany, dels banyadors. Com s'han de rentar, Tessi, els banyadors? Sí, és que s'han de rentar els banyadors.
11: Sí, evidentment. Després de cada ús s'han de rentar. És sabó neutre amb aigua freda. I una cosa que molta gent no sap és secar-lo del revés i a la sombra.
9: Ah.
11: No posar-lo mai en el sol perquè el sol desgasta molt els colors.
9: Clar.
11: Per tant, res de rentadora, res de secadora, simplement rentar-lo amb un sabó neutre, girar-lo i posar-lo a secar a la sombra. Molt important.
10: Per tant, quan tu deus veure els estenedors de la gent del poble amb els banyadors, dius, quina mà de barbaritats que estan fent.
11: Bueno, ja vaig pregonant tal com s'ha de fer.
10: Girar-lo al revés...
11: Sí, un cop està rentat, que el tens amb aigua i l'has desvendit, el gires al revés i el poses en un estenedor sense agulles, sobretot sense

0: De fet, nosaltres ja comencem per Acció de Gràcies als Estats Units, que és a mitjans de novembre. Nosaltres ja exportem cap allà prendes, per tant, tota la part del Carib o inclús Canàries, ja volen, és la seva època alta, ja volen tenir banyadors, per tant, la producció ara just comença. Però paral·lelament, finals de mes, principis d'octubre, ja comencem la nova col·lecció pel 2028. O sigui, ja anem a fires, ens comencem a... la part creativa ja comença.
1: Déu-n'hi-do, eh, Núria? Aquí alguns sí, que encara no han fet vacances i, escolta, la gent que planifica ja el que hi haurà d'aquí a dos estius té molt de mèrit, també, eh?
2: Ah, ells planifiquen perquè nosaltres podem anar ben vestits i ben guapos a la platja i la piscina.
1: I tant.
2: Molt bé.
1: Tessi Roig, gràcies per obrir-nos les portes, que tingueu una molt bona temporada, es diu així?
0: Una bona temporada. Sí, sí, sí.
1: Doncs escolta, que tingueu una molt bona temporada.
0: Moltes gràcies, bon dia.
2: I Eduard Virgili, moltes gràcies. No marxis massa lluny, perquè l'Eduard ara ens parla de roba de bany com de jardineria. Saps què vull dir, no?
1: Sí, i tant. Sí, ja t'entenc ja.
2: Anem parlant aquests dies amb més connexions en directe, Eduard. Fins demà.
1: Que vagi bé, fins demà.
2: No el deixem marxar relativament de l'antena, l'Eduard. Tanquem aquest directe, però sí que ara el recuperarem en un podcast, en una píndola d'aquestes tipus reportatge, que ens parla de jardineria, de relliurament, d'aquesta secció que ens ha resultat molt, molt útil. Jo tinc les plantes enguany fantàstiques gràcies al podcast. Però una cosa que passa, clar, jo crec que és també perquè no he marxat de vacances. Sabeu allò de quan marxes de vacances, després que estàs una setmana, 10 dies, arribes a casa, obres la porta amb por i dius, ai, què em trobaré? Com estaran les plantes? Doncs d'això va, el podcast de jardineria.
3: Tot s'acaba, també les vacances. Tornem a la rutina, desfem les maletes i abans o després arriba el moment de sortir al balcó, a la terrassa o al jardí per veure com han passat aquests dies les plantes que tenim. El nostre espai de jardineria per vacances, avui tanquem aquesta sèrie d'estiu que ens ha fet agafar les tisores de podar i la regadora al llarg de les darreres setmanes. I com sempre, estarem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
4: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
3: Imagino que aquests dies molta gent arriba a casa amb certa inquietud. Tots tenim aquella pregunta al cap. Com me les trobaré? Però el primer és no alarmar-nos.
5: Hi ha gent que diu, he tornat a vacances i tinc les plantes més maques que mai. El que hem de fer és una lectura molt fàcil de dir, ostres, he arribat i tinc les plantes... Escolta, em plou bé. Fantàstic, doncs, meravella. I el pròxim any tornem-hi de la mateixa forma, per si en cap cosa de vacances fem servir el mateix sistema. Escolta, que estan més maques, però com pot ser? Doncs pensem, primer que tot, si han rebut menys aigua, doncs potser és que la planta li ha anat millor i que potser està en un lloc amb molta més claror que la que tenia. Llavors això ens fa replantejar, potser, tornar-les a posar en un altre lloc. O, escolta'm, és que han patit moltíssim, estan fatal, estan terribles. Principalment és observar i veure com està aquella planta i si ha patit molt, doncs intentar cuidar-la una miqueta.
3: Va, Joan Maria, anem a casos pràctics. Què és el primer que hem de fer si la terra està molt eixuta?
5: Si la terra està molt seca, i ha patit allò molta sequera, veurem que reguem la planta i probablement l'aigua no és recollida, sinó l'escup. Haurem de regar molt poca quantitat, tornar-hi al cap d'una estona i al cap d'una altra estona, de tal manera que ajudarem aquesta terra a tornar al seu moment òptim i veure com a poc va recuperar aquella humitat i es va inflant, va agafant i aquella textura normal ja podem absorbir.
3: I si ens trobem les fulles seques?
5: Si les fulles estan seques, i seques vol dir marrons i ja que han perdut el color i tal, acabar de treure-les, si volem, de la planta i regar-la. El que hauríem de fer és comprovar com de seca està la planta. Si la planta s'ha secat del tot, vol dir que inclús les branques estan seques, això podem fer rascant amb la ungla, només la tija una miqueta, i veure que és fàcil de rascar i surt verda una miqueta, doncs això vol dir que la planta està viva. Reguem-la, cuidem-la i tallem-les per seques. Que rascant una miqueta el tronc, inclús a prop del terra, veiem que està dur, que està sec, vol dir que aquesta planta s'ha secat tant que ha mort.
3: Joan Maria, hi ha un entremig. La planta pot no estar morta del tot, ni que tampoc presenti gaire bon aspecte. És a dir, que faci mala cara.
5: Si està desmaiada vol dir que està en els primers moments, el primer procés de passar set. Reguem-la, i us diria, inclús reguem-la amb molta quantitat d'aigua, perquè a vegades, depèn del desmai, no l'aixequem, però a vegades depèn quan, a quin procés hem arribat, a quin punt, aconseguim que les fulles s'aixequin a recuperar la seva vigorositat. Però a vegades ens trobem en un punt mig. Vol dir que no s'aixequen del tot, però tampoc queden tan abaixades, queden mig alçades.

0: la planta estarà bé, però veurem que estarà com a trista, sempre, fins que no surtin fulles noves.
1: I atenció, eh? No ens anticipem més del compte. Hi ha plantes que poden semblar mortes, però que encara poden rebrotar.
0: Si hem arribat a aquest punt en què encara no està morta i la planta, tot i les seves defenses o proteccions de cara a les sequeres, encara està viva, se'ns semblarà al primer moment que se'ns ha mort, la regarem i veurem que de cop aquella planta, a poc, a cap de 2-3 setmanes, però de cop, comença a brostar tota de cop, no?
1: Amb tot el que ens ha explicat el nostre jardiner de capçalera, queda clar que cal tenir una mica de paciència abans de donar una planta per perduda. Però, Joan Maria, i si després de l'estiu volem seguir fent jardineria? És un bon moment per plantar?
0: És un molt bon moment per plantar i per transplantar. Aquelles plantes que durant la primavera i l'estiu doncs ens han anat creixent i veiem que el test li queda petit, doncs és un moment de transplantar-la. I és un bon moment també per plantar plantes que seran boniques i vigoroses de cara a l'hivern. És a dir, setembres, octubres, novembres, es poden plantar uns pensaments, ciclaments, calèndules, boixacs, botonets, conillets, que són plantes que són de floració hivernal, i plantar-les a aquesta època ens permetrà tenir flors doncs, al mes de novembre, desembre, gener, febrer, març, fins al mes de juny.
1: I arriba l'hora d'anar tancant la nostra sèrie de jardineria per vacances, desmuntant un altre mite. Si una planta ha patit mentre érem fora, ja no tornarà a ser la mateixa?
0: Una planta que ha patit, depèn del patiment, tindrà un creixement un altre, però sempre que sobrepassa un patiment es torna més forta i més resistent. Per tant, una planta que aixequem i que recuperem sempre serà molt més oferta.
1: I acabem la temporada amb l'últim consell de Joan Maria Vidal, el gerent del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
0: Conviviu amb les plantes i veureu que realment tenir plantes que a vegades sembla allò tan difícil, a la vegada és tan satisfactori. Gaudirem també d'aquesta companyia de les plantes que ens fa sentir casa nostra molt més agradable.
1: Durant aquestes setmanes hem après a preparar les plantes abans de marxar de vacances, a regar millor, a escollir les espècies més resistents, a transformar un balcó en un petit refugi verd, a detectar les plagues de temps, a cuidar el jardí de manera més sostenible i a descobrir que les plantes també ens ajuden a viure un estiu més fresc. Tanquem aquesta petita aventura amb una idea molt senzilla. Les plantes ens demanen temps, sí, però ens retornen molt més del que els donem. Ens ofereixen ombra, color, aromes, tranquil·litat i fins i tot una excusa perfecta per aturar-nos uns minuts cada dia. Gràcies per haver-nos acompanyat. Que acabeu de gaudir d'aquest estiu i recordeu que la natura sempre ens espera, sigui en un jardí, en una terrassa o en un petit test al balcó. Fins aviat!
2: Sí, sí, tot això està molt bé, Eduard. Tot el que hem après aquestes setmanes d'estiu amb el tema de la jardineria, gràcies als vostres podcasts. Però jo què faig ara? Jo a partir d'ara de la tardor, jo tinc plantes, ara estic com a abandonada, deixada. Ja veurem fins a on aguantem. Ves que no s'hagi de trucar a mig hivern, no? A mitja temporada. I dir, sisplau, feu-nos uns podcasts d'urgència aquí pel programa que sigui, per la ràdio local, per on sigui. En fi, moltíssimes gràcies. Bromes a part, eh? Moltes, moltes gràcies per aquest podcast de jardineria a la Joan Vidal i també a l'Eduard Virgili. Ai, anem tancant el programa d'avui, anem tancant amb col·laboradors, però fins l'últim dia aguantarem la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Va, que la saludem ràpid, ni sintonia ni res. Lídia, bon dia. Lídia, fins l'últim dia, fins divendres, aquí fitxant.
3: Exacte, sí. I ràpid i concís. Ja es nota que és final i que tenim ganes de marxar. Anem ràpid, ràpid, ràpid.
2: Vinga, que de tres activitats d'agenda, que déu-n'hi-do també. Mira, la primera, Vilaseca.
3: Doncs sí, tenim un taller per als més menuts a càrrec d'un il·lustrador d'aquí, de casa nostra, en Miqui Pérez, que té obres murals per tot el tarragonès, a Vilaseca. És avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública.
2: Mm. I després cap a Tortosa, crec, sí? Cap a Tortosa.
3: Tenim la 14a edició del Va per tu, Vidal, que és un acte festiu i esportiu en record d'un jove estudiant i ciclista, en Vidal Fuster. I a partir de les 5 hi haurà tant activitats infantils com concert de Jordi Évole i Los Niños de Jesús i també una recollida de bicicletes usades per distribuir-les a col·legis i fer un bon servei. Tot això és avui a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa.
2: Recollida de bicicletes, eh? Donació de bicicletes, que xulo. Mira, i acabem a Figueres.
3: Que Figueres ha fet la primera edició del que es diu Les Nits d'Art al Castell de Ferran, que és un cicle on cada jornada hi ha hagut espectacles o música o teatre, i després una projecció cinematogràfica. I avui tenim una obra de teatre que es diu Por una senda clara, de La Funcional, que és una companyia d'allà de Figueres, i el visionat de 5 curtmetratges de Sud-àfrica, República Txeca, França i Canadà, perquè fa una parada al festival Curt Circuit 66. I tot això serà a 8:15 del vespre.
2: A Figueres. Déu-n'hi-do. Lídia, moltíssimes gràcies. Fins demà.
3: Fins demà.
2: Riem amb la Lídia perquè cada dia ho fem una miqueta més curt. Curt, curtíssim. Avui la connexió amb l'Enric de Cardedeu. Enric, bon dia. Quin és el tema de demà?
4: Molt bon dia, ja s'ha acabat. Demà tenim col·leccionables, allò que ningú acaba.
2: Oh, que bé! Col·leccionables, sí. Això és molt típic de la tardor, eh?
4: Sí, i ningú acaba, eh? No, o sigui, ja t'ho dic, a veure si trobem una persona a tu Catalunya que n'hagi acabat algun.
2: Et compres, et regalen l'àlbum amb els primers cromos i tal, no?
4: Sí, dic cromos, quan sigui tu un tanque de la Primera Guerra Mundial, aquestes coses.
2: Sí, hi ha cromos, però hi ha de tot. Hi ha novel·les, hi ha de tot. Sí, de tot. Sí. Oi que bé, col·leccionables demà. Tinc ganes, ja.
4: Ja.
2: Hola, Enric, gràcies.
4: Salut, fins demà.
2: Ràpid, també amb aquesta connexió amb Cardedeu, amb què sempre comencem i tanquem programa, us diem adeu. Us recomanem que feu alguna coseta interessant, eh? O que aneu pensant en això dels col·leccionables, més que res perquè demà ens ho pugueu explicar. Us recollirem i ho escamparem per tot Catalunya. No serem prudents ni ens ho callarem per nosaltres. Tornarem demà a partir de les 9 i mentrestant passeu molt bon dimarts.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que rellevarà Teresa Sambola després de la seva destitució per encarar una nova etapa al departament. La consellera Esther Niubó ha desvinculat el relleu directament dels errors de les proves PISA, però ha admès que poden haver estat el detonant de problemes de funcionament. Niubó també ha obert 3 expedients disciplinaris per la gestió de les proves i Clari, psicòloga infantil i pedagoga social, ha treballat també a l'Ajuntament de Barcelona des del 1990 i ha estat gerent també de diverses àrees municipals. El nomenament s'aprovarà avui al Consell Executiu. I també en política, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes i integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol. 5 de les agressions sexuals han estat violacions, 9 de les víctimes són nenes i adolescents d'entre 14 i 17 anys i consta també d'una altra agressió en nom del col·lectiu LGTBI. I per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst que avui el Consell de Ministres també aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros més per fer front a la crisi migratòria. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP7, l'AP2, la C32 i la C33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària catalana. Tot i això, l'AP7 ha concentrat més trànsit i ha registrat un augment dels accidents greus i mortals, especialment en el col·lectiu dels motoristes. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'AP7 a Castellví de Rosanes deixa un vehicle al voral direcció Tarragona. També una altra avaria a l'A2 a Palau d'Anglesola deixa un carril tallat en sentit Lleida i finalment una altra incidència a la C25 a Sant Fruitós del Bages deixa un carril tallat en direcció Lleida. Pel que fa al servei ferroviari, la línia R1 de Rodalies acumula retards de més de 15 minuts per un intent de robatori de cable que ha provocat una incidència en el sistema de senyalització a Sant Adrià del Besòs. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home per apunyalades al carrer Sant Jaume de Manresa. Ha passat aquesta matinada i la policia ha obert ara una investigació per tal d'aclarir els fets i buscar també l'autor o autors del crim. La víctima tenia 45 anys. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
4: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
3: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
4: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
3: Això sí que és un bon invent.
5: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't a gent.cat/tjove o trucant al 012.
3: Ara entenc per què no pares mai per casa.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Aquest programa és una remissió...

Estimats amics, aquest programa no lleva els maldecaps, però... els fa més suportables. Aquest programa no us farà més guapos, però... potser us alegri la cara. Aquest programa no és ni laxant ni diurètic, però... us pot deslliurar dels mals humors. Remeneu abans, mentre i després de prendre'l, i manteniu-lo a l'abast dels infants. Aquest programa conté dosis elevades de música i no té contraindicacions. Benvolguts oients, sigueu novament benvinguts. Avui comencem el programa, i també en tindrem després algunes frases d'ell, del Rick Rubin, del seu llibre L'acte creatiu, una manera de ser. I diu així: sempre és aquí. El sol m'afecta molt. Quan fa un dia lluminós, em sento ple d'energia. Però quan fa un dia rúfol, em sento rúfol. En aquests dies tapats, el que ajuda a sintonitzar és el fet que el sol encara hi és. Simplement queda amagat per una capa gruixuda de núvols. Al migdia, el sol és al mig del cel, tant si a fora és fosc com si és clar. De la mateixa manera, tant si parem atenció com si no, la informació que busquem hi és. Si en som conscients, podrem sintonitzar-hi més. Si som menys conscients, la perdem. I quan la perdem, passa de llarg. Demà segurament tindrem una altra oportunitat per ser conscients, però mai no és la mateixa oportunitat. Amics, si avui som el dia que som i estem a l'hora que estem, això és original d'en Pasqual. Des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, el 91.2 de la freqüència modulada, la veu la posa Lluís Pasqual, i la lletra i la música les prenem dels millors.

Fer realitat una idea pot semblar que l'empetiteix perquè passa d'abstracte a palpable, però la imaginació no té límits. En canvi, el món real sí, i les obres existeixen arreu.

La capacitat de mirar amb profunditat és l'arrel de la creativitat, veure-hi més enllà del normal i corrent i arribar al que, si no, seria invisible.

És igual quines eines facis servir. L'instrument de veritat ets tu. I a través teu, que l'univers que ens envolta es fa nítid.

Viure la vida com un artista és una pràctica. O et poses a practicar o no t'hi poses, perquè no té sentit que dir que no en tens facilitat. És com dir, no m'és fàcil ser monjo, o vius com un monjo o no.

Acostumem a considerar que l'obra d'un artista n'és el resultat, però l'obra de veritat d'un artista és una manera de ser al món.

Hi ha un motiu perquè ens atregui mirar l'oceà. Es diu que l'oceà proporciona un reflex més fidels de qui som que qualsevol mirall.

L'art crea una connexió profunda entre l'artista i el públic, i mitjançant aquesta connexió, tots dos poden curar.

Esteu escoltant Original d'en Pasqual. Acabada la primera hora, donarem pas als senyals horaris i us esperem després de les notícies d'aquí una estona. No marxeu gaire lluny perquè tornarem de seguida amb més música. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que rellevarà Teresa Sambola després que ahir la consellera Esther Niubón anunciés la destitució per encarar una nova etapa al departament. El canvi arriba una setmana de l'inici del curs escolar, coincidint també amb la reincorporació avui dels professors als centres educatius. Niubó va desvincular el relleu directament dels errors en les proves PISA, tot i admetre que poden haver estat el detonant de problemes de funcionament. La consellera també va anunciar 3 expedients disciplinaris per la gestió de les proves. El nomenament de Clari s'aprovarà avui al Consell Executiu. I el Govern i l'Institut Català de Finances engegaran un paquet d'ajudes i línies de finançament per a empreses de la zona de Collserola que s'han vist afectades per les restriccions de la pesta porcina africana, com també per a escorxadors de la província de Barcelona i granges limitades per la malaltia. Hi haurà una línia d'ajudes directes a fons perdut per a empreses de Collserola que hagin vist reduït el seu negoci en un 30% aquest 2026 i s'oferiran mesures específiques a escorxadors de Barcelona, com ara excepcions de taxes. I, de fet, la rebaixa sobre els hidrocarburs que l'Estat aplica al gasoil a partir d'avui és pràcticament imperceptible per l'usuari final. Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre fins aquest mateix dilluns, ja era vigent un descompte de 10 cèntims. A més, les benzineres alerten que la represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units en els darrers dies ha fet disparar novament el preu del petroli, entre 4 i 5 dòlars més el barril de Brent. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP7, l'AP2, la C32 i la C33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària catalana. Tot i això, l'AP7 ha concentrat més trànsit i ha registrat un augment dels accidents greus i mortals, especialment en motoristes. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I els Mossos investiguen la mort d'un home de 45 anys apunyalat al carrer Sant Jaume de Manresa. L'avís s'ha rebut cap a les 5 de la matinada per una agressió i quan els agents han arribat han trobat l'home ferit de gravetat. Tot i les maniobres de reanimació dels Mossos i del SEM, finalment ha perdut la vida. La Divisió d'Investigació Criminal investiga ara les circumstàncies dels fets i també l'autoria del crim. I l'Audiència Nacional ha confirmat la presó provisional de 6 dels investigats per la xarxa que presumptament va introduir a Catalunya més de 2,5 tones de metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla i que disposava d'un laboratori clandestí al Mena, al Segrià. El tribunal ha desestimat els recursos de les defenses i ha avalat els indicis sobre la seva integració en una organització criminal dedicada a la importació, emmagatzematge i redistribució.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
1: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
2: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
1: Doncs truquem ara mateix.
3: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Aquest programa és una remissió.
5: Aquest programa potser no és original, és musical, amb frases i cançons. Per escoltar-lo tothom cerca aquest dial, que és un canal de sensacions. Mentre el Montano mou les vies des de la sala de control, sona la tria que radia el Lluís Pasqual.

L'art és posar-se a fer alguna cosa amb destresa, atenció pel detall i dedicació completa per aconseguir la millor obra possible. Va més enllà de l'ego, de la vanitat, de l'autobombo i la necessitat de validació.

Si podem sintonitzar amb la idea de fer coses i compartir-les sense estar pendents del resultat, és més probable que l'obra assoleixi la seva millor forma.

Al final, la suma total de l'essència de cadascuna de les nostres obres pot servir-nos de reflex, i quan més ens acostem a l'essència veritable de cada obra, més aviat ens aportarà d'alguna manera, en algun moment, claus de la nostra pròpia essència.

Si estàs obert i atent a allò que passa, les respostes et seran donades.

Hi ha molta gent que sembla que estigui darrere d'un mur, però de vegades els murs poden aportar maneres diferents de sobrepassar o esquivar obstacles.

Hi ha molta gent que sembla que estigui darrere d'un mur, dèiem fa un moment. Tu fes el que puguis amb el que tinguis i no et cal res més.

Des de Ràdio Molins de Rei, això ha estat original d'en Pasqual, gràcies a la música, als músics, als poetes i pensadors que han estat els nostres guionistes de luxe. Gràcies als companys que han tingut cura dels controls i, com no, gràcies a tots vosaltres, amables oïdors, fidels amics de la ràdio, que ens donareu sempre amb la vostra confiança i companyia. Fins al proper programa quan tornem, perquè tornarem. Mentrestant, moltíssimes gràcies per somriure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que rellevarà Teresa Sambola després que ahir la consellera Esther Newbon anunciés la destitució per encarar una nova etapa al departament. El canvi arriba una setmana de l'inici del curs escolar, coincidint també amb la reincorporació avui dels professors als centres educatius. Newbon va desvincular el relleu directament dels errors en les proves PISA, tot i admetre que van poder haver estat el detonant de problemes de funcionament. La consellera també va anunciar 3 expedients disciplinaris per la gestió de les proves. El nomenament de Clari s'aprovarà avui al Consell Executiu. I el nou cap dels agents rurals a Lleida, Joan Baraut, fixa com a prioritat reforçar la proximitat amb pagesos i ramaders, millorar la coordinació amb les administracions i potenciar la prevenció. Baraut vol que el sector primari els vegi com aliats i aposta per augmentar la presència dels agents sobre el terreny. Actualment la demarcació compta amb uns 80 efectius, però el pla estratègic preveu arribar als 170 en l'any 2030. El responsable també confia en que quan es doni per superat el brot de pesta porcina africana es pugui recuperar efectius destinats a Barcelona per tal de reforçar també el control de la sobrepoblació de conills a Ponent. I la rebaixa sobre els hidrocarburs que l'Estat aplica al gasoil a partir d'avui és pràcticament imperceptible per l'usuari final. Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre, fins aquest mateix dilluns ja era vigent un descompte de 10 cèntims. A més, les benzineres alerten que la represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units en els darrers dies també ha fet disparar novament el preu del petroli. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP-7, l'AP-2, la C-32 i la C-33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària. Tot i això, l'AP-7 ha concentrat més trànsit i ha registrat un augment dels accidents greus i mortals, especialment en motoristes. I els Mossos investiguen la mort d'un home de 45 anys apunyalat al carrer Sant Jaume de Manresa. L'avís s'ha rebut cap a les 5 de la matinada per una agressió i quan els agents han arribat han trobat l'home ferit de gravetat. Tot i les maniobres de reanimació dels Mossos i del SEM, finalment ha perdut la vida. La Divisió d'Investigació Criminal investiga ara les circumstàncies dels fets i també l'autoria del crim. I les biblioteques de Barcelona encara en una nova jornada de vaga amb una crida a tancar els 41 equipaments de la ciutat. Un centenar de bibliotecàries s'han concentrat davant la Sagrada Família per reclamar millores salarials, horàries i de seguretat després de més de 3 mesos de conflicte i sense avenços en la negociació amb l'Ajuntament. El consistori assegura que manté el diàleg obert i defensa l'equiparació de les condicions laborals amb la resta de la plantilla municipal.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: A Prevo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
1: Aquest dilluns, nova temporada a Ràdio Molins de Rei. Tornen els programes habituals, les veus familiars, la proximitat, l'actualitat local. Ràdio La programació en directe torna amb força de dilluns a diumenge de 7 del matí a 1 de la matinada. Ràdio Molins de Rei. Aquest dilluns 7 de setembre, la ràdio nostra seguirà bategant al ritme de Molins de Rei. Ràdio Molins de Rei. Escolta'ns al 91.2 FM, a radiomolinsderei.cat i no oblidis seguir-nos a les nostres xarxes socials, a X, Facebook i Instagram.

Hola, amics. Això és un món de músiques, i aquesta veu fosca i, diríem, de Casalla, correspon a un veterà cantautor italià. És la veu de Paolo Conte, que abans de dedicar-se a cantar cançons d'ell mateix, va composar un bon nombre de peces que van ser famoses per Adriano Celentano, Caterina Caselli, Patti Bravo o Bruno Nazzi, entre d'altres. És una llarga història que remunta més enllà de 30 anys. Com un resum d'una gira triomfal de l'any 2005, Paolo Conte va fer un recital en directe a l'Arena de Verona. D'això en va fer una edició discogràfica i avui us portem aquesta música d'Itàlia i d'un italià que es diu Paolo Conte.

portando e certi applausi ormai. Sono dovuti

La dona d'Inverno, sparring partner i comedy han sigut els tres temes en directe des de l'Arena de Verona, cantats per Paolo Conte. Paolo Conte neix a Asti l'any 1937. De molt jove comença a cultivar el jazz americà i les arts figuratives. A meitat dels 70, el seu original estil fa famosos a Celentano, a Bazzurro i a Patti Bravo amb Trípoli 69. No serà fins al 74 quan aparegui el primer àlbum titulat Paolo Conte i l'any següent en presenta un segon amb el mateix títol. Conte, malgrat tot, no tindrà un reconeixement públic important fins l'any 79 amb Un gelato al limone. L'àlbum del 81, París Milonga, es presenta durant una jornada enterament dedicada al seu treball organitzada pel Club Tenco a San Remo. El 82 surt a Punti di Viaggi i el 84, podem dir, Conte realitza un nou àlbum anomenat Un cop més Paolo Conte. El treball li obre les portes a Europa i després d'una gira presentarà un treball amb el títol Concerti. El 87 és un any important per ell, publica un nou treball, Aquaplano, un doble àlbum que el segueix una gira mundial, França, Països Baixos, Alemanya, Àustria i fins i tot els Estats Units.

eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte

Elegia, sota l'estela del jazz i a la presa con una verde milonga són els tres temes que hem escoltat d'aquest treball Live in Verona, in Arena de Verona, volem dir. Després d'un temps de repòs voluntari, reinicia la seva tasca presentant nous àlbums. Paolo Conte Live, un dels seus treballs més singular. El seguirà Parole d'amore escrit i a màquina, un conte inèdit amb nous matisos musicals. El 91 publica Novecento, creat en l'estil més clàssic el 95, Conte presenta el que serà el treball més madur, una faccia in prestito, preparat amb molta cura i amb la participació d'un equip de músics altament professionals. I tornem en aquest Live Arena di Verona, concert en directe, enregistrat i cantat per Paolo Conte.

0: Sandwich Man, Esquiava del Politeama i Gènova Pernoy han estat tres temes inclosos en aquest Conte Life Arena de Verona que estem avui revisant. El 96 es publica un treball Best di Paolo Conte, editat fins i tot a Amèrica. Nova gira mundial el 98 i el 2000 Conte acaba un projecte somiat feia 20 anys abans. Razzmatazz, una mena de musical ambientat en el París dels anys 20 que representa una trobada entre la vella Europa i la música negra. L'abril 2003 es va publicar arreu del món Reveries, un disc que conté 16 temes clàssics de Conte. Barcelona va acollir l'any passat a Paolo Conte al Barcelona Greek Festival, al mateix temps d'aquest treball que avui estem repassant.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern tanca la porta a fer més concessions al col·lectiu de mestres. A una setmana per a l'inici del nou curs, amb convocatòria de vaga inclosa, l'executiu assegura que amb els recursos actuals no poden atendre més demandes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, dona la negociació per finalitzada.
2: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
0: El govern ha nomenat avui Marta Clari, nova secretària general d'Educació, en substitució de Teresa Sambola, destituïda després de les errades comeses a les proves PISA. És dimarts, 1 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per a Ceuta d'aquí a final d'any. Sònia Kerr.
3: L'objectiu és dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes. Més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors.
0: 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, amb excepció de l'AP7.
3: La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat i per això una de les solucions a sobre de la taula del govern és la dels peatges variables. Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit.
4: Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
0: S'enquista el conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona.
3: Avui la plantilla s'ha concentrat davant la Sagrada Família en senyal de protesta. El comitè d'empresa acusa l'Ajuntament d'immobilisme mentre el Consorci de Biblioteques apunta que no s'ha volgut adherir al nou conveni.
0: En cultura, la Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a final d'any.
3: La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, amb una desena de propostes. Pol Cruell, Jarnau Tordera i Sara Roy són els noms destacats de la programació musical.
0: Als esports, Toni Castro, Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
5: El davanter brasiler de 29 anys, que arriba procedent de l'Arsenal, està signant en aquests moments el seu contracte amb l'equip de Flick, que és líder de la primera divisió de futbol després de la golejada per 5-2 al Rayo.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. El setembre ha començat tal i com va ser gairebé tot el mes d'agost. Per tant, amb calor, amb xafogó, de moment no es desboca gaire la temperatura, però sí que la humitat és elevada i, per tant, suem gairebé sense fer esforç. Per tant, una clàssica situació de finals d'estiu. Aquesta tarda arribarem a temperatures entre els 28 i els 32 graus a la majoria de comarques, però s'ha de dir que també hi haurà més núvols. Aquest matí hem despertat amb cel mig ennuvolat al Prepirineu, les comarques de Girona, a l'Ebre, a Tarragona, i aquests núvols han d'anar més a prop de la costa, del prelitoral, comarques de Tarragona, i fins i tot, al llarg d'aquesta tarda s'acabaran escapant algunes gotes de fang, també algun tro. Tindrem cap a l'interior de l'Ebre, cap al port, però no estarem parlant de grans tempestes. Un cel més obert a l'Alt Pirineu de Lleida. Demà farà ja més calor, amb núvols al matí, cap al sud de Catalunya, sobretot a l'Ebre, i a la tarda alguna nuvolada a cavall del Ripollès i la Garrotxa, sense tempestes. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern dona la negociació per acabada amb els sindicats educatius. A una setmana perquè arrenqui el curs amb una nova vaga, l'executiu descarta parlar de demandes que, al seu parer, no són possibles amb els recursos actuals. Avui s'ha fet públic el nom de la nova secretària general de la Conselleria, Marta Clari, un perfil de gestió pensat per fer front a les mancances detectades al departament. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Tot i que la consellera d'Educació, Esther Niubó, dedica aquesta setmana a reunir-se amb els principals sindicats del sector, també amb els convocants de la vaga del proper dimarts, el govern català deixa clar que no hi haurà canvis a la seva posició. La portaveu Sílvia Paneque ha defensat l'acord al qual es va arribar abans de l'estiu i que va ser rebutjat per una majoria de docents.
2: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació. Si la negociació s'emmarca en el fet de no som on volíem, però anem en la bona direcció i entenem que aquests recursos s'hi estan posant, pensem que aquí hi ha una via per avançar.
7: Per això, Paneque no pensa que hi hagi marge per negociar.
2: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
7: L'executiu ha anomenat avui la nova secretària del Departament d'Educació, Marta Clari, després de la destitució de Teresa Sambola, esquitxada per les errades que van portar l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA. Marta Clari té experiència com a gerent a l'Ajuntament de Barcelona i justament se l'ha escollit pel seu perfil de gestió de grans organitzacions.
0: Avui també el govern ha anunciat els actes de la Diada de l'11 de setembre. Recordaran els 50 anys de la històrica mobilització a Sant Boi de Llobregat en defensa de la recuperació de les llibertats.
3: El govern vol que la commemoració de la Diada estigui marcada per la idea que la unitat d'acció de la societat fa avançar el país. Es vol recordar la protesta que va reclamar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, amb l'objectiu d'establir un diàleg entre el passat, el present i un futur que es vol identitari, però també de modernitat. L'acte central de la celebració comptarà amb artistes com la ballarina Lorena Nogal, el cantant Joan Dausà, el grup Sopa de Cabra o la pallassa Peva Plana. La imatge de la festa ha estat dissenyada per Javier Jaén. El cartell vol mostrar una ciutadania diversa que navega unida en una sola direcció.
0: I el govern també ha anunciat la concessió de les medalles d'or de la Generalitat, que enguany recauen en el cuiner Ferran Adrià i en la directora del Sincrotró Alba, Caterina Viscari.
3: En el cas d'Adrià, el govern destaca que ha renovat el llenguatge de la gastronomia contemporània i ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial. Viscari ha reforçat la projecció, han dit, de la recerca feta des de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui fa 5 anys de l'alliberament de peatges a les autopistes de l'Estat a Catalunya. Les barreres es van aixecar a la P7, la P2, la C33 i la C32 al Maresme. Una mesura que ha ajudat a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària, a excepció feta de la P7, que ha registrat un augment d'accidents, especialment amb camions.
3: La causa és l'increment de vehicles que ha registrat la P7 en aquests 5 anys, amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. El resultat és que lidera el nombre d'incidències en valors absoluts, per bé que proporcionalment en té menys que en d'altres vies. El director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, apunta que la perillositat és més alta al tram central, la que va des del Papiol fins a Mollet del Vallès.
8: El problema del tram central de Mollet al Papiol és, aquí sí, és un problema de la infraestructura. Aquesta infraestructura està encaixonada, no pot alliberar-se i donar més espai, perquè té la B30 al costat i perquè té uns ponts que travessen l'autopista que fan impossible d'ajuntar B30 i AP7, que ens aniria molt bé. I l'altra, la relació que té amb la C58 i la C16 és molt difícil.
3: Això cal afegir les avaries de vehicles. La P7 ha patit un 40% més en els 7 primers mesos del 2026 respecte de l'any passat. Pel que fa al futur, la Miel ha anunciat la creació d'un grup de treball per decidir si cal apostar pels peatges variables.
8: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
0: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat a la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos d'enguany. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat.
3: En total s'han registrat 87 morts, dels quals un 40% són motoristes. Es tracta del col·lectiu d'usuaris que ha registrat més defuncions.
0: I un altre factor clau per al trànsit és el preu dels combustibles. La represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units ha tornat a disparar el preu del petroli i això fa imperceptible el descompte al gasoil que l'Estat aplica des d'avui.
3: Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre, l'usuari final gairebé no el nota en el preu final, sobretot per l'augment d'entre 4 i 5 dòlars els últims 5 dies del barril de Brent i també pel fet que ja hi havia vigent un descompte de 10 cèntims.
0: Per pal·liar aquesta situació, Unió de Pagesos reclama una rebaixa en l'IVA del gasoil que s'assumi a la bonificació d'aquests 20 cèntims. L'objectiu del sindicat és que l'IVA passi del 21 al 10% per als professionals, perquè els empresaris del sector primari no hagin de repercutir aquest cost en l'alimentació. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
9: La crisi i la guerra entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar l'IPC fins al 3,5% interanual, segons les dades de mitjan agost. Gran part d'aquest augment es deu a l'increment del cost del petroli i dels combustibles fòssils. I tot i que el govern espanyol ja ha pres mesures per pal·liar els efectes d'aquest encariment, des d'Unió de Pagesos es reclama que es puguin implementar descomptes addicionals, com una reducció de l'IVA del 21 al 10% per als professionals, com ja s'havia fet anteriorment. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
10: Una de les mesures que ha anunciat és que a partir de l'1 de setembre, doncs, en lloc de 10 cèntims, farà un descompte de 20 cèntims per litre. Això està bé i afecta tota la ciutadania, però es continua aquest augment de l'IVA. Nosaltres el que demanem des d'Unió de Pagesos és que, ja que pel sector primari el gasoil, doncs, és una matèria primera essencial per poder produir aliments, de fet, si mengem és gràcies al gasoil, no? Doncs que es mantingui aquest IVA reduït.
9: Serrat adverteix que si no s'emprenen mesures, el cost l'haurà d'acabar pagant el client final perquè el sector ja va escanyat i no es pot permetre reduir encara més el marge.
0: Cop. Continuem i ho fem des de Madrid perquè són més de 300 els milions d'euros que pel paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta d'aquí a finals d'any, segons ha aprovat avui el Consell de Ministres. Ho farà per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma en el darrer mes. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinen a l'acollida de menors. Ho ha aprovat aquest matí el govern. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Amb aquests 300 milions que representen el 16% del PIB de la ciutat de Ceuta, el govern espanyol vol reforçar-hi els serveis essencials amb 21 milions, la seguretat amb 90 milions i l'acollida de menors i l'atenció humanitària que reben la partida més quantiosa, més de 100 milions. Però el paquet econòmic també pretén ajudar les empreses i els autònoms i destinaran 80 milions d'euros en ajudes directes i indirectes. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
12: Somos conscientes y hemos sido testigos, de hecho en esta mesa particularmente, directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
11: Un executiu que crida a la no violència davant de les concentracions convocades per demà a Ceuta, mentre defensa que no hi ha evidències sobre la implicació del Marroc en la crisi migratòria i apunta a Israel i Rússia. L'executiu garanteix que tots els migrants seran retornats al Marroc. De fet, ja s'han retornat 3.700 i també insisteix en que la visita del rei a Ceuta serà una realitat malgrat no posar-hi data.
0: Nova protesta de la plantilla de les biblioteques de Barcelona per les seves condicions laborals. S'han concentrat davant de la Sagrada Família aquest matí i ha acusat l'Ajuntament d'immobilisme davant la seva demanda d'adherir-se al nou conveni del consistori. El gerent del Consorci de Biblioteques, però, assegura que són els sindicats convocants els qui no van voler unir-se a aquest acord. El fet és que avui han tancat en senyal de protesta 36 de les 41 biblioteques públiques de la ciutat. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha convocat avui una aturada total per la manca d'avenços en les 13 reunions que han tingut aquest any amb l'Ajuntament. Marina Martínez Iglesias és delegada de la Intersindical al comitè d'empresa del Consorci i tècnica auxiliar de biblioteques.
14: Fem jornades de fins a 11 hores de treball, això és una línia vermella. També, bueno, les nostres jornades són de fins a les 8 i mitja o fins a les 9 menys quart, això també estaria bé revertir-ho. Després hi ha un tema de reconeixement professional. L'Ajuntament no ens vol reconèixer la tasca que fem d'atenció directa a la ciutadania, com altres serveis municipals. I després hi ha un tema d'equiparació a les condicions del personal bibliotecari a les condicions de l'Ajuntament.
13: El gerent del Consorci de Biblioteques, Ferran Burguillo, s'assegura que l'Ajuntament vol que tota la plantilla s'adhereixi al conveni, que preveu millores com la jornada de 35 hores setmanals per a tot el personal.
15: El nostre objectiu és que tota la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona s'adhereixi a aquest conveni municipal. El va aprovar plenari municipal al febrer i ha tingut l'acord també dels sindicats Comissions Obreres, UGT i CESIF. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona està configurat per la Intersindical i per la CGT, que són dos sindicats que no estan, que no es van adherir, diguéssim, a l'acord de condicions de l'Ajuntament.
13: La protesta del personal de les biblioteques de Barcelona s'ha estès més enllà de la capital catalana. El 18 de setembre se sumaran a la vaga de biblioteques que s'ha convocat a tot Catalunya.
0: El port de Palamós comença avui la part més intensa de la campanya de creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales, amb un total d'11, buscant desestacionalitzar la temporada alta turística. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
16: Aquest mes d'agost passat, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en moments en què l'afluència turística ja és prou important i concentrar-la en els períodes de temporada mitja i baixa. El port de Palamós rep aquest any 65 escales de creuers amb un potencial d'uns 65.000 visitants. Un volum que ja ha arribat al seu topall, explica la cap de l'àrea municipal de promoció econòmica, Sílvia Romero.
17: I estem treballant això entre 65-70 escales, bueno, que ja les tenim garantides per uns quants anys en endavant i tenim la pressió de que les companyies ens demanen més perquè som un dels ports més ben valorats de tota la Mediterrània, de tota aquesta zona, i per tant les companyies volen tornar, però tenim aquest topall posat.
16: La primera de les 11 escales de creuer d'aquest setembre al port de Palamós la fa el vaixell Silver Ray, que avui ha portat 660 turistes nord-americans, britànics, brasilers i alemanys.
0: No deixem la costa. Les embarcacions de l'arrossegament i l'encerclament de la Ràpita i les cases del Canal, les Terres de l'Ebre, han reprès avui l'activitat pesquera. Ha estat després de 2 mesos d'aturada per la veda. El sector afronta l'inici de la nova temporada amb bones expectatives i amb indicis d'una major presència de crustacis. Canal T, Dani Camacho.
18: Les previsions també apunten a una campanya amb menys problemes pel que fa al nombre de jornades de pesca que marca Europa. La planificació feta durant el primer semestre, juntament amb la incorporació de nous sistemes de pesca, permetria allargar l'activitat fins a final d'any. Ho explica el secretari de la Confraria de la Ràpita, Joan Balaguer.
19: Hi ha hagut una millor planificació durant el primer semestre i, bueno, de cara a final d'any, entre els dies que aportaran les embarcacions que han canviat les portes tradicionals com per portes voladores o per portes de baix impacte com la que tenim aquí darrere, que és de polietilè i acer, en el que redueixen el pes i redueixen l'impacte sobre el fons marí.
18: La principal preocupació continua sent, però, el cost del combustible, ja que el preu del gasoil té un impacte directe sobre la rendibilitat de les embarcacions. El sector també afronta amb incertesa les pròximes negociacions pesqueres a escala europea previstes per a final d'any. Les confraries confien que els resultats científics acrediten la recuperació dels recursos pesquers.
0: Una setmana després del fort temporal de pedra, aigua i vent, Tarragona es va refent i recuperant la normalitat, però amb desperfectes encara visibles i d'altres que s'han anat reparant. Ara la feina feixuga passa per reclamar els danys a les companyies d'assegurances. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: El fort temporal de dilluns passat, denominat pels experts en meteorologia com a mesocicló o supercèl·lula, va ser del tot excepcional, ràpid i poc previsible. Va afectar tot el terme municipal, de punta a punta, sense excepció. Els bombers van arribar a tenir 200 serveis en espera, tal com ha explicat Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers de la Generalitat.
21: Cadascun dels operadors que hi havia a la sala podia arribar a tenir 100 i 200 serveis per gestionar arbres caiguts, vidres trencats, pàrquings inundats, cotxes atrapats. Si no hi ha risc per persones, es va fent una priorització segons la gravetat i a partir d'aquí es va gestionant. Però fer aquesta priorització és complicat, comporta temps també, i necessites que una persona estigui alliberada només per fer de discriminador.
20: No en van quedar al marge les instal·lacions esportives municipals, on també es van veure imatges d'inundacions per la gran acumulació d'aigua. A Llevant també recupera progressivament la normalitat.
0: A les comarques de Ponent, avui hem conegut el nou cap regional del cos d'agents rurals de Lleida. Serà Joan Baraut Plarromaní, qui aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació. Baraut substituirà Llorenç Ricou, després de 23 anys al capdavant d'aquesta àrea. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
22: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. En aquest sentit, el nou cap, Joan Barut, ha explicat els reptes que afrontarà el cos relacionats amb el canvi climàtic, la gestió de la fauna salvatge i la preservació dels espais naturals.
23: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori. Val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa. Però no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans.
22: En una altra qüestió, Baraut ha destacat les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega, que enguany ha registrat 17 a la província de Lleida, afectant prop d'unes 700 hectàrees. Per acabar, el nou cap també ha abordat el tema de la pesta porcina africana i ha apuntat que a finals d'any es podria començar a veure un resultat significatiu, però encara és aviat per donar per resolta la situació.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'un home a punyalades a Manresa.
3: Els fets han passat de matinada al carrer Sant Jaume. La policia ha obert una investigació per aclarir els fets i buscar l'autor o autors del crim. La víctima tenia 45 anys.
0: Dos detinguts per un cultiu d'interior de marihuana amb 835 plantes en una empresa de Ripollet, al Vallès Occidental.
3: Es tracta de dos homes de 72 i 38 anys. A l'interior de l'espai també hi havia 2.200 esqueixos preparats per a la plantació, així com diferents eines necessàries. L'empresa elèctrica va detectar durant el mes de juliol un elevat consum en aquest establiment i va contactar amb la policia catalana perquè la defraudació pujaria, segons els Mossos, per sobre dels 12.000 euros.
0: Dos detinguts a Tortosa per blanqueig de capitals i per tenir un punt de venda de cocaïna.
3: Els arrestats són un home de 52 anys i una dona de 43. La investigació es va iniciar al febrer arran de diversos indicis que apuntaven a l'existència d'un punt de venda continuada de cocaïna en un habitatge de la ciutat. Dijous es va fer un escorcoll en aquest habitatge i en un altre de les cases d'Alcanar. S'hi han decomissat més d'un quilo presumptament de cocaïna i diverses pastilles.
0: És moment per a la cultura. La Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a finals d'any. La més destacada és la primera edició del festival No és conya, que entre el 8 d'octubre i el 17 de desembre inclourà una desena de propostes entre comèdies, monòlegs i improvisació. Girona FM, Pau Villafañe.
2: La música també serà protagonista de la tardor al Foment. Pol Cruells hi presentarà el 26 de setembre el seu darrer treball, Figues d'un altre paner. El 9 d'octubre, Arnau Tordera oferirà la preestrena de Sirènia i el 13 de novembre, Sara Roy hi tancarà la programació musical amb la gira Alter Ego. Ramon Aymeric és gestor cultural del Foment.
4: A vegades fer moltes coses no puc implicar molta gent. Llavors hem anat allò a buscar la qualitat, a buscar també un preus populars i raonables perquè la gent hi pugui accedir i sobretot apostem per allò que funciona. Per això el Festival del No és conya, que és que tota la comèdia que portem anys fent ha rebut una resposta que ha dit fem un festival.
2: La programació inclou igualment la segona edició dels Premis Estic Tocat i activitats vinculades a la gastronomia i a les fires de Sant Narcís, com el Campionat de Botifarra o el Combat de Closa.
0: I encara més propostes. El Mercat de Nit torna el dissabte 12 de setembre a Tarragona, en la seva setena edició. Com a novetat comptarà amb tres xefs convidats, Moja Quach, Pep Moreno i Ramon Martí. Hi haurà 40 varietats de tapes i tastos gastronòmics amenitzats, això sí, amb propostes musicals. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: A partir de les 8, el Mercat Central i la plaça Corsini s'ompliran de música i de gastronomia i prendran part 14 parades que oferiran una proposta de tastos molt variada que s'acompanyarà d'un programa musical que s'allargarà fins ben entrada la matinada. Com a novetat, tres reconeguts xefs estan convidats, Moja Quach del restaurant El Terrat, Pep Moreno del Deliranto i Ramon Martí, cuiner del Llagut. Prepararan tastos per l'ocasió i serà un bon aparador per apostar pels productes de proximitat.
5: Jo sempre dic que la cuina comença al mercat, no? Res que no hi sigui, no? Al mercat i que no hi sigui producte de temporada.
6: Hem adaptat coses que dèiem a la carta, però em semblava... Jo al final he tingut etapes on he inclús tingut un local a Tarragona de que no podia faltar el romesco i no podia faltar el xartrès, perquè són festes.
20: Per segon any, dissabte al matí, també hi haurà esmorzars de forquilla.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
24: Bon dia, Marta. El davanter brasiler de 29 anys va passar ahir la revisió mèdica i en aquests moments és signant el seu contracte amb el club blaugrana. Gabriel Jesús arriba procedent de l'Arsenal, de la Premier, amb un traspàs per 10 milions d'euros. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, valorava el seu fitxatge.
25: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. Una mica em vaig sorprendre també que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil. I crec que ens pot ajudar molt. També en els partits. I crec que per nosaltres és un fitxatge important. I ho hem d'agrair també al Deco perquè ha fet una gran feina un altre cop.
24: El Barça de Flick és líder de la primera divisió de futbol amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. Després de la golejada per 5-2 al Rayo Vallecano a l'Spotify Camp Nou, amb dos gols de Rafinha, dos de Lamine i un de Legend en pròpia porteria. La Federació Catalana de Bàsquet ha presentat aquest migdia les lligues nacionals catalanes de l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona. Ho ha seguit Joel Gomis. Joel, bon dia.
1: Bon dia. El setembre és sinònim de lligues catalanes. Un any més, fins a 40 equips que pertanyen a la Federació Catalana i competeixen en categoria nacional disputaran un torneig que serveix per preparar el curs, però també per guanyar un títol. A l'ACB, Kitsan AS Manresa, Barça, Morabanc Andorra, Sisa Joventut, Fiat Girona i Lerna Lleida competiran a Tarragona entre el 9 i el 13 d'aquest mes per emportar-se la Lliga Catalana. Carles Sixto és el gerent del Club Bagenc, vigent campió del títol.
7: L'agafem amb el màxim de respecte, amb el màxim d'interès i amb les ganes de fer-ho el millor possible i guanyar-la si s'escau, que no és fàcil.
1: A la Lliga Femenina, l'Espart Girona i el Cadí la Seu se citaran en una final a partit únic a Reus el 23 de setembre. Anna Palma és jugadora del conjunt de l'Alt Urgell.
8: És un repte que també fa molta il·lusió, sobretot al club i a les jugadores que al final som d'aquí, no? Farà també veure on estem i cap a on volem anar, que també és important.
1: La gran novetat de les lligues catalanes d'enguany és la implementació d'una nova estadística avançada pels partits, un projecte innovador desenvolupat per l'empresa Optimal Way.
24: I encara una punt de bàsquet perquè el Barça ha incorporat al nord-americà amb passaport dominicà Justi Minyaya. L'alè de 27 anys que signa contracte fins al juny del 2028 s'estrenarà a Europa després de competir als Estats Units, on ha jugat, entre d'altres, els Portland de l'NBA. És Marta l'onzè fitxatge de l'equip entrenat per ser collits per aquesta temporada.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 4 minuts i arribem ja a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida i ho farem amb més actualitat. Fins ara!

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
4: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
2: Salut Activa.
5: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que als nens i als adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: El govern tanca la porta a fer més concessions al col·lectiu de mestres. A una setmana per a l'inici del nou curs, amb convocatòria de vaga inclosa, l'executiu assegura que amb els recursos actuals no pot atendre més demandes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, dona la negociació per finalitzada.
9: La negociació va estar feta. La negociació va arribar on va arribar. I ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
7: El govern ha nomenat avui Marta Clari, nova secretària general d'Educació, en substitució de Teresa Sambola, destituïda després de les errades comeses a les proves PISA. És dimarts, 1 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per a Ceuta d'aquí a final d'any. Sònia Kerr.
10: L'objectiu és dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes. Més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors.
7: 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat Catalunya s'ha reduït a totes les vies amb excepció de l'AP7.
10: La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat i per això una de les solucions que hi ha sobre la taula és la dels peatges variables. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
11: Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
7: S'enquista el conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona.
10: Avui la plantilla s'ha concentrat davant la Sagrada Família en senyal de protesta. El comitè d'empresa acusa l'Ajuntament d'immobilisme, mentre el Consorci de Biblioteques apunta que no s'han volgut adherir al nou conveni.
7: En cultura, la Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a final d'any.
10: La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, amb una desena de propostes. Pol Cruells, Arnau Tordera o Sara Roy són els noms destacats de la programació musical.
7: Els esports, Toni Castro, Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
12: El davanter brasiler de 29 anys, que arriba procedent de l'Arsenal, acaba de signar el seu contracte amb l'equip de Flick, que és el líder de la primera divisió masculina de futbol, després de la golejada 5-2 al Rayo.
7: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. El setembre ha començat tal com va ser gairebé tot el mes d'agost, per tant, amb calor, amb xafogor. De moment no es desboca gaire la temperatura, però sí que la humitat és elevada i, per tant, suem gairebé sense fer esforç. Per tant, una clàssica situació de finals d'estiu. Aquesta tarda arribarem a temperatures entre els 28 i els 32 graus a la majoria de comarques, però s'ha de dir que també hi haurà més núvols. Aquest matí hem despertat amb cel mig ennuvolat al Prepirineu, les comarques de Girona, a l'Ebre, a Tarragona, i aquests núvols han d'anar més a prop de la costa, del prelitoral, comarques de Tarragona, i fins i tot, al llarg d'aquesta tarda s'acabaran escapant algunes gotes de fang, també algun tro. Tindrem cap a l'interior de l'Ebre, cap al port, però no estarem parlant de grans tempestes. Un cel més obert a l'Alt Pirineu de Lleida. Demà farà ja més calor, amb núvols al matí, cap al sud de Catalunya, sobretot a l'Ebre, i a la tarda alguna nuvolada a cavall del Ripollès i la Garrotxa, sense tempestes. Estem pendents a la xarxa.
7: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El govern dona la negociació per acabada amb els sindicats educatius. A una setmana perquè arrenqui el curs amb una nova convocatòria de vaga, l'executiu descarta parlar de demandes que al seu parer no són possibles amb els recursos actuals. Avui s'ha fet públic el nom de la nova secretària general d'Educació. Es tracta de Marta Clari, un perfil de gestió pensat per fer front a les mancances detectades al departament. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Tot i que la consellera d'Educació, Esther Niubó, dedica aquesta setmana a reunir-se amb els principals sindicats del sector, també amb els convocants de la vaga del proper dimarts, el govern català deixa clar que no hi haurà canvis a la seva posició. La portaveu Sílvia Paneca ha defensat l'acord al qual es va arribar abans de l'estiu i que va ser rebutjat per una majoria de docents.
9: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació. Si la negociació s'emmarca en el fet de no som on volíem, però anem en la bona direcció i entenem que aquests recursos s'hi estan posant, pensem que aquí hi ha una via per avançar.
15: Per això, Paneque no pensa que hi hagi marge per negociar.
9: La negociació va estar feta. La negociació va arribar on va arribar. I ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
15: L'executiu ha anomenat avui la nova secretària del Departament d'Educació, Marta Clari, després de la destitució de Teresa Sambola, esquitxada per les errades que van portar l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA. Marta Clari té experiència com a gerent a l'Ajuntament de Barcelona i justament se l'ha escollit pel seu perfil de gestió de grans organitzacions.
7: El govern també ha anunciat avui els actes de la Diada de l'11 de setembre, després de la seva reunió setmanal. Recordaran els 50 anys de la històrica mobilització a Sant Boi de Llobregat en defensa de la recuperació de les llibertats.
10: El govern vol que la commemoració de la Diada estigui marcada per la idea que la unitat d'acció de la societat fa avançar el país. Es vol recordar la protesta que va reclamar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, amb l'objectiu d'establir un diàleg entre el passat, el present i un futur que es vol identitari, però també de modernitat. L'acte central de la celebració comptarà amb artistes com la ballarina Lorena Nogal, el cantant Joan Dausà, el grup Sopa de Cabra o la pallassa Pepa Plana. La imatge de la festa ha estat dissenyada per Javier Jaén. El cartell vol mostrar una ciutadania diversa que navega unida en una sola direcció.
7: I el govern també ha anunciat la concessió de les medalles d'or de la Generalitat, que enguany recauen en el cuiner Ferran Adrià i en la directora del Sincrotró Alba, Caterina Viscari.
10: En el cas d'Adrià, el govern destaca que ha renovat el llenguatge de la gastronomia contemporània i ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial. En el cas de Viscari, diu, ha reforçat la projecció de la recerca feta des de Catalunya.
7: Més de 300 milions d'euros. Aquesta és la xifra del paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta d'aquí a finals d'any. Ho farà per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors, segons ha aprovat aquest matí el Consell de Ministres. Carina Bellvé, bon dia.
16: Bon dia. Amb aquests 300 milions que representen el 16% del PIB de la ciutat de Ceuta, el govern espanyol vol reforçar-hi els serveis essencials amb 21 milions, la seguretat amb 90 milions i l'acollida de menors i l'atenció humanitària que reben la partida més quantiosa, més de 100 milions. Però el paquet econòmic també pretén ajudar les empreses i els autònoms i destinaran 80 milions d'euros en ajudes directes i indirectes. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
17: Somos conscientes y hemos sido testigos. De hecho, en esta mesa particularmente directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
16: Un executiu que crida a la no violència davant de les concentracions convocades per demà a Ceuta, mentre defensa que no hi ha evidències sobre la implicació del Marroc en la crisi migratòria i apunta a Israel i Rússia. L'executiu garanteix que tots els migrants seran retornats al Marroc. De fet, ja s'han retornat 3.700 i també insisteix en que la visita del rei a Ceuta serà una realitat malgrat no posar-hi data.
14: Notícies en xarxa.
7: Avui fa 5 anys de l'alliberament de peatges a les autopistes de l'Estat a Catalunya. Les barreres es van aixecar a la P7, la P2, la C33 i la C32 al Maresme. Una mesura que ha ajudat a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària, excepció feta de la P7, que ha registrat un augment d'accidents, especialment amb camions.
10: I la causa és l'increment de vehicles que ha registrat aquesta via en aquests 5 anys, amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. El resultat és que lidera el nombre d'incidències en valors absoluts, per bé que proporcionalment en té menys que d'altres vies. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, apunta que la perillositat és més alta al tram central, el que va des del Papiol fins a Mollet del Vallès.
18: El problema del tram central de Mollet al Papiol és, aquí sí, és un problema de la infraestructura. Aquesta infraestructura està encaixonada, no pot alliberar-se i donar més espai, perquè té la B30 al costat i perquè té uns ponts que travessen l'autopista que fan impossible d'ajuntar B30 i AP7, que ens aniria molt bé. I l'altra, la relació que té amb la C58 i la C16 és molt difícil.
10: Això cal afegir les avaries dels vehicles. La P7 ha patit un 40% més en els 7 primers mesos del 2026 respecte de l'any passat. Pel que fa al futur, la MIL ha anunciat la creació d'un grup de treball per decidir si cal apostar pels peatges variables.
18: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues, unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
7: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat a la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos d'enguany. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat.
10: En total s'han registrat 87 morts, dels quals un 40% són motoristes. Es tracta del col·lectiu d'usuaris que ha registrat més defuncions.
7: I un altre element clau per a la circulació viària és el preu dels combustibles. La represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units ha tornat a disparar el preu del petroli i, per tant, fa imperceptible el descompte al gasoil que l'Estat aplica ja des d'avui.
10: Tot i que el descompte compte fixat és de 20 cèntims per litre, l'usuari final gairebé no el nota en el preu. Sobretot per l'augment d'entre 4 i 5 dòlars els últims dies del barril de Brent, i també pel fet que ja hi havia vigent un descompte de 10 cèntims.
7: Per pal·liar aquesta situació, Unió de Pagesos reclama una rebaixa en l'IVA del gasoil que s'assumi a la bonificació d'aquests 20 cèntims. L'objectiu del sindicat és que l'IVA passi del 21 al 10% per als professionals, perquè els empresaris del sector primari no hagin de repercutir aquest cost en l'alimentació. Ràdio Ripoll, Guido Cengerotti.
19: La crisi i la guerra entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar l'IPC fins al 3,5% interanual, segons les dades de mitjan agost. Gran part d'aquest augment es deu a l'increment del cost del petroli i dels combustibles fòssils. I tot i que el govern espanyol ja ha pres mesures per pal·liar els efectes d'aquest encariment, des d'Unió de Pagesos es reclama que es puguin implementar descomptes addicionals, com una reducció de l'IVA del 21 al 10% per als professionals, com ja s'havia fet anteriorment. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
20: Una de les mesures que ha anunciat és que a partir de l'1 de setembre, doncs, en lloc de 10 cèntims, farà un descompte de 20 cèntims per litre. Això està bé i afecta tota la ciutadania, però es continua aquest augment de l'IVA. Nosaltres el que demanem des d'Unió de Pagesos és que ja que pel sector primari el gasoil, doncs, és una matèria primera essencial per poder produir aliments, de fet, si mengem és gràcies al gasoil, no? Doncs que es mantingui aquest IVA reduït.
19: Serrat adverteix que si no s'emprenen mesures el cost l'haurà d'acabar pagant el client final perquè el sector ja va escanyat i no es pot permetre reduir encara més el marge.
21: Notícies en xarxa.
7: Nova protesta de la plantilla de les biblioteques de Barcelona per les seves condicions laborals. S'han concentrat davant de la Sagrada Família aquest matí i acusen l'Ajuntament d'immobilisme davant de la seva demanda d'adherir-se al nou conveni del consistori. El gerent del Consorci de Biblioteques, però, assegura que són els sindicats convocants els qui no van voler unir-se a l'acord. El fet és que avui han tancat en senyal de protesta 36 de les 41 biblioteques públiques de la ciutat. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha convocat avui una aturada total per la manca d'avenços en les 13 reunions que han tingut aquest any amb l'Ajuntament. Marina Martínez Iglesias és delegada de la Intersindical al comitè d'empresa del Consorci i tècnica auxiliar de biblioteques.
23: Fem jornades de fins a 11 hores de treball, això és una línia vermella. També, bueno, les nostres jornades són de fins a les 8:30 o fins a les 9:15, això també estaria bé revertir-ho. Després hi ha un tema de reconeixement professional. L'Ajuntament no ens vol reconèixer la tasca que fem d'atenció directa a la ciutadania, com altres serveis municipals. I després hi ha un tema d'equiparació a les condicions del personal bibliotecari a les condicions de l'Ajuntament.
22: El gerent del Consorci de Biblioteques, Ferran Burguillo, s'assegura que l'Ajuntament vol que tota la plantilla s'adhereixi al conveni, que preveu millores com la jornada de 35 hores setmanals per a tot el personal.
24: El nostre objectiu és que tota la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona s'adhereixi a aquest conveni municipal. El va aprovar el plenari municipal al febrer i ha tingut l'acord també dels sindicats Comissions Obreres, UGT i CESIF. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona està configurat per la Intersindical i per la CGT, que són dos sindicats que no es van adherir, diguéssim, a l'acord de condicions de l'Ajuntament.
22: La protesta del personal de les biblioteques de Barcelona s'ha estès més enllà de la capital catalana. El 18 de setembre se sumaran a la vaga de biblioteques que s'ha convocat a tot Catalunya.
7: El Port de Palamós comença avui la part més intensa de la campanya de creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales, amb un total d'11, buscant així desestacionalitzar la temporada alta turística. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
25: Aquest mes d'agost passat, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en moments en què l'afluència turística ja és prou important i concentrar-la en els períodes de temporada mitja i baixa. El port de Palamós rep aquest any 65 escales de creuers amb un potencial d'uns 65.000 visitants. Un volum que ja ha arribat al seu topall, explica la cap de l'àrea municipal de promoció econòmica, Sílvia Romero.
26: I estem treballant això entre 65-70 escales, bueno, que ja les tenim garantides per uns quants anys en endavant i tenim la pressió de que les companyies ens demanen més perquè som un dels ports més ben valorats de tota la Mediterrània, de tota aquesta zona, i per tant les companyies volen tornar, però tenim aquest topall posat.
25: La primera de les 11 escales de creuer d'aquest setembre al port de Palamós la fa el vaixell Silver Ray, que avui ha portat 660 turistes nord-americans, britànics, brasilers i alemanys.
7: Són 3:45, més al sud, al Montsià. Les embarcacions de l'arrossegament i l'encerclament de la Ràpita i les cases d'Alcanar han reprès avui l'activitat pesquera. Ha estat després de 2 mesos d'aturada per la veda biològica. El sector afronta l'inici de la nova temporada amb bones expectatives i amb indicis d'una major presència de crustacis. Canal T, Dani Camacho.
27: Les previsions també apunten a una campanya amb menys problemes pel que fa al nombre de jornades de pesca que marca Europa. La planificació feta durant el primer semestre, juntament amb la incorporació de nous sistemes de pesca, permetria allargar l'activitat fins a final d'any. Ho explica el secretari de la Confraria de la Ràpita, Joan Balaguer.
28: Hi ha hagut una millor planificació durant el primer semestre i, bueno, de cara a final d'any, entre els dies que aportaran les embarcacions que han canviat les portes tradicionals com per portes voladores o per portes de baix impacte com la que tenim aquí darrere, que és de polietilè i acer, en el que reduïxen el pes i reduïxen l'impacte sobre el fons marí.
27: La principal preocupació continua sent però el cost del combustible, ja que el preu del gasoil té un impacte directe sobre la rendibilitat de les embarcacions. El sector també afronta amb incertesa les pròximes negociacions pesqueres a escala europea previstes per a final d'any. Les confraries confien que els resultats científics acrediten la recuperació dels recursos pesquers.
7: A Tarragona, una setmana després del fort temporal de pedra, aigua i vent, la ciutat es va refent i recupera la normalitat, però amb desperfectes que encara són visibles i amb d'altres que s'han anat reparant. Ara la feina feixuga passa per reclamar els danys a les companyies d'assegurances. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: El fort temporal de dilluns passat, denominat pels experts en meteorologia com a mesocicló o supercèl·lula, va ser del tot excepcional, ràpid i poc previsible. Va afectar

0: fer de discriminador.
1: No en van quedar al marge les instal·lacions esportives municipals, on també es van veure imatges d'inundacions per la gran acumulació d'aigua. El Llevant també recupera progressivament la normalitat.
2: Anem ara fins a Lleida. Allà el nou cap regional del cos d'agents rurals serà Joan Baraut Plarromaní. Aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació. Baraut substituirà Llorenç Ricou, després de 23 anys, al capdavant d'aquesta àrea. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
3: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. En aquest sentit, el nou cap, Joan Baraut, ha explicat els reptes que afrontarà el cos relacionats amb el canvi climàtic, la gestió de la fauna salvatge i la preservació dels espais naturals.
4: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori. Val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa, però no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans.
3: En una altra qüestió, Baraut ha destacat les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la sega, que enguany ha registrat 17 a la província de Lleida, afectant prop d'unes 700 hectàrees. Per acabar, el nou cap també ha abordat el tema de la pesta porcina africana i ha apuntat que a finals d'any es podria començar a veure un resultat significatiu, però encara és aviat per donar per resolta la situació.
2: Sis restaurants del Baix Empordà se sumen aquest setembre i octubre a la segona edició de Chefs amb Cor, Plats amb Causa. Es tracta d'una campanya que uneix gastronomia i solidaritat a favor de la Fundació Oncològica de Girona. Els restaurants adherits oferiran un plat o un menú solidari pel qual destinaran 2 euros a la Fundació, que ajuda persones amb càncer i a les seves famílies. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
5: La presidenta d'Oncolliga, Paqui Badosa, ha explicat que la participació dels restaurants és totalment lliure, sense cap obligació pel que fa al plat o menú escollit.
6: Tens la senyalització que aquest és el plat amb causa, o bé, pot ser un menú, i llavors d'aquell plat 2 euros van directament a la Fundació Oncolliga de Girona, i a veure, és fantàstic perquè gràcies a aquestes accions nosaltres podem anar fent la nostra tasca, que sempre és ajudar el malalt de càncer i els seus familiars.
5: Des de la Unió d'Empresaris, la gerent Judit Llobrol ha valorat molt positivament l'acollida de la primera edició i espera que cada any s'hi sumin més negocis. És una aposta que també ajuda a allargar la temporada turística.
7: Tot i que no és temporada molt alta, encara tenim bona recepció de turisme. Segurament no hi ha aquell volum, no, de l'estiu, setembre-octubre, per tant la gent segurament pot venir més tranquil·la i poder gaudir d'aquests menús gastronòmics.
5: Oncolliga ha recordat que els recursos són clau per mantenir l'acompanyament diari als malalts i les seves famílies.
2: I és moment per a la cultura. La Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a finals d'any. La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, que entre el 8 d'octubre i el 17 de desembre inclourà una desena de propostes entre comèdies, monòlegs i improvisació. Girona FM, Pau Villafañe.
8: La música també serà protagonista de la tardor del Foment. Pol Cruells hi presentarà el 26 de setembre el seu darrer treball, Figues d'un altre paner. El 9 d'octubre, Arnau Tordera oferirà la preestrena de Sirènia i el 13 de novembre, Sara Roy hi tancarà la programació musical amb la gira Alter Ego. Ramon Aymeric és gestor cultural del Foment.
9: A vegades fer moltes coses tampoc implica molta gent. Llavors hem anat allò a buscar la qualitat, a buscar també uns preus populars i raonables perquè la gent hi pugui accedir, i sobretot apostem per allò que funciona. Per això el Festival del No és Conya, que és que tota la comèdia que portem anys fent ha rebut una resposta que ha dit fem un festival.
8: La programació inclou igualment la segona edició dels Premis Estic Tocat i activitats vinculades a la gastronomia i a les fires de Sant Narcís, com el Campionat de Botifarra o el Combat de Closa.
2: I el Mercat de Nit torna el dissabte 12 de setembre a Tarragona en la seva 7a edició. Com a novetat comptarà amb 3 xefs convidats, Moja Aquach, Pep Moreno i Ramon Martí. Hi haurà més 40 varietats de tapes i de tastos gastronòmics amenitzats, com sempre, amb propostes musicals. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
1: A partir de les 8, el Mercat Central i la plaça Corsini s'ompliran de música i de gastronomia. I prendran part 14 parades que oferiran una proposta de tastos molt variada que s'acompanyarà d'un programa musical que s'allargarà fins ben entrada la matinada. Com a novetat, 3 reconeguts xefs estan convidats. Moja Aquach, del restaurant El Terrat, Pep Moreno, del Deliranto, i Ramon Martí, cuiner del Llagut. Prepararan tastos per l'ocasió i serà un bon aparador per apostar pels productes de proximitat.
10: Jo sempre dic que la cuina comença al mercat, no? Res que no hi sigui, no?, al mercat, i que no hi sigui producte de temporada.
11: Hem adaptat coses que dèiem a la carta, però em semblava... Jo al final he tingut etapes on he inclús tingut un local a Tarragona, de que no podia faltar el romesco i no podia

0: Podria faltar el Chartres, perquè són festes.
1: Per segon any, dissabte al matí, també hi haurà esmorzars de forquilla.
2: I és moment per a la informació esportiva. I per Antoni Castro. Molt bon dia, Toni. Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
3: Bon dia, Marta. El davanter brasiler de 29 anys va passar-hi la revisió mèdica i en aquests moments està signant el seu contracte amb el club blaugrana. Gabriel Jesús arriba procedent de l'Arsenal, de la Premier, amb un traspàs per 10 milions d'euros. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, valorava el seu fitxatge.
4: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. Una mica em vaig sorprendre també que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil. I crec que ens pot ajudar molt. També en els partits. I crec que per nosaltres és un fitxatge important. I ho hem d'agrair també al Deco, perquè ha fet una gran feina un altre cop.
3: El Barça és líder de la primera divisió masculina de futbol amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. Després de la golejada per 5-2 al Rayo Vallecano a l'Spotify Camp Nou, amb 2 gols de Rafinha, 2 a Lamin i un de Legend en pròpia porteria. La Federació Catalana de Bàsquet ha presentat aquest migdia les lligues nacionals catalanes a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona amb la participació de 40 equips. Joel Gomis, bon dia.
5: Bon dia. El setembre és sinònim de lligues catalanes. Un any més, fins a 40 equips que pertanyen a la Federació Catalana i competeixen en categoria nacional disputaran un torneig que serveix per preparar el curs, però també per guanyar un títol. A l'ACB, Kids Anas Manresa, Barça, Morabanc Andorra, Sisa Joventut, Fiat Girona i Lerna Lleida competiran a Tarragona entre el 9 i el 13 d'aquest mes per emportar-se la Lliga Catalana. Carles Sixto és el gerent del Club Bagenc, vigent campió del títol.
6: L'agafem amb el màxim de respecte, amb el màxim d'interès i amb les ganes de fer-ho el millor possible i guanyar-la si s'escau, que no és fàcil.
5: A la Lliga Femenina, l'Espart Girona i el Cadí la Seu se citaran en una final a partit únic a Reus el 23 de setembre. Anna Palma és jugadora del conjunt de l'Alt Urgell.
7: És un repte que també fa molta il·lusió, sobretot al club i a les jugadores que al final som d'aquí, no? Farà també veure on estem i cap a on volem anar, que també és important.
5: La gran novetat de les lligues catalanes d'enguany és la implementació d'una nova estadística avançada pels partits, un projecte innovador desenvolupat per l'empresa Optimal Way.
3: I un d'aquests equips del Barça ha incorporat el nord-americà amb passaport dominicà Justi Minaya, l'alè de 27 anys que signa contracte fins al juny del 2028. Per tant, dues temporades s'estrenarà a Europa després de competir als Estats Units, on ha jugat, entre d'altres, als Portland de l'NBA i a diversos equips de la G-League. És l'11è fitxatge de l'equip entrenat per Sekulic per aquesta temporada.
8: Puc aportar molta energia. La defensa és la meva millor qualitat. Sento que tindré alguns dels millors defensors al meu voltant. Estic emocionat de poder mostrar el meu entusiasme en el joc, aportar energia i molt de bàsquet divertit amb joc ràpid. Estic content d'estar aquí.
3: Tornant al futbol, avui és l'últim dia del mercat de fitxatges. L'Espanyol és a punt de vendre Rubén Sánchez a l'Elx. L'entrenador de l'Hospitalet de Llobregat, Robert Moreno, és el nou seleccionador de Corea del Sud. I a la segona divisió, el centre d'esport Sabadell ha fitxat Ángel Baena, l'extrem de Santa Coloma de Gramenet, de 25 anys, que signa per dues temporades procedent del Vítsel Lodz polonès. I a la primera federació, el Santander ha fitxat el davanter Jeremy De León, internacional de Puerto Rico, procedent del Real Madrid, i un fitxatge, Marta, per les pròximes dues temporades.
2: Gràcies, Toni Castro, van reforçant els equips. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Més de 300 milions d'euros és la xifra del paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta d'aquí a finals d'any per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors. Ho ha aprovat aquest matí el Consell de Ministres. Carlos Cuerpos, el ministre d'Economia.
2: Somos conscientes y hemos sido testigos, de hecho en esta mesa particularmente, directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
1: 5 anys després de l'alliberament dels peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, excepte a l'AP7. La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. Per això, una de les solucions que hi ha sobre la taula per part del govern és la dels peatges variables. Escoltem Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit.
3: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
1: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat a la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos de l'any. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període l'any passat. En total s'han registrat 87 persones mortes, de les quals el 40% són motoristes. Més xifres. El port de Palamós comença avui la part més intensa de la campanya de creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales, d'un total d'11, buscant desestacionalitzar la temporada turística. Aquest mes d'agost, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en mesos de més afluència turística. El port rep aquest any 65 escales de creuers amb un potencial de 65.000 visitants. I el govern ha anunciat la concessió de medalles d'or de la Generalitat, que enguany recauen al cuiner Ferran Adrià i a la directora del sincrotró, Alba Caterina Biscari. I 6 restaurants al Baix Empordà se sumen aquest setembre i octubre a la segona edició de Chefs amb Cor, Plats a la Causa, amb la campanya Coneix Gastronomia i Solidaritat a favor d'Oncolliga Girona.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern dona la negociació per acabada amb els sindicats educatius. A una setmana perquè arrenqui el curs amb una nova vaga, l'executiu descarta parlar de demandes que al seu parer no són possibles amb els recursos actuals. Avui s'ha fet públic el nom, per cert, de la nova secretària general d'Educació. Es tracta de Marta Clari, un perfil de gestió pensat per fer front a les mancances detectades al departament. El govern català deixa clar, tot i això, que no hi haurà canvis a la seva posició. La portaveu Sílvia Paneque ha defensat l'acord al qual es va arribar abans a l'estiu i que va ser rebutjat per una majoria de docents.
2: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou, però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
1: Més temes, la represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units ha tornat a disparar el preu del petroli i fa imperceptible el descompte al gasoil que l'Estat aplica des d'avui. Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre, l'usuari final gairebé no el nota, sobretot per l'augment entre 4 i 5 dòlars els últims dies al barril de Brent. Per pal·liar aquesta situació, Unió de Pagesos reclama una rebaixa de l'IVA del gasoil que s'assumi a la bonificació d'aquests 20 cèntims. L'objectiu del sindicat és que l'IVA passi del 21 al 10% per a professionals perquè els empresaris del sector primari no hagin de repercutir aquest cost a l'alimentació. Raquel Serrat és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
3: Una de les mesures que ha anunciat és que a partir de l'1 de setembre, doncs, en lloc de 10 cèntims, farà un descompte de 20 cèntims per litre. Això està bé i afecta tota la ciutadania, però es continua aquest augment de l'IVA. Nosaltres el que demanem des d'Unió de Pagesos és que ja cap al sector primari el gasoil, doncs és una matèria primera essencial per poder produir aliments, de fet si mengem és gràcies al gasoil, no? Doncs que es mantingui aquest IVA reduït.
1: Els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu policial arran de la mort a ganivetades d'un home de 45 anys al carrer Sant Jaume de Manresa aquesta matinada. La víctima era un veí de Castellnou de Bages. Ha fet un escorcoll en un pis de la travessera dels drets de la ciutat. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació. No es descarta que es puguin fer més registres. I parlem de la Fundació El Foment de Girona, que oferirà una trentena d'activitats a finals d'any. La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, entre el 8 d'octubre i el 17 de desembre, que inclourà una desena de propostes entre comèdies, monòlegs i també molta improvisació.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
1: Divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, les sardanes seran protagonistes a Ràdio Molins de Rei. Nova edició de les 12 hores de sardanes. Enguany en format enregistrat. De 8 del matí a 8 del vespre, amb Pere Païssa. Si t'agraden les sardanes, no et pots perdre aquest programa especial a Ràdio Molins de Rei com cada 11 de setembre. 12 hores de sardanes amb Pere Païssa. Divendres 11 de setembre, de 8 del matí a 8 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Alemanya assenyala Rússia com a responsable de l'intent d'atac amb drons carregats d'explosius contra l'aeroport de Leipzig a principis d'agost. El ministre d'Exteriors d'Alemanya ha assegurat que la investigació ha detectat coincidències entre el patró de l'atac, els aparells i la tecnologia utilitzada i els mètodes emprats per Moscou en la guerra contra Ucraïna. Segons el ministre, l'incident forma part d'un seguit d'activitats destinades a desestabilitzar Alemanya. Per cert, que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, mantindrà el viatge a Kiev, a Ucraïna, tot i l'avís que li han fet arribar de l'ambaixada espanyola sobre l'increment d'atacs russos a la capital ucraïnesa. Finalment, però, viatjarà amb una comitiva més petita de la prevista inicialment. Collboni argumenta que la intenció de Rússia és aïllar Kiev a través dels bombardejos i que per aquest motiu manté intacte el compromís de visitar el país en guerra aquest dijous, dia 3 de setembre. 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, a excepció de l'AP7. La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat amb puntes de fins a 150.000 vehicles en alguns punts. Per això, són les solucions que hi ha sobre la taula per part del govern, una d'elles, si més no, és els peatges variables. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
2: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
1: Una setmana després del fort temporal de pedra, aigua i vent a Tarragona, la ciutat es va refent i ha recuperat la normalitat, però amb desperfectes encara visibles i altres que s'han anat reparant. Ara la tasca feixuga passa per reclamar els anys a les companyies d'assegurances. Els bombers van arribar a fer 200 serveis en espera. Ho explica Gerard Domènech, tècnic especialista d'operador de control dels bombers.
3: Cadascun dels operadors que hi havia a la sala podia arribar a tenir 100 i 200 serveis per gestionar arbres caiguts, vidres trencats, pàrquings inundats, cotxes atrapats. Si no hi ha risc per persones, es va fent una priorització segons la gravetat i a partir d'aquí es va gestionant. Però fer aquesta priorització és complicat, comporta temps també, i necessites que una persona estigui alliberada només per fer de discriminador.
1: I dos menors estan sota custòdia policial en relació amb l'apunyalament mortal a Manresa d'un home de 45 anys aquesta matinada. La víctima era veí de Castellnou de Bages i una persona molt coneguda. Els dos menors tenen 15 i 16 anys. El municipi ha decretat el dol oficial.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
1: Molins de Rei al dia.
2: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
1: Molins de Rei al dia.
2: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
1: Molins de Rei al dia.
2: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.

0: Generació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu... Seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Heavy vibes, Italo, disco, classics, Mega Mix, volume 2.
0: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
1: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi, comencem un nou Generació Chic. Bé, un dels Generació Chic, ara ja... Així és, rotllo guapo, l'estiu ens agrada, aquesta... Que ens agrada que encara a l'hora que fem el programa, tot i que després el podeu escoltar com vulgueu, ja ho sabeu, això, eh? Però ens agrada encara veure aquesta claror d'estiu fort, potent, tot i que ara representa que ja anem traient-ne, però... Que estem en les millors setmanes de l'any, en les setmanes en què tenim més hores de terrassetes i de tot això que ens agrada. Que ens agrada molt, perquè a l'estiu les terrassetes també s'omplen de tardeos i de música i de festes. I tot això ens fa feliços. Tot això ens transporta, ens fa que ens muntem el nostre propi paradís aquí. Això del paradís t'ho he colat perquè vagis pensant quina serà la primera cançó que escoltarem avui. Que ja la saps, tu? Carai, carai, carai. Sempre tenim aquell que ho sap tot, eh? Va, doncs anem fent apostes, mentre t'acabo de presentar el programa. Farem un programa avui, com sempre, buscant aquestes cançons dels 80 i els 90, algunes de les que vosaltres mateixos a Instagram, amb el perfil que tenim, amb la roba al davant i el Generació Chic tot junt, ens heu demanat, ens heu proposat, ens heu compartit, ens heu dit, ostres, fa temps que no poses tal o qual o aquell o l'altre, no? Altres que ja saps que són clàssics, no? També de molt de rock catalans, demaneu. És veritat que si comparem la producció de rock català dels anys 80-90 amb la producció de música doncs, de fora de Catalunya, imagina't tu si en tenim per triar. Clar, tenim molta més música feta, sobretot en anglès, també en castellà, el pop nacional també és un dels vostres preferits, eh? Sens dubte, perquè tot això és el que al final conforma la Generació Chic. Però tenim, us he deixat així com mig enigma, no? Us he deixat així com dient, a veure, avui començarem amb una cosa, amb una cançó que parla de paradisos. I hi ha gent que viu al paradís. Dic, mira, per exemple, algú ens escolta també des de Menorca. I Menorca és sempre i serà sempre un paradís. És el gran paradís que tenim aquí a prop. Ai, quina passada poder viure cada dia al paradís, a llevar-te i dir, mira, un dia més al paradís, another day in paradise. Què, ens anem situant? Anem guanyant les apostes? Aquells que dèieu, mira, segurament serà, no sé què serà, serà això, serà aquest another day in paradise des del Bad Seriously del 89 del senyor Phil Collins. Sí o no? Bona per començar? Doncs som-hi, vinga.

Avui obrim foc amb un dels genis de la música, un dels genis dels últims 50 anys, amb el senyor Phil Collins, aquí, evidentment, en solitari, després de la seva etapa com a baterista del Genesis, ja ho saps. És una d'aquelles persones sense les que no podem entendre o no podríem entendre la música moderna, diríem, la música dels últims, això, el que et deia, 40, 50 anys. Un senyor que aconsegueix convertir en un paradís qualsevol racó del món on hi pugui sonar una mica de Phil Collins. L'any 89 treia un àlbum fantàstic, es deia Bad Seriously, i d'allà doncs extraiem aquesta cançó, aquest Another Day in Paradise. Un paradís per compartir junts, també aquí, al Generació. Ja ho saps, buscant joies, buscant paraïsos, buscant joies de la teva... Això, que, aquestes cançons que et reboten a dins de la ment. Com, per exemple, aquesta. Aquesta que també té regust de... Ara, perquè avui posarem alguna cosa així de refrescos, de begudes i cançons d'aquestes. Aquesta també es va fer servir. Polis amb aquest Every Breath.

altra de les bandes mítiques de la nostra història musical, sens dubte de la nostra banda sonora, són els Police, amb les tinc al capdavant, i amb aquest Synchronicity del 83 i amb aquest Every Breath You Take. Et deia que em feia venir aquesta cançó, aquesta melodia, aquest Every Breath You Take, em feia venir un anunci de televisió. Avui posarem algunes cançons que venen d'anuncis de televisió o que es van fer servir, de fet. A vegades la cosa és al revés, és simplement l'anunci que agafa una cançó. Sobretot l'estiu i els anuncis els recordem o els associem molt, molt, molt als anuncis de cervesa. Escoltarem avui alguna d'aquestes de la cervesa, Però aquesta, d'aquest Every Breath You Take, es va fer servir per un anunci de Schweppes, si te'n recordes? Que deia alguna cosa així com tu vida cambió. No eres como ayer. Hoy todo es mejor. Sabes escoger. Tu limón es Schweppes. Bé, doncs allò, no sé si ho sabies, No sé si ho sabies, però ja ho saps, m'agrada sempre explicar-te curiositats. La persona que posava veu en aquella falca, aquell anunci, aquell spot de Schweppes era un tal Sergio Dalma. No sé si el recordes i si te'n recordes d'ell. Hem buscat i no sé com sonarà això, perquè aquestes coses són experiments una mica estranys, Però anem a veure si podem sentir com sonava això. Sona, ja t'ho dic, sona fatal, fatal, fatal, però és una cançó dels anys 80, un anunci dels 80, mira, deia així.

deia tot això era el senyor Sergio Dalmau. Malament, que malament sona això. Va, mira, va, ho posarem així com a document sonor, que valgui com a document. Sonat fatal, això, eh? És només per un canal, una cosa molt estranya. Però bé, per anar a buscar aquesta tonterieta del Sergio Dalmau, del Josep Maria, d'en Capdevila. Ah, va, anem amb cançons d'aquestes que et deia, eh? Què et sembla? Són els Blues Sweeters. Amb aquest Hook It On Feeling.

Els Blue Suede amb aquesta Hooked on Feeling, una de les cançons que donen aquesta marxa de festa d'estiu, que és el que volem ara, que és el que volem transportar-vos aquí amb cada sessió de Generació Chic. Cançons que ens porten això, ens donen marxa, ens donen estiu, ens donen coseta guapa, i per què no, aquesta també.

Un món feliç. L'estiu tot és molt feliç, tot és molt més xulo. I si és amb una cerveseta a la mà, fresca d'aquelles gelades, encara més. Cap igual amb una formació que es deien Blue for You. I dius, home, dient-se així, Blue for You, aquesta gent deuen ser, vés a saber, no sé, com a mínim anglesos, no? Doncs no. Aquests Blue for You estan, són originaris de Barcelona. I al davant de tot hi ha la veu de la Txell Sust. La Txell amb una carrera musical important. I amb la que havíem coincidit. Havíem coincidit als inicis de tot plegat. Amb allò de Contigo Empezó Todo, doncs, amb la Txell havíem coincidit a l'inici de tot això quan ella començava. Després va estar molts anys col·laborant amb l'Alejandro Sanz. Aquí l'any 98 van fer aquesta cançó per Estrella Damm, o no la van fer per ells, però la van fer servir doncs també per l'anunci d'Estrella Damm, aquest Blue for You, Happy Happy World. Va, anem amb altres cançons d'aquestes que donen aquesta vidilla, important vidilla d'estiu, vidilla guapa. Okay, put your hands on the air. Aixequem les mans al cel amb aquest DJ Ozzy. Hey, baby!

Avui estem marxosos ja des de... Bé, des del començament, perquè les altres, encara que fossin tranquil·letes també d'això, però aquesta ara estem així com molt... If you be my girl, hey baby, DJ Ozzy. Doncs vinga, va, si vols ser la meva nena. Anem amunt des d'Austràlia, els In Excess. Anem a buscar aquestes sensacions noves. Anem amb aquest New Sensation.

deixàvem els bons dels Inexes i empalmem amb més rock and roll, aquest fet a casa, aquest fet des d'aquí, des de molt més a prop, des de Constantí, i visca la mare que els va parir, els pets, desitjant-nos aquest bon dia.

Aquesta, si sempre anem buscant himnes, doncs segurament potser la podem posar com un dels himnes... No? Sí? Sí, una dels nostres, no? Perquè els Pets són uns dels nostres. I aquesta del Bon Dia és de les que donen aquest bon rotllo d'estiu, guapo, guapo, perquè sí. Així que sí, posarem que direm que els Pets són dels nostres i que els Pets fan estiu, els Pets fan festa major i això ens agrada.

Aquest Like a Prayer de la Madonna, com sempre, com totes les cançons de la Madonna, una cançó que surt des d'un àlbum que es diu exactament així, també, Like a Prayer, i que no està exempta de polèmica, perquè Madonna i polèmica es deuen escriure exactament igual amb les mateixes lletres, segur que sí. Recordeu el videoclip d'una noia enamoradíssima de la figura de Nostre Senyor. Ai, Nostre Senyor, aquella noia estava perdudament enamorada. I clar, i amb el vídeo aquell que em va fer, doncs, hi va haver gent que s'ho va agafar com un sacrilegi total.

Sí, hi ha gent que té la pell molt fina, tu. Al final potser que ens ho agafem com una supercançó de la Madonna. Ai, una cançó de 1989. Va, anem amb més coses d'aquestes que ens aporten estiu, tu. Perquè avui no havíem posat aquesta quota així com de música d'Italo Disco, no? Que ens agrada, la música discoteca italiana d'aquests anys és xula, xula. I aquesta també ens dona estiu perquè ens aporta vacances. Era el senyor Rick Fellini que des de l'any 1984 ens donava la benvinguda a una de les platges, una de les costes més importants d'Itàlia, la costa de Rimini. Doncs això, welcome to Rimini, Rick Fellini. Això és de 1984.

0: I jo et pregunto, qui era Enric Fellini? No sé. Mira, jo què sé, era el que cantava allò de Rimini, no? Doncs Enric Fellini també el pots conèixer, a lo millor, com a Ken Laszlo. Què et sembla? Si et dic el Ken Laszlo i el Enric Fellini és el mateix? Doncs sí, senyor. En Ken Laszlo és un d'aquells senyors que, de fet, tampoc es deia Ken Laszlo, es deia Gianni Coraini, però que va tenir doncs altres noms com aquest Rick Fellini, o com a DJ Energy. I també es va fer dir Rick Maltese. Bé, a veure, coses d'aquestes que feien els italianets de la història aquesta. Escolta'm, estem super de festa. Avui estem d'estiu i coses molt, molt, molt de festa.
1: Generació Chic.
0: I de festa a festa, home, hi ha d'haver un paio com el Juan Luis Guerra que ens fa pujar la bilirrubina.

me sube la bilirrubina a mi. Cuando te miro y no me miras. Un altre dels que van associats a la festa, segur, eh? Qualsevol cançó del Juan Luis Guerra també tenia les seves baladetes xules, eh? Però la festa del Juan Luis Guerra... Mira, jo recordo un dels concerts més bèsties al Sant Jordi del Juan Luis Guerra, com sempre acompanyat dels 440, el que suaven les parets. Un mateix dia que teníem... Ara explicant-te batalletes, eh? Mateix dia teníem un concert de Jean-Michel Jarre a l'Estadi Olímpic i tocava també Juan Luis Guerra i els 440 al Palau Sant Jordi. Després d'una cosa així com molt tranquil·leta amb el Jarre, que és, ja saps el que és, Jean-Michel Jarre, doncs bestial, la festa que tenia muntada en Juan Luis Guerra al Sant Jordi, amb aquesta bilirrubina.

Va, que acabem, va. Ens en queda una per ser, eh? I quina una per acabar que tenim. Des de Madrid directament als refrescos. Recordant-nos una cosa que ja sabem tots, eh? I és que allà no tenen platja. No hi ha playa. No és que nosaltres ho vulguem recordar, però ja que ho diuen ells. Aquesta cançó és dels refrescos de 1989. I deien això, que allà, mira, tindran moltes coses.

0: aquí no hi playa, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. De refrescos, en realitat es deia Bernardo. Bernardo de refrescos. Aquí no hi playa, una cançó que, escolta, això ha passat anys i anys i anys i encara funciona aquesta cançó, és del 89. No hi playa. Saps per què ha aguantat tan bé aquesta cançó? Perquè després dels anys encara segueixes posant i tothom la balla i tothom la canta. Perquè al final el que diu és una veritat com un temple. I no, no tenen platja. Per això ven tots cap a Salou, cap a Dénia, cap a Gandia. Que no, que no. Aquí no hi playa. Aquí sí, allà no hi playa. No, no hi playa. Va, nosaltres el que fem és marxar, que ja en tenim prou avui. Cançonetes, avui un programa superfresc d'estiu. La setmana que ve tornarem, però si voleu podeu recuperar tots els programes, ja ho saps, a la web de la ràdio. Tornem la setmana que ve. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per Ceuta d'aquí a final d'any. Vol dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes amb l'arribada de 70.000 migrants a la ciutat. De més d'aquests 100 milions es destinaran a l'acollida de menors. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
6: Somos conscientes y hemos sido testigos. De hecho, en esta mesa particularmente directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
5: De fet, Rússia ha reclamat avui al govern espanyol que presenti informació que acrediti la seva suposada vinculació amb la campanya de desinformació que hauria contribuït a desencadenar la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri d'Exterior rus ha respost així a les acusacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre una possible intervenció de Moscou a la crisi. Parlem del port de Palamós, que comença avui la part més intensa de la campanya dels creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales d'un total de 11, buscant així desestacionalitzar la temporada alta turística. Aquest mes d'agost passat, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en els mesos de més afluència i concentrar-la en períodes de temporada mitja o baixa. El port rep 65 escales de creuers amb un potencial de 65.000 visitants. I els Mossos d'Esquadra van enxampar aquest cap de setmana un cotxe a 180 km per hora i una moto a 201 durant un dispositiu especial de trànsit establert a les Terres de l'Ebre a motiu del Gran Premi del Canyís de motociclisme. Els fets van passar a la carretera N420, dins el terme municipal de Batea, un espai, concretament, on la velocitat està limitada a 90 km per hora. I el 2026 està l'estiu més càlid de tota la sèrie climàtica de l'Observatori Fabra, amb una temperatura mitjana de 27,1 graus centígrads, clarament per sobre del rècord anterior, el de l'estiu del 2003. La calor excepcional no s'ha limitat al conjunt de l'estació. L'agost també ha entrat al podi dels mesos més càlids de la sèrie a Barcelona, estem parlant, i ha culminat un estiu que quedarà marcat per unes temperatures extraordinàries. Ha estat, a més, l'agost el segon més càlid de tota la sèrie a l'Observatori des de 1914.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.
1: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
7: Aquest programa s'emet sense paraules.

Esteu sintonitzant Ràdio Molins de Rei, 91.2 FM. A conseqüència de les tasques de millora tècnica de les nostres instal·lacions, durant les properes hores no emetrem la nostra programació habitual. Us deixem amb una selecció musical fins a la finalització d'aquests treballs tècnics. La nostra programació tornarà demà a les 7 del matí amb la tenora de Pere Païssa. Moltes gràcies per la vostra comprensió i disculpeu les molèsties.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Rússia ha reclamat avui al govern espanyol que presenti informació que acrediti la seva suposada vinculació amb la campanya de desinformació que hauria contribuït a desencadenar la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri d'Exteriors rus ha respost així a les acusacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre una possible intervenció de Moscou a la crisi. El govern espanyol insisteix que té proves per assenyalar Rússia i Israel d'intentar desestabilitzar Espanya i la Unió Europea a través dels missatges que van portar 70.000 migrants a finals de juliol a la ciutat autònoma. Escoltem la ministra portaveu Elma Saiz.
2: Lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales tanto de Israel como Rusia amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa y por ende incluso la sociedad española.
1: Avui el govern espanyol ha aprovat un paquet d'ajudes de més de 300 milions d'euros a Ceuta d'aquí a finals d'any per pal·liar la crisi. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors. Ho ha aprovat aquest matí el Consell de Ministres. Per cert, que Alemanya ha assenyalat també Rússia com a responsable de l'intent d'atac amb drons carregats d'explosius contra l'aeroport de Leipzig a principis d'agost. El ministre d'Exteriors alemany ha assegurat que la investigació ha detectat coincidències entre el patró d'atac, els aparells i la tecnologia utilitzada i els mètodes emprats per Moscou amb la guerra contra Ucraïna. Segons el ministre, l'incident forma part d'un seguit d'activitats destinades a desestabilitzar Alemanya. Com a represàlia, l'executiu alemany ha anunciat el tancament de l'últim consulat de Rússia que quedava a la ciutat de Bonn i també noves sancions imposades des de la Unió Europea. I Societat Civil Catalana ha presentat un escrit al Tribunal de Comptes demanant comprovar l'origen de 5 milions d'euros que l'entitat vincula a l'organització del referèndum de l'1 d'octubre abans de pronunciar-se sobre la llei d'amnistia. Entre les persones incloses en el procediment hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i diversos exconsellers. 9.004 estudiants s'han matriculat de la prova d'accés a la Universitat de l'ESPAU en la convocatòria extraordinària de setembre, que tindrà lloc demà, dimecres, dijous i divendres. Els alumnes inscrits es distribueixen en 22 tribunals. La xifra de matriculats suposa un increment de 770 estudiants respecte a l'any passat. I el Mercat de Nit torna dissabte dia 12 de setembre a Tarragona amb la seva setena edició. Com a novetat, tres xefs convidats, Moa Quac, Pep Moreno i Ramon Martí. Hi haurà 40 varietats de tapes diferents per fer tastos gastronòmics.

0: Aquest estiu, la nostra t'acompanya.
1: Bona nit amb l'orquestra El so relaxant de les grans orquestres.

Hola, molt bona nit. Benvingudes, benvinguts a aquesta nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Soc la Fermina Recio, o el que queda de la meva veu. I bé, doncs, en aquest programa, el Quan comença la nit, sabeu que el que ens agrada més és posar música amb veu de dona. On podeu escoltar el Quan comença la nit? Doncs a la pàgina web de la ràdio nostra, us aneu allà a l'emissió online i busqueu a l'hora convinguda el Quan comença la nit. Si no, també ho podeu escoltar en podcast a l'hora que us vingui de gust, si no us heu d'estar fins a les 1000, perquè sabeu que aquest programa doncs s'emet tardet. Per això va això del Quan comença la nit. I doncs teniu molts podcasts, a les 5 darreres temporades dedicades quasi exclusivament a veus de dona, i les anteriors doncs amb grups mixtes i solistes, homes, dones i de tot. De què va el programa d'avui? Doncs sempre sabeu que intento trobar un fil conductor, suposo que perquè em serveix a mi també per ordenar-me, i coses d'aquestes que em fan els algoritmes i la IA, que vulguem o no s'està introduint a les nostres vides. Doncs suposo que té en compte quines coses són les que jo busco en internet, perquè sabeu que m'agrada cercar nova música per compartir amb vosaltres, i en què em trobo. Em trobo en un festival que no aniré perquè el fan als Estats Units, i mentre estigui el senyor Trump al capdavant dels Estats Units, jo no aniré de viatge als Estats Units. Però això no vol dir que no hi hagi un munt de cantants, de dones que canten, que em flipin i que m'encantin i que, bé, doncs les posaré igualment. Doncs què ens trobem? Hi ha un festival que es diu All Things Go Festival, que va començar a Washington DC i que s'ha anat expandint fins a Nova York, i que intenta reunir un munt d'artistes, però artistes on bàsicament, per no dir totes, és talent femení, música alternativa, pop independent, folk, i a part del talent femení, el talent queer. D'arreu, anglosaxones, quasi bé totes les que, de fet, totes les que us posarem avui són en anglès. I amb qui comencem? Doncs començarem amb la britànica Lola Young, amb el seu, que ja estarà en aquest festival. Per cert, el festival és el mes de setembre, per qui s'ho vulgui pensar i vulgui anar-hi. I com us deia, comencem amb Lola Young, que va fer un peron en els seus, doncs, tota la gira que estava fent i de més. Ella és del Regne Unit, i us he buscat un tema que es diu From Down Here, que és el darreríssim que ha tret, i que parla una miqueta, doncs, de fins on ha tocat fons i com a vegades, quan ja ho has superat o ho estàs superant, fins i tot pots arribar a enyorar els moments en els que estaves molt malament. Doncs bé, From Down Here, darrer single de Lola Young, que estarà en el All Things Go Festival. A veure si us agrada el que anirà.

I per la que jo crec que m'ha enviat això la IAM és perquè jo segueixo molt a Brandi Carlile. Ja sabeu que sóc una fan de Brandi Carlile. I bé, ella és el centre de cartell dintre de o un dels centres de cartell de, dintre de l'All Things Go Festival. Us vull posar el darrer single de Brandi Carlile. Sabeu que ha fet moltíssimes coses i que m'agraden tots els treballs que fa. Uns són més country, altres són una miqueta més pop, però bé, Life on the Round és el seu darrer single també. I de què va aquest tema? Intento, doncs, parla de la necessitat d'aturar-se, d'aturar-se, baixar-te dels, doncs, de la voràgina que pot significar el nostre dia a dia i fer una parada abans de que la negativitat ens afecti. També parla d'escapar de la vida frenètica i buscar un forat a la natura. I aquest tema té a veure amb una iniciativa de conscienciació per la preservació dels parcs naturals dels Estats Units. I bé, també parla de la pau, de la natura i de que s'ha de cuidar allò que ens dona pau, com en aquest cas, doncs és la natura. M'enrotllo una miqueta menys, ho intento. Life on the Round, darrer single de la senyora Brandi Carlile.

I això és el que ens portava Brandi Carlile. I ara, fent un saltiró, tornem dels Estats Units a això. Tornem a això, a Gran Bretanya, on ens trobem a la model, actriu i cantant Cara Delevingne. Ella doncs també estarà en aquest festival i us ha buscat un tema que estava en, bueno, que interpreta ella i que estava a la pel·lícula, no sé si us en recordeu, en Valerian i la ciutat dels mil planetes, sí, és de fa uns quants anys, potser 9 o 10 anys. I bé, doncs, la cançó va d'un viatge cap a l'autodescobriment, un despertar d'emocions, i bé, la pel·li és que a mi les pel·lis de ciència-ficció m'agraden molt, llavors, i veure-la amb ella que em deixa bocabadada i esma perduda, perquè trobo que té una bellesa que no sé. A part de que és una tia intel·ligent i una tia que ha estat visquent al límit moltíssimes vegades, doncs m'agrada ella. I Feel Everything és el tema que us he buscat d'aquesta banda sonora, interpreta la senyora Cara Delevingne.

Què us ha semblat? No sé si havíeu pensat mai, quan si havíeu vist la pel·lícula i havíeu pensat que era ella. Bé, per qui acabi d'arribar, això és el quan comença la nit. Esteu escoltant Ràdio Molins de Rei. Jo sóc la Fermina i bé, us estaré fent companyia, us estic fent companyia des d'allà fa una estona i arribarem fins quasi bé a l'horeta. Avui estic dedicant el programa All Things Go Festival, un festival que es fa a Nova York i on pren totes les persones que canten són dones, i això m'encanta, trobar-me un festival amb super figures, i no tan super, però que em flipen, que m'agrada molt com sonen i que les he recordat o les recupero gràcies a parlar d'aquest festival. De qui és el tornar? Pues, si veieu, ens estem anant al Regne Unit, Estats Units, Regne Unit. Ja us he dit que avui tot sonava en anglès, i ara és el torn d'una sobretot baixista, però que no només és baixista, sinó que és cantant, artista, fa performances. Ella es diu Blue the Tiger, i Blue the Tiger podria sonar a uns auriculars molt famosos. I és curiós perquè la cançó que us posaré es diu Bluetooth. Bluetooth, que per parlar d'una relació romàntica en la que existeix una connexió tan forta i immediata entre dues persones, que és com si estiguessin sincronitzades de manera inalàmbrica. Em fa gràcia. Es fa acompanyar de Cromeo, que són uns productors musicals i tal, però destaca sobretot el seu baix. Bluetooth, la senyora Blue the Tiger.

I ara és el torn de la senyora de Malàisia, però que està establerta a Londres, Chloe Kisha. Ella fa una reinterpretació del tema Sex and Drugs and Rock and Roll i la fa venir Sex, Drugs and Existential Dread. Perdoneu, ja sabeu, de Palafrugell, la meva pronunciació en anglès. De què parla, doncs? En comptes de com es parlava Sex and Drugs and Rock and Roll, que era doncs anar a buscar la vida més al límit possible i que tot havia de ser això, Sex, Drugs and Rock and Roll, ella de lo que parla és que lluny de la festa desenfrenada doncs ens anem a caseta, estiguem tranquil·les, que aquesta incertesa del món i la inevitable mortalitat, davant d'això el millor refugi és estar a casa i veure les notícies i estar amb algú de confiança. És una miqueta el resum del que va el tema. Em sembla divertit i a part la senyora Chloe Kisha ho fa bastant bé. Us l'he posat en alguna ocasió a ella. No sé si la recordeu, jo tampoc sé en quin programa en concret us la vaig posar, però no és la primera vegada que sona el quan comença la nit. I ens anem amb aquest Sex, Drugs and Existential Dread.

0: existential dread.
1: I ara és el torn de la senyora Sienna Spiro. Sienna Spiro és una cantant britànica que va començar penjant cançons a TikTok l'any 2021 i que, bé, doncs, està en lo més altíssim. La veritat és que té una manera de cantar molt potent, té una veu molt peculiar. A mi m'agrada molt com interpreta. Us he buscat un tema que, si no m'equivoco, és del darrer, les últimes coses que ha tret, i és un tema que es diu Die on this Hill. Die on this Hill, que vindria a ser com morir en aquest turó, és una expressió de l'anglès que vol dir mantenir-se ferma en les conviccions, no? I és una miqueta, doncs, del que va el tema, que us és defensar la teva postura sense que t'importin les conseqüències. I bé, es pot dividir en dos missatges, no? Parlar de no deixar-se manipular dintre d'una relació i després del desgast d'intentar salvar una relació que està desequilibrada, perquè una sent que sacrifica més que l'altra. És una miqueta el resum del que ens parla aquest tema. Veu fantàstica. Die on this Hill, la senyora Sienna Spiro.

Quina veu i quin tema més bonic. Ara potser ens anem a posar una cosa una mica més mogudeta. Ens anem fins a Irlanda, ens anem amb una dona que fa francament bé, que és bé, és simpàtica, punyent. Ella es fa dir per l'abreviació, es fa dir per les sigles del seu nom. Ella es diu Kiara Mary Alice Thompson i el seu nom artístic és Simat. Cantant, compositora d'Irlanda, i també la trobarem en aquest festival del que us estic parlant, que es farà el mes de setembre a Nova York. I us he agafat un tema que es diu Take a Sexy Picture of Me, que vindria a ser fes-me una foto sexy, i ella vol ser crítica amb aquesta cançó. Parla de manera irònica de la melancònia dels estàndards de la bellesa, del pas del temps, de la necessitat de validació, de com en... A veure... Amb la tornada, doncs, parla una miqueta de que vols que et facin una foto sexy i que et facin semblar una noia de 16 anys. Ei, això, en realitat, el que està fent és una crítica a la pressió social perquè les dones eternament semblem joves, sí? Que sabeu que passa a tot arreu i que ens deixem pressionar de la manera inclús la més subtil. Doncs està aquest tema dintre un àlbum que es diu Euro Country, i com us dic, Take a Sexy Picture of Me, Simat, molt divertida.

I la que ens ha entrat així sense previ avís ha sigut la senyora Jensen McRae. Ha sonat més vegades aquí al Quan comença la nit, perquè és una dona que realment m'agrada molt com ho fa. És una cantautora nord-americana i el tema que ens ha interpretat es diu Taboo. Taboo fa referència a aquelles persones, perquè ja ho diu més d'un tema seu, que totes les persones que passen per la nostra vida i ens han tocat d'alguna manera, sobretot sentimental, doncs deixen petites costums a la nostra vida, no? Llavors, com us deia, aquesta cantant i compositora nord-americana, que és Jensen Page McRae, doncs ens parla de com pot ser un tabú en la vida d'una persona que ja és un ex teu, per exemple, una exparella, però que pronunciar el teu nom dintre de segons quines converses, doncs és millor evitar-lo si no vols tenir problemes amb la teva actual parella. Més o menys és una miqueta el resum, però en realitat ho fan tot sarcàstic, eh? Dit això, qui escoltarem ara? Canviem totalment, ara ens anem a escoltar un tema superdivertit que fa la cantant, comediant, actriu Meg Slater. És un tema que es diu Prettiest Girl in America i que és una sàtira, una mofa que fa de la vida de les celebrities. Us la poso, ja veureu, és un tema divertit, res a veure amb el tabú que acabem d'escoltar. El Quan comença la nit d'avui.

I recordar-vos que estem escoltant música que se sentirà en el All Things Go Festival, un festival que es fa a Nova York, on totes les que canten són dones, que també estan pel col·lectiu queer. I bé, doncs, us he posat a Lola Young, a Melanie Carlyle, Cara Delevingne. No sé si mirarà, ens anirem a escoltar a Natalie Ginju. Natalie Ginju és una cantant, multiinstrumentista, compositora, que és coreano-americana, sí. Va començar fent versions, ara també interpreta temes propis, com és aquest que trobem en el Nobody Cares, que és el seu darrer EP i que també és el títol de la cançó que escoltarem. Té un puntet jazz que m'agrada. I bé, això d'atrevir-se, llançar-se en un món des de les xarxes, que sembla ser que és amb el que s'arriba a tot arreu, i al principi autoproduint-se i demés, però bé, no us dic res més, que l'escolteu. Nobody Cares, Natalie Ginju.

Is Side Girl és el títol de la cançó que acabo d'escoltar, que també ha entrat sense previ avís, bàsicament perquè no ha arribat amb el dit a donar-li a la pausa. I passen aquestes coses quan una ho fa tot. Doncs estic aquí al control de so, buscant les músiques, pensant que us dic, sense guió. Ja m'ho vaig posant una miqueta més fàcil quan em busco un tema en concret. En aquest cas, doncs ja sabeu que quan comença la nit avui estem parlant de l'All Think Of Festival, que es farà el mes de setembre a la ciutat de Nova York. I bé, aquest East Side Girls de Muna, que són un grup de tres donasses impressionants, és com un himne queer de que les autèntiques són les de l'East Side. Sabeu que la ciutat dels Àngels es divideix en dos? I bé, doncs, estan les del West Side, que potser són les que estan més per el tema de seguir el que marquen els cànons de bellesa física sense pensar en el que hi ha dintre la mullera, una miqueta. I després que les autèntiques, les que viuen de veritat, són les del East Side Girls, les de l'East Side, la part est de la ciutat. Està dintre un àlbum que es diu Dancing on the Wall, i m'han semblat molt, molt xula. I d'una banda de dones a una altra banda també de dones. Elles es diuen The Beaches i bé, us he escollit un tema que es diu Blame Bridge, que està dintre del seu penúltim àlbum. Elles són una banda de rock canadenca de Toronto, que es veu des de la torre més alta de Toronto. Toronto entero, ho sento. És el meu acudit dolent favorit, o un dels meus acudits dolents. Tinc companyes de feina que diuen que és que jo només sé explicar acudits dolents. Ens queda molt poqueta estona. Jo crec que, de fet, és amb aquest tema que possiblement acabem el programa d'avui. Vull aprofitar, es diu, com us deia, The Beaches, està dintre un àlbum que es diu Blame My Ex. I ara, amb la calma, us vull dir això, que estic molt contenta de que em feu companyia cada setmana, de compartir músiques amb veu de dona, perquè és el que vol ser aquest programa, un aparador de músiques amb veu de dona, una setmana rere una altra, i em sento molt feliç de sentir-vos a l'altra banda. A veure si per una vegada deixo que soni la cançó sencera, Blame Bread, de les The Beaches, i són dues germanes, veieu, no puc més dos més, és un grup de quatre. Jo us parlaré d'elles en un altre moment. Adéu-siau, moltíssimes gràcies, un petó i molt bona nit.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

plora dins de mi.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana. Catalunya Ràdio.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.